0: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen bif, bistec. Jo només vull

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: make it worse.
1: T'has aturat avui?
2: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
2: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Com ho sentiu pensant això cada matí? Mandríssima, eh? És que estic convençut que és insuportable aquest so, que l'odieu. A veure, Marc, apaga'm això ja perquè m'estic posant nerviós. Va, ara va molt millor amb aquest silenci. Com costa, eh?, haver de llevar-se en aquest precís instant en què estàs tenint el millor dels teus somnis i haver de deixar-lo a mitges perquè toquen a l'institut. Mireu, en això no hi ha diferències entre alumnes i profes, tots som iguals perquè ens hem de llevar per anar a classe i la veritat és que és bastant complicat. I ens passem gran part de la nostra vida dins d'aquelles quatre parets de l'institut, no? Encara que costi reconèixer-ho a vegades, l'escola serveix per preparar-nos una mica millor com a persones, no?, per la vida, per aprendre coneixements i, per què no dir-ho també, per ser millors, no?, per intentar ser millors persones. Optatives, laboratoris, tallers de tecnologia, moltes assignatures, moltíssimes, més professors encara, patis massa curts, exàmens que venen tots de cop, temaris cada vegada més complicats. Sovint es troba a faltar una mica la primària, no? O potser no. L'institut, ai, quin lloc. Pot ser hostil, pot donar felicitat absoluta, pot ser intens, explosiu, però també pot ser un lloc de pas. No és casa, però pot ser un refugi. Hi ha disciplina, molt de xivarri, està carregat d'aquella olor d'hormona que a vegades penso que també s'hauria de matricular com un alumne més. No m'ho tingueu en compte, no us enfadeu. Un institut, de fet, guarda molts instituts dins, molts mons. El món de la classe, el del passadís, el dels lavabos, el de la sala de profes. Per cert, us heu fixat que la sala de profes sempre fa olor de cafè? Bé, i evidentment, el món del pati. Aquesta alarma sí que ens agrada, eh? Bé, vinga, va, us confesso que els profes també ens agrada quan sona el timbre, tot i que no ho podem dir gaire fort perquè no està ben vist. En fi, no m'allargo més, que comenci l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar de l'institut i del sistema educatiu.
1: Perquè després ho trobo inútil.
0: Per què? O si trobes inútil l'escola?
1: No es fa de la manera que s'hauria de fer. Yeah. Els profes són com, a primària són una mica pares, i ara hi ha profes que em diuen, tu ets el Bruno, no? Mm. En comptes d'aprendre els diftongs i els iats...
0: Mm-hmm. M'apunto la idea que em dones.
1: No serveixen molt.
0: O sigui, tu ho rebentaries tot, eh?
1: Sí.
2: A mi em posen quan em diuen, treball cooperatiu en grup. No, no, tio, no. Per què?
0: Vosaltres creieu que sortiu prou preparats de la secundària?
2: L'estricte.
0: L'estricte, eh?
2: Sí, jo vaig a un institut i veig que hi ha molta massa flexibilitat.
0: Tu vols disciplina?
2: Sí, vull disciplina.
0: Creieu que s'ha perdut una mica del respecte al professor?
1: Sí.
2: Sí, moltíssim.
0: En què ho noteu?
2: Que li fan bullying.
0: La cultura de l'esforç que es comenta. La gent s'esforça, no?
2: No.
0: I què podríem fer per canviar aquesta situació?
3: Hi ha cops que crec que els profes són massa tous. Una classe no funciona si una de les dues parts no ho fa bé.
0: Soc el Cristian Oliver i em considero un apassionat de la meva feina de professor. A veure, em passa com a tots, que hi ha dies que em desperto i tinc ganes d'anar a treballar i hi ha dies doncs, que no tant. Sobretot m'agrada perquè crec que l'educació és una gran eina per canviar la societat, per millorar-la, si cal, i perquè des de la posició de profe no hi ha res més gratificant que fer-li el clic a aquell estudiant perquè de sobte s'adona que sap fer una cosa que no sabia que era capaç. I és preciós, i veure-us créixer també, i superar reptes, és emocionant. I tot això passa en un lloc que ara potser odieu amb totes les vostres forces, però que algun dia recordareu amb nostàlgia i amb una miqueta d'afecte. Ai, l'institut. Però avui no hem vingut a parlar de l'espai en si, o potser sí, que també, no? Sinó del sistema educatiu. Què en penseu vosaltres? Ens prepara com cal, ens convida a pensar i a créixer com hauria de ser, les assignatures cobreixen les necessitats del món actual o caldria afegir-ne de noves? Quantes respostes, eh? I per això avui m'acompanyen quatre joves per parlar-ne i per posar una miqueta de llum, no?, a totes aquestes preguntes. Hola, què tal a tots? Com esteu?
2: Bé. Una feina,
1: molt bé.
0: Va, començo amb el Bruno. Hola, Bruno, com estàs?
4: Hola.
0: El Bruno té 13 anys, va a segon d'ESO i la seva assignatura preferida és història.
4: Sí.
0: I la que no suportes és mates. Jo crec que amb això compartim, eh? Jo tampoc no...
4: Sí, és un horror, eh?
0: O sigui, a mates tu notes que hi ha com una sang freda que et puja pel darrere...
4: Masses números, hi ha masses números, jo soc més de lletres.
0: Però història, també hi ha un munt de números amb totes les dates i amb tots els
4: anys...
0: Sí,
4: però són diferents, perquè no s'han de relacionar.
0: Tu ets els que t'agrada amb les anècdotes dels profes quan t'expliquen la història i tot això, o què?
4: Perdem classe, llavors.
0: El concepte de perdre classe, eh? Vinga, us presento també la Laia. Hola, Laia, com estàs?
5: Hola.
0: La Laia té 14 anys, va a tercer d'ESO i li encanta també la història, també t'encanta les socials.
5: Sí.
0: I, en canvi, pateixes com una mala cosa quan arriba l'hora de tecno.
5: Sí.
0: Per què? Què passa amb tecno?
5: Perquè jo no sé els Newton.
3: i les fórmules.
0: I en canvi social sí que gaudeixes també amb les curiositats de les etapes històriques.
3: Sí, em sembla més fàcil.
0: Molt
3: també.
0: Bé. Tenim a la Mònica també. Hola, Mònica, com
5: Hola,
0: estàs?
5: Molt bé.
0: La Mònica té 15 anys, va a quart d'ESO, o ets la veterana, o ets la gran del grup?
5: Bueno, això sembla, sí.
0: I ets feliç a música, a les classes de música. I en canvi no t'agrada gens història. Tenim aquí el contrapunt, eh?
5: Sí, sí, jo no els entenc. O sigui, és que són com masses dades. No aconsegueixo retindre tanta informació.
0: I la música, en canvi, t'agrada perquè és més pràctica o t'agrada per què?
5: Sí, perquè bueno, jo des de petita m'ha encantat música. És com la meva manera d'expressar-me.
0: Uh-huh.
5: I bueno, que és com molt més pràctic, no tant de memoritzar o...
0: I acabem amb un dels tertulians que té el nom més bonic que hem tingut fins ara. Es diu Cristian. Hola, com estàs?
2: Bon dia, anar fent.
0: El Cristian té 14 anys, va a quart d'ESO, i ets un crac a les mates?
2: Sí, m'encanten, m'apassionen.
0: I en canvi no suportes ètica?
2: No.
0: Però per què?
2: No, o sigui, no és l'assignatura en si, és la professora.
0: Ah,
2: no puc.
0: Ostres, això em farà pensar i ens donarà de tema, per després. I si ens estigués escoltant aquesta professora ara mateix, li voldries enviar algun missatge, alguna cosa d'afecte, no sé, alguna...
2: Hola, Montse, no em matis, sisplau. Vale.
0: I ho deixem aquí o vols seguir, eh?
2: No, ja està.
0: I vinga, fetes les presentacions, us vaig a fer la pregunta directa, vale? I vull sinceritat absoluta. I és si us agrada anar a classe.
5: No.
0: No t'agrada, no, Bruno? O sigui, no has deixat ni un marge de segon per respondre, no t'agrada?
5: No.
0: Per què?
1: Ho trobo... O sigui, l'única cosa que em podria agradar són els amics, perquè després ho trobo inútil.
0: Per què? O sigui, trobes inútil l'escola en si, el sistema educatiu?
1: Ho trobo que no es fa de la manera que s'hauria de fer.
0: Uh-huh. O sigui, per tu, l'escola és un punt de trobada social, per trobar-te amb els amics,
1: sí,
0: per passar estones...
1: Sí, perquè és un lloc on s'ha de memoritzar tot, en comptes de com pensar críticament, que és el que s'hauria de fer per preparar-nos per la vida, ara és com s'ha de memoritzar tot i després t'oblides i no se't queda res.
0: Això és un temazo, el tema d'aprendre en memòria, aprendre pensant... I a la resta, què? Us agrada anar a classe? Mònica.
5: Bueno... Sí, a veure, a mi agradar-me no m'agrada. Jo mai em desperto i dic, quines ganes, no?, d'anar a classe. Però, bueno, aquest curs, a quart ja la gent es posa una mica més sèria, no? Uh-huh. Que si m'he d'apretar perquè potser no entro a aquest grau...
0: O sigui, tu has notat un canvi, per exemple, de primer d'ESO a un quart d'ESO que estàs cursant aquest any.
5: Sí. O sigui, a primer d'ESO encara són molt nens, llavors tampoc... Però jo crec que els cursos guais és... Sobretot segon, perquè no tens com tots els deures i exàmens de
0: com a profe no sempre és el més guai, eh?
5: No.
0: També us ho confesso, eh? O sigui, que tu notes que a segon i a tercer t'ho passaves una mica
5: clar,
0: millor.
5: Clar, perquè la gent la lia, se la suda tot, llavors és com... Sí, és entretinguda la classe.
0: I a quart es fan grans.
5: Clar, a quart ja és com que la gent comença a... Bueno, apretar una mica, però...
0: Cristian, tu t'agrada anar a classe?
2: Ara, no em desperto i dic, oh, que bé, bien, voy a l'institut. No, però tampoc, o sigui, sé què d'anar. M'agradaria, dic, perquè això és un temps útil, no?
0: Per tant, per tu no és un drama anar a classe. I
2: no.
0: Per tu, Laia?
6: Jo em desperto i dic, avui toca classe, ja està tot solucionat.
0: O sigui, per tu ets feliç anant a classe?
6: Jo sóc feliç, però és com si jo anés a treballar. A mi m'encanta estar ocupada i després per la tarda anar a fer els deures. És que a mi m'agrada, perquè...
0: Jo crec que guardaré aquesta frase. O sigui, la Laia és una persona que és feliç amb deures, eh? O sigui, la guardo com a,
6: home,
0: com a titular.
6: És que m'agrada molt com entregar-los ben polits, tal.
1: Quina sort.
0: No, o sigui, tu no t'agraden els deures gens, eh?
1: No. O sigui, els faig bé, però...
0: Els fas?
1: Sí.
0: I us envien molts deures, per cert. Us demana molta feina
1: fer
0: fora.
1: Molt.
0: Sí? Què és el que més trobeu a faltar, per exemple, de la primària? Perquè hi ha molt de canvi entre secundària i primària.
5: A veure, no sé. O sigui, entre que exàmens, pràcticament zero. Uh-huh. Els amics, doncs... És com que hi ha molt millor ambient, jo crec, que no pas a l'institut.
0: O sigui, a primària notaves que la gent era una mica més... No sé, jugava més...
5: Sí, estàvem com tots més units. I a l'institut, al ser tants, suposo,
0: es
5: fan
0: molts
5: grups. I a nivell
0: de sistema, vau notar molt de canvi de primària, per exemple, a secundària? Perquè passeu a tenir molts professors... no sé, dieu que sí, Cristian, tu dius que sí.
2: Sí.
0: Què vas notar de canvi, per exemple?
2: Sobretot que, per exemple, a primària és com tot... El professor és molt proper a tu, és molt proper, i a secundària ja no ho és tant, no? O sigui, et dona teoria, te l'aprens, te l'apuntes, i fas l'examen i ja està, i punto, no? I és com que a primària...
0: Amb tots els profes notes això?
2: Bueno, més o menys.
0: Clar, i això em porta a preguntar-vos si Perquè tu també has fet que sí en aquest moment que els profes es posen més seriosos. Són més exigents també que a primària?
1: Però és que els profes són com... A primària són com una mica pares, que diguem... I ara hi ha profes que em diuen... Tu ets el Bruno, no?
2: Sí,
1: no
2: sí.
0: Clar, o sigui, això, en canvi, tu que tens la primària una mica més a prop, això no et passava.
1: No, no.
0: Senties aquesta distància amb el profe...
1: Eren molt més cuidadosos.
0: Uh-huh. I la resta també heu notat aquesta diferència, que els profes són més exigents o no?
6: Sí.
0: Sí, ho noteu, eh?
6: O sigui, jo vaig passar de primària de no fer res. O sigui, és que jo a primària, al meu col·le almenys, no hi havia assignatures. O sigui, era tot com horari aula... I pues, allà pues, feies les coses. I després, clar...
0: Aquella sensació que no saps què estàs fent, però estàs aprenent, no?
6: Clar, i és com, ai, estic aprenent, que divertit. I ara l'ESO és molt més com, bueno, pues, cada assignatura té el seu profe. Mm-hmm.
0: Clar, i què penseu de les assignatures en si? Perquè, clar, el Bruno m'està fent unes cares cada vegada que trigo un tema. Bruno, per què has fet aquesta caiguda d'ulls? Voldré escoltar-te a tu també, Mònica. Vale. Per què opines de les assignatures? Què els hi falla?
1: Trobo que tindrem que enfocar-les d'una altra manera.
0: Com?
1: Com més cap a la vida adulta.
0: Mm-hmm. Més pràctica, potser?
1: Sí, exacte, més pràctica.
0: És a dir, posa'm un exemple concret. L'assignatura de llengua. Jo soc profe de llengua i literatura, no em matis, eh? Com la faries més pràctica? Com la faries més útil per la vida?
1: Vale, doncs, en comptes d'aprendre els diftongs i els iats...
0: Mm-hmm. M'apunto la idea que em donis.
1: No serveixen molt.
0: Uh-huh.
1: Doncs podrien ensenyar-nos com una mica més de vocabulari per parlar... com utilitzar cada vocabulari a cada lloc, parlar millor...
0: O sigui, potenciaries més la part del llenguatge, de comunicar-nos...
1: De comunicació.
0: Molt bé. Tu, Mònica, què opines del tema de les assignatures? Veus que falla alguna cosa? N'afegiries alguna?
5: A veure, jo crec que estan una mica com antiquades, no? O sigui, perquè ara estan com sorgint moltes coses noves, la intel·ligència artificial... És com que estem, hi ha moltes noves invencions... I a moltes assignatures no t'ensenyen res d'això. I a mi em van dir un cop que perquè hi hagi com una millora, primer ha d'haver una destrucció. Mm-hmm. Llavors, jo crec que...
0: O sigui, tu ho rebentaries tot, eh?
5: Sí. O sigui, a veure, hi ha coses que estan bé, però crec que per orientar-ho ja als nous temps, potser podríem canviar-ho i que fos tot una mica més...
0: En relació a això que diu la Mònica, afegiríeu o eliminaríeu alguna assignatura?
2: Jo afegiria.
0: Quina?
2: Sobretot el tema de l'informàtica. Estem en una era de canvis. I les assignatures en 150 anys, 200, no han canviat.
0: I tu no trobes que si afegim tanta tecnologia i eliminem també d'altres parts, no ens quedarem una mica coixos? Pregunto, eh?
2: Sí, potser la gent parla molt d'eliminar el tema llengües. Dic, jo soc molt a l'antiquado, en aquell sentit.
0: Tu ets pro llengües?
2: Sí.
0: Ah, molt bé.
2: Soc pro llengües. Perquè... Mercat a l'anglès, per exemple.
0: Mm-hmm. Perquè al final l'objectiu de la secundària, quin és, en realitat, Laia?
6: Quan donar-nos una base. Mm-hmm. O sigui, a mi, jo, per exemple, no afegiria ninguna assignatura d'informàtica. Primer perquè no m'agrada gens la informàtica, perquè no l'entenc.
0: Recordem que la tecno era la teva assignatura que més odiaves, eh?
6: Sí, sí. I després, perquè, o sigui, és que jo ho deixaria tal qual. Mm-hmm. Perquè al final et dona una base que et serveixi o no, ja ho saps. Mm-hmm. I això, quan després, en un futur, pues, de sobte, te n'adonguis que t'agraden les mates, doncs diguis, vale, tinc una base, ho puc entendre.
0: Mm, si us sembla, anem a escoltar Patis Reals d'arreu de Catalunya, a veure què pensen també com vosaltres, i després ho comentem.
7: Crec que totes les assignatures que fem a l'institut són útils. Ara bé, hi ha moltes que les faria més pràctiques per saber-les aplicar a la vida real.
8: Com, per exemple, música, jo la posaria com una assignatura voluntària.
9: Llavors jo ficaria més hores de català, trauria algunes assignatures per anar més tranquils de feina després, perquè tenim molts deures i molts exàmens.
7: Afegiria educació financera com una assignatura obligatòria perquè penso que és important.
8: Doncs la forma d'ensenyar temaris depèn moltíssim del professor, ja que molts professors ensenyen supermalament perquè es posen la mateixa presentació a cada any, es posen a llegir-la i no t'expliquen res.
9: M'agrada el model de tenir un temari i fer un examen.
8: I trobo que fer treballs és una manera dinàmica d'aprendre el temari, ja que estudiar per un examen és vomitar el que acabes d'aprendre.
9: És que els treballs de vegades compten molt poc, llavors jo penso que un examen és tu aprens tot, ho deixes anar a l'examen i la nota és la que és.
7: Jo prefereixo els treballs i els projectes. Ara bé, quan són treballs en grup, penso que depèn molt de qui et toqui estar al grup, perquè però al final sempre hi ha algú que s'aprofita i la nota acaba sent la mateixa per a tothom.
0: S'han parlat de moltes coses, eh? Sortim molts temes que ara voldré comentar, però jo m'he quedat pensant en una possible assignatura nova, no? Jo t'he vist a tu, Bruno, com amb moltes ganes de canviar les coses, i hi ha alguna assignatura que tu implantaries o algun canvi que faries?
1: Sí, aquesta economia.
0: Economia, perquè, eh?
1: Bueno, com treballs, ja he dit, com més que serveixin, com mm-hmm. que ens ensenyin a com trobar treball, per exemple, o com manejar els diners... Mm-hmm. I trauria altres que potser no... Física i química, que des d'aquest serveix.
0: Clar, al final... I tu, per exemple, per potenciar totes aquestes habilitats, no?, de cara al futur, faries amb treballs individuals, amb treballs en grup? Ara vull que parlem d'aquest tema, perquè...
1: Jo faria una mica... bastant treballs individuals i després alguns treballs en grup, perquè també és important. Mm-hmm. Però que els treballs en grup... la nota fos individual, perquè no passi això de que algú s'aprofiti.
0: Vosaltres, clar, és que aquest és el tema. Vosaltres també veieu que a vegades hi ha gent que rapinya de la vostra feina, que us està ja xuclant la vostra energia. Què penseu dels treballs en grup?
2: A mi posa molt nerviós.
0: A mi posa nerviós.
2: Quan em diuen treball cooperatiu en grup. No, no, tio, no. Per què?
0: Clar, i si haguéssiu de triar entre fer exàmens o fer treballs en grup, què? Mònica, Laia...
5: Això depèn. O sigui, si tries el grup... potser sí, però perquè a mi amb els treballs em queda molt més, perquè has hagut de buscar informació, potser fer una presentació, compartir-la amb els companys, però si no el trio jo, perquè molts els profes sempre diuen bueno, posa'm tal persona perquè l'ajudis, no sé què, una persona que potser no fa res, però clar, és que li estic fent jo la feina i té una nota bona perquè li he fet jo el treball, però clar, a mi no em beneficia.
0: I creieu, per tant, que els exàmens són més justos en aquest sentit?
2: Sí.
0: Sí? Ui, la Laia
6: és
0: ha fet
6: que a mi
0: un...
6: m'agrada els treballs en grup. En plan, jo soc de la gent que no s'arrepenja. O sigui, soc la que ho tira tot endavant.
0: Tu ets la currante,
6: sí,
0: mica, no?
6: Sí, jo soc la directora. Ja, jo soc la que mano. Aleshores, pues, m'és una mica igual.
0: Clar, jo això ho he vist moltes vegades, no? Que hi ha gent que vol treballar amb el seu col·lega, amb el seu amiguet en realitat estan de broma... Clar, jo sempre dic, no?, cal diferenciar el company de feina i el company de riures, que a vegades pot ser el mateix, però us ha passat alguna vegada que heu treballat amb algú en qui heu estat la mar de gust, però que ja no hi havia... no s'avançava.
6: Sí,
0: Bruno.
6: Sí.
0: I que tu has fet autocrítica, és a dir, has anat a la professora, al professor, i dir-li canviem de grup perquè això no funciona, o has preferit quedar-te allà...
1: Jo el que faig és... perquè sempre ens deixen triar els grups. Llavors em poso amb el meu millor amic... i els primers dies estem allà de broma, xerrem, no fem res, i després, els últims dies, diem, vale, va, ens concentrem i apretem i tirem endavant. Però mai canviem de grup perquè millor està de broma.
0: I vosaltres creieu que sortiu prou preparats de la secundària? Ui, quin silenci! Aquest silenci és tan significatiu. Mònica.
5: A veure, no ho sé, perquè...
0: Tu estàs a punt d'acabar la secundària, tu et sents preparada?
5: No molt, però sobretot perquè, bueno, a mi, com has dit, la meva assignatura preferida és música, i clar, jo he fet a l'institut 2 anys de música, però al final era música com per tothom, saps? O sigui, no t'ensenyen coses més complicades, i l'any que ve potser em trobo amb anàlisi musical i no tinc ni idea. Llavors, crec que haurien de fer com assignatures una mica més... O sigui, ara que tinc les optatives, sí que estic una mica... Bueno, jo no, perquè no hi ha en el meu institut de música, però hi ha algunes assignatures que sí, per exemple, filosofia, pues sí que em centro més, però jo no em veig molt preparada.
0: Al final, una mica per concloure, faríeu més exàmens, posaríeu més treballs... Què faríeu?
1: Més treballs.
0: Més treballs. La resta igual?
6: Jo és que estic... O sigui, jo ara mateix em sento preparada.
0: Bueno, i... Clar, una altra cosa que també podem parlar-ne és si us regalen les notes, perquè es comenta que a vegades les notes estan una mica inflades. Però bueno, si voleu, deixem aquest tema, perquè ara crec que ens ha donat per pensar tot això que hem tractat, però abans d'anar a Patis Reals i tornar a escoltar què en pensen, passem a la primera dinàmica del programa d'avui. I a mi m'encanta, que són les preguntes extremes. Us proposaré un dilema a cadascú de vosaltres i haureu de triar quina de les dues opcions us agrada més o us desagrada menys, perquè haureu de triar entre dues opcions una mica complicades. Començo amb tu, Laia. Estàs preparada?
6: No.
0: I si al final voleu fer-me anar a mi alguna de pregunta extrema, us deixaré, vale? A veure, la primera és ajudar una amiga a copiar del teu examen que et pillin i que et posin un 0, o no ajudar-lo i que t'ho digui per sempre.
6: Ah.
0: Ostres. Què tries? És un gran dilema, eh? O sigui, ajudar un amic a copiar el teu examen que et pillin i tu t'emportes un 0, o que l'altra persona s'enfada amb tu perquè tu no l'has deixat copiar.
6: És que si només em vol copiar, no és un amic.
0: Oh,
6: no.
0: Molt bé, o sigui, quina tries, aleshores?
6: La que no em pillin.
0: La segona opció, la que si s'enfada, doncs que sí. Té dos problemes, no? Molt bé, Bruno, vaig amb tu, eh? Fer un treball en grup amb el teu millor amic que no fa res i que us posin bona nota tots dos... Ai, aquí m'estàs... Em mires amb una... Ara aquesta t'ha fet ràbia, eh? O ser tu el que no fa res, tenir bona nota, però haver de fer el treball amb una persona que no et cau gens bé. Primera opció o segona?
1: La primera opció.
0: La primera, eh? O sigui, preferiries estar amb el teu millor amic i que...
1: Sí, perquè llavors li diria, em deus una.
0: Ah, molt bé, sí, molt bé. Sinceritat, perfecte. Cristian, vaig amb tu. A veure, tenir un professor estricte amb qui aprens molt... O un professor enrotllat i simpàtic, però que no t'ensenya res.
2: L'estricte.
0: L'estricte, eh?
2: Sí, jo vaig a l'institut i veig que hi ha molta, massa flexibilitat.
0: Tu vols disciplina?
2: Sí, vull disciplina. Em va vindre aquest any la professora de predonoria, que és com una espècie d'economia, i la vaig veure així, en plan ogro, estricta, i vaig dir...
0: I t'encantava.
2: Per fi, m'encanta això, això.
0: Se'ls ha de posar ferms, no?
2: Sí, sí.
0: Mònica, vaig amb tu. Ser la popular de la classe, però tenim moltíssima pressió, o passar totalment desapercebuda i tenir menys responsabilitat?
5: No, jo desapercebuda.
0: Desapercebuda, sí, discreta. Sí, molt bé, doncs a veure si algú ara vol fer-me a mi una pregunta extrema. Algú se li ha hagut alguna idea? En teniu alguna? Que jo hagi de triar entre un dilema, entre una cosa o altra, no?
2: Tens un grup d'alumnes super enrotllats, o sigui, són el millor, la crem de la crem,
0: sí.
2: Però tenen unes notes que són una completa caca. O... tens uns alumnes que són superintel·ligents, però que són uns, com una espècie d'avorridos, no parlen res, no pregunten...
0: És que tinc la resposta claríssima. Jo sempre prefereixo que hi hagi vida i que... És que si no m'avorreixo molt fàcilment. Per tant, mira, les notes són importants, però almenys que ens ho passem bé. Per tant, triaria el primer grup, que són uns mamarratxos. I això m'agradaria. Va, ara sí, no puc desaprofitar l'oportunitat de parlar dels professors. Vale? Vull que tots quatre penseu en dos professors. Un que us caigui fatal i un que us encanti. Vale? I voldré que cadascú de vosaltres em digui el que us agrada molt, quina virtut té, quina cosa bona té, i el que no suporteu, quina cosa fa que no us agrada gens. Ho teniu clar? Bruno,
1: sí.
0: El que t'agrada molt, per què t'agrada?
1: Perquè ho explica com... No llegeix, sinó explica perquè ho entenguem.
0: Uh-huh.
1: I si hi ha alguna cosa que no entenem, doncs ho representa a vegades fan miniobres de teatre...
0: Vale, o sigui que és molt entretingut i...
1: A més posa treballs divertits.
0: Vale. I el que no t'agrada gens...
1: A la mínima s'enfada. O sigui...
0: Potser el feu enfadar, vosaltres.
1: Però és que parles un moment... No. Mira, l'altre dia el meu amic em fa una broma. I jo em vaig riure un moment i em va dir... Bruno, tienes incidencia, fora de classe.
0: Potser és que estava rient més del compte.
1: És que...
0: Eh?
1: Però no cal. No.
0: Cristian, tu què? Una virtut i una cosa dolentíssima d'un profe.
2: La de socials. Torno a treure-la. O sigui, s'explica superbé. Tema treballs és així també estricte. O sigui, perfecte. La seva signatura la fa molt bé.
0: Això és la cosa bona, eh?
2: És la cosa bona.
0: Boníssima. I la dolenta, el profe que no t'agrada gens, què falla?
2: És allò. Que té una... O sigui, si no comparteixes el que ella pensa...
0: Ja, és que això és greu, eh? Tu, Mònica...
5: La cosa bona, jo tinc un professor que és com que ens motiva molt, fa molts treballs, ens té com molt presents, ens pregunta la nostra opinió i és, no sé, o sigui,
0: es fa pensar, no?
5: Una mica? Sí, que ho deixo molt de la seva assignatura. I després la que no m'agrada és, bueno, la típica senyora gran que entra a classe,
0: home, no.
5: Es posa amb el mòbil i ens diu: obriu el llibre per tal pàgina...
0: Sí, t'avorreix que sigui una classe massa plana.
5: O sigui, és que no fa res. Mm-hmm. Només mira el mòbil, fot quatre crits i ens posa d'hores. O sigui que...
0: Laia, rapidíssim, tu, amb què? Una cosa boníssima i una cosa molt dolenta.
6: Ah, que em donin un dossier amb el temari i em facin respondre unes preguntes i després que el profe vagi de guai i no, o sigui...
0: Clar, per tant, per vosaltres, un bon professor és aquell que escolta, que us fa pensar, no? que fa classes divertides, i el dolent és el que... Clar, o no us deixa respirar, o és avorridíssim.
2: O passa,
0: no?
2: o passa del tema.
0: Clar, i que per vosaltres, creieu que teniu una bona actitud perquè ells també se sentin còmodes a classe, o no?
1: No.
0: No, eh? No. Bueno, està bé ser sincer, és el primer pas. Clar, en què falleu, per exemple? Com és la vostra actitud? Perquè... Què milloraries?
1: En tot, o sigui, avui a classe d'anglès estàvem tots amb els ordinadors, teníem que fer un treball i estàvem tots jugant.
4: Vale. Estàvem allà, estàvem parlant, estàvem cridant.
0: Creieu que s'ha perdut una miqueta el respecte al professor?
4: Sí,
2: sí, moltíssim.
0: En què ho noteu?
2: Que li fan bullying. Li feien bullying.
0: Quina mena de coses li feien, per exemple, perquè, bueno, una mostra de no respecte?
2: Per exemple, ella explicava i la gent passava d'ella, començava a jugar, i llavors, doncs, si ella els deia, escolta, para, perquè el que estàs fent no ho pots fer, aquesta gent, per exemple, li començava a criticar, jo què sé, el seu pentinat, el seu cabell.
0: I li feien saber tot això?
2: Sí, sí, els ho deien a la cara. Diu, és que t'expliques fatal, odio tu pelo, odio tus explicaciones, odio todo. I es ficaven de vegades amb temes més personals que dius, ostres, és que això no ho poden fer, li feien bullying.
0: Clar, i vosaltres també heu observat això, no?, que hi ha una mica menys de respecte.
5: Sí, jo, quan algú s'avorreix a classe, o sigui, si fan una classe molt avorrida, clar, la gent la lia i al final acaba sent pitjor perquè el profe s'enfada. I si no, si no els agrada perquè és molt estricta o el que sigui, potser no li diuen a la cara, però després a tutoria sí que els posa a caldo. Que...
0: Les classes de tutoria jo crec que es converteixen una mica com en el safareig per començar a criticar els profes.
5: Sí,
0: no?
5: Sí,
0: una mica aquesta és la sensació, que també com a tutor, no? Jo que també sóc tutor, et trobes una mica en una situació complicada, no? Perquè al final són els teus companys que no es porten bé i després són molt crítics amb els profes.
5: Sí, sí, jo la típica de tirar pilotetes.
0: Això.
5: I ara a la meva classe li heu anat molt fort per aixecar-se a beure aigua i pels pets.
2: El profe meu s'ho van fer, li van tirar un Kiko. Sí, li van tirar un Kiko mentre escrivia alguna cosa a la pissarra.
0: Sortissin que li tirin un Kiko a un profe.
2: Sí, ja, sí. Ja. Va dir, vinga, que surti el valent. I com no va sortir...
0: Us van castigar tots.
2: Ens van castigar amb l'examen la setmana que ve. I dic, joder, hòstia, tio.
0: Això també passa. Clar, en quina mena de coses fallen els profes? Els grans defectes que tenen, a banda d'allò que hem dit, potser, per exemple, castigar tota una classe quan no en tenen culpa, quines altres classes us acudeixen que també són millorables?
5: L'autoritat. O sigui, hi ha molts profes que tu fas alguna cosa i et diuen, bueno, no passa res.
0: Ja. La resta també ho penseu, ho veieu així?
2: Sí, sí. Totalment.
0: Però les... després també us queixaríeu si es passés de frenada i fos massa estricta.
5: A veure, si es passa, clar, o sigui... Quan ets massa estricta, crec que no hi ha com una relació tampoc propera amb els alumnes. O sigui, jo he arribat a tenir profes que els hi tenia por, llavors la seva classe era de... Ningú parlava perquè si aixecaves la mà i deies alguna cosa malament, l'havies cagat.
0: Clar, Bruno, quin és el punt intermig perquè li tingueu respecte, però alhora també us apropeu en confiança? Com s'aconsegueix aquest punt mig?
4: Que quan calgui tingui autoritat... I quan la classe ja estigui més callada i tal, que es relaxi.
0: Vosaltres imagineu ara l'inici de curs. Si fóssiu profes, arribeu a un grup, aneu amb maduríssima o aneu relaxadets per una miqueta anar-vos guanyant la confiança? Com faríeu d'entrada a l'inici de curs? O sigui, molt bordes o molt relaxats?
2: Relaxats.
0: Relaxats, eh?
2: Sí. Perquè la gent digui, bueno, jo amb aquesta persona puc parlar, puc demanar-li això o l'altre, una pregunta, com et dius, què faria? Però quan es passin, doncs això, posar ordre.
0: Clar, i aquí té la teoria que si vas així molt relaxat des del principi, potser després passes un curs molt llarg, perquè no, els he donat un trosset de la mà i després t'agafen la presa sencera. Si us sembla, anem a preguntar això mateix a Patis Reals, els escoltem i després ho comentem.
10: Cada cop ens trobem més casos de alumnes que parlen malament a professors, deixa d'existir aquesta jerarquia i llavors doncs l'alumne es creu amb el dret de parlar malament al professor o faltar-li respecte.
7: Ara mateix, si un professor no fot un crit, hi ha gent que és que directament passa de tot i tracten els professors com si fossin col·legues o companys de classe.
10: O sigui, pot ser molt bo també tractar de tu a tu un professor, però mentre hi hagi respecte. Jo penso que el sistema de càstig que s'aplica és una mica absurd. No aprens, continues fent exactament el mateix. Tampoc penso que s'hagi de tornar ni molt menys a la violència física.
11: A vegades diria que el càstig és molt, molt baix pel nivell o és un supercàstig per una cosa mínima.
7: Hi ha alumnes que es porten fatal, interrompen tota l'estona una mateixa classe, no hi ha cap mena de càstig, cap mena d'expulsió.
11: Passen a gent amb quasi totes les assignatures suspeses. Si jo posaria un mínim i aquell mínim és igual si tens facilitats, dificultats...
7: Si no s'esforcen gens, jo penso que haurien de repetir. Però també s'ha de mirar molt el context i la situació de l'alumne, ja que no és el mateix algú que ho intenta i li costa que algú que directament no fa res ni mostra cap mena d'interès.
11: Sí que ens costa bastant concentrar-nos. També pot ser una mica culpa del telèfon o culpa de les tecnologies o jo no sé el què.
12: general sí que hi ha una mica aquesta nova cultura del mínim esforç, del ChatGPT. Això comporta, en conseqüència, que ens costi més concentrar-nos. I amb tot el tema de les pantalles i que les tinguem tan a l'abast, també, evidentment, té relació i té un impacte directe amb la concentració a l'hora d'estudiar.
7: Jo he notat molt que ens hem acostumat a fer-ho tot de pressa i ens hem acostumat, doncs, a viure amb aquestes distraccions, que si ara el sona el mòbil, que si aquest ha pujat aquest vídeo. No tenim paciència i ho volem tot de manera instantània.
0: La d'excuses que he sentit també, eh? Creieu que sou la generació més gandula de la història o no?
2: Sí.
0: Creieu que us esforceu? Que ja no tant vosaltres, el que veieu de la resta, la gent s'esforça, no?
2: No.
0: I què podríem fer per canviar aquesta situació? Com es pot motivar algú que està desmotivat, per exemple? Com es pot fer?
1: Donant-li un objectiu. O sigui, donant-li una raó, perquè a vegades quan ens posen un treball ens el posen i no sabem per què l'hem de fer, perquè una bona nota i ja està. Però si ens diuen, si fas aquest treball, faràs tal, i llavors podràs fer tal, i tal. Llavors et dona ganes, això.
0: I tu creus que així sí que es motivarien una miqueta?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Que a vegades és molt complicat, perquè busques aquestes, com aquestes fórmules per motivar i després veus que tampoc no funcionen, no? I és una mica frustrant, també. Vosaltres sou partidaris de fer repetir de curs als companys que no han fet res?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: Ho veus claríssim?
2: Sí, sobretot perquè no, el meu institut no es fa així i hi ha gent que passa de curs amb 9 assignatures suspeses. Mm-hmm. I dic, això no pot ser. No podem permetre.
0: En quins casos, o sigui, tu repetiries sempre algú que ha suspès, per exemple, amb més de 3-4 assignatures, independentment d'altres qüestions?
2: Jo faria suspendre una persona si, per exemple, ha suspès més de la meitat de les assignatures, però sobretot em fixaria en la situació. Mm-hmm. Com ha dit abans algun dels companys d'aquí, no me'n recordo qui, sobretot s'ha de mirar la situació d'aquesta persona, perquè no és el mateix una persona que no fa res, o sigui, li costa perquè no fa res, una persona que no li surt, però perquè és que tens problemes a darrere.
0: Clar, jo sempre diferencio molts cops la repetició, que després la persona l'aprofita com una nova oportunitat, o aquell que realment s'ho pren com un atac i perd tot un any, no? Laia, tu has vist casos de l'un i de l'altre?
6: Jo no faria repetir.
0: No faries.
6: Perquè crec que també es motiva molt a l'alumne.
0: Allunyar-se dels companys.
6: Sí. Clar, i crec que ja és com, ja, pues no serveixo per res, pues ja no.
0: Però hi ha qui pensa també que si no fem repetir una persona que té 5 assignatures suspeses per la resta de companys que potser s'estan esforçant, és un molt mal missatge. Mònica, què opines?
5: A veure, jo estic a favor de la repetició en alguns casos, o sigui, sí que hi ha gent de la meva classe que no fa res, llavors potser tampoc cal donar-li l'oportunitat de tornar a intentar-ho, perquè si ja veus que no ho tornaran a fer, en el meu institut molts cops hi ha gent així que veuen que no els fan passar i a veure si... Però hi ha gent que si s'està esforçant i realment, o sigui, vol tenir bona nota, o jo crec que donar-li una segona oportunitat també està bé, o sigui, clar que li afectarà en aquell moment, però després molts cops potser després li va bé.
0: Catalunya té un percentatge d'abandonament escolar del 13%, de les més altes d'Europa, tot i que és veritat que ha anat baixant, eh? Clar, qui té la culpa d'aquest fracàs escolar? Ningú, eh? Ningú té la culpa? Ostres, aquest silenci.
1: Tots.
0: Tots. Professors, alumnes, famílies també?
1: Sí.
0: En què ho veus?
1: Hi ha algunes famílies que jo conec en alguns casos que no, o sigui, no es preocupen gens, no estan gens pendents.
0: Creieu que els pares també, les famílies en general, també són una mica toves amb això? Potser a l'hora d'acceptar els càstigs que se'ls hi posen als fills, o no, no sé, com ho veieu?
1: Alguns, sí.
0: Sí? Potser seu, què penseu dels casos on hi ha una família que potser no accepta una sanció a un... el seu fill després d'un mal comportament o després d'una... Què penseu d'això? Perquè segur que n'heu vist algun cas.
2: Sí, jo l'he viscut, eh? Però molts cops les sancions, hi ha algunes que sí que estic d'acord, però d'altres que dius, a veure, per exemple, jo només he tingut una sanció en la meva vida a l'institut i ha sigut perquè un company em va agredir i llavors m'hi vaig tornar.
0: Tu t'hi vas tornar.
2: I llavors va trucar la cap d'estudis a casa meva i van dir, què tal, heu castigat el Christian? I mi mare com, perdona, t'estàs ficant en l'educació del meu fill?
0: Clar, no. I la resta, penseu que hi ha càstigs desmesurats, càstigs injustos o... no sé, Mònica.
5: Jo depèn. O sigui, crec que hi ha cops que es passen. O sigui que...
0: Què consideraries un càstig excessiu?
5: Doncs, no sé, que potser algú s'hagi rigut a classe només, però perquè a tothom li donen atacs de riure, no? I li hagi posat un parte o l'hagi expulsat o... Però també hi ha cops que crec que els profes són massa tous. O sigui, jo a primer d'ESO tenia un nen... Bueno, varios, que destrossaven la classe completament, però ja perquè no volíem fer ells classe, però clar, els que sí que volíem també ens destrossaven a nosaltres i al profe, i que no facis fora a l'alumne o no li diguis res, també em sembla que no...
0: És significatiu que esteu reivindicant més disciplina, eh? Perquè si no, ara tindreu l'oportunitat, a veure què us sembla això, i si poguéssiu castigar un adult. Us agradaria? Us agradaria? Jo crec que ara us tindreu l'oportunitat, perquè ara entrem a la secció del castigat sense pati, on us plantejaré quatre personatges del món educatiu i haureu de deixar un d'aquests personatges sense pati. Esteu preparats? O sigui, haureu de consensuar entre vosaltres i us plantejaré quatre situacions i ens haurem de posar d'acord, perquè només un s'ha de quedar sense pati. Està clar? Sí? Doncs vinga, va, anem a conèixer-los. Hi ha d'haver consens, eh? Després, la primera persona és la Teresa. I diu el següent. Diu, soc la mare de l'Elias i tot i que ha insultat un professor, em neu a acceptar el càstig que li heu posat al meu fill. Aquesta és la Teresa. Sí? Anem a una altra. El Didac. El Didac diu, no m'importa castigar els meus alumnes 4 o 5 hores copiant les normes de l'institut si no em porten els deures fets. Déu-n'hi-do, eh? Anem a la Rosa. Soc inspectora de zona i com a tal no m'importa expulsar aquells professors que cridin els seus alumnes. Sí? I anem al Vicenç. Diu, com a conseller d'educació implanto la normativa de repetir si tens una assignatura suspesa. Només una. Molt bé. I aquí com un silenci de catatònic. A veure, aquí deixeu sense pati. A la Teresa, que era la mare de l'Elias, que es negava a acceptar el càstig. Al Dida, que diu que els seus estudiants copin i copin. La Rosa, que és inspectora i que si un profe insulta, doncs que el fa fora. O el Vicenç, que és el conseller que només amb una assignatura diu que una persona ha de repetir. A veure, va. Qui
4: jo
0: comença?
4: El Didac.
0: Bruno. Sí. El Didac.
5: Qui era el Didac?
0: El Didac és el que castigaria a l'alumne 4 o 5 hores copiant.
5: Sí, sí, sí.
0: Sí, per què?
5: És massa. No cal.
0: Creieu en el sistema de copiar?
5: No.
0: Com a càstig?
2: No, de fet, l'esment, o sigui, la gent que és normalment sol ser més intel·ligent, perquè el vaig estudiar, odien el sistema de repetició.
0: Ja.
2: Els seus serveis l'odien, diuen, no, això no és bo per mi.
0: Ja. I la resta també esteu d'acord que seria el Didac? La resta no us fan pensar la Teresa, per exemple, aquesta
2: la
0: mare...
2: Teresa, a mi no.
0: Tu la faries quedar sense pati, la Teresa?
2: Sí, però aquesta posaria mare... abans algú sense pati, sinó el conseller.
0: El conseller, eh?
2: Però per què una assignatura suspesa?
0: Una assignatura és un marge per poder, no...
2: Imagina que has suspès música, no? Que no és l'assignatura troncal.
0: Ui, això que ha dit ara. Però són totes igual d'importants, no?
2: Em refereixo troncal, segons el sistema, ja que cadascú pensi el que vulgui, no? Però imagina que has suspès música, jo que sé, educació física, perquè has estat amb el peu trencat tot el trimestre.
0: Hem de consensuar. A veure, aquí deixem sense pati.
6: Jo?
5: Didac.
0: El Didac. Didac? Estem d'acord, més o menys, Cristiana, sí? Acceptes el consens?
2: Sí, accepto.
0: Molt bé, doncs va, ara si voleu, com que estem a punt d'acabar el programa, ara el que m'agradaria és demanar-vos un petit titular de tot el que hem estat comentant en aquesta estona, amb què us quedeu i quin missatge voleu, doncs, marxar a casa amb orgull. A veure, Laia, amb quin missatge et quedes?
6: No, comencem per un altre.
0: Sí, hi ha algú que vulgui començar? Bruno, tens algun... Amb què et quedes de tot el que hem comentat de l'institut?
4: Em quedo amb què... Està bé criticar els profes, però també hem de ser autocrítics cap al nostre comportament, perquè no és el més adequat.
0: Comportament, potser també... La motivació també es treballa una mica, no? L'esforç, no? A vegades es parla molt de la motivació. Clar, tu, Bruno, pregunta indiscreta, ets una mica dels liantes o què?
4: No.
0: No, perquè... com que fas com a autocrítica, potser ja està allà... Està com exercint aquest missatge d'acceptar una miqueta...
4: No, tampoc sóc el que es queda ja callat tota l'estona.
0: Un santet no ets.
4: No. Però, o sigui, trec bones notes i tal.
0: Està bé.
13: Ja som aquí.
14: Perdó per arribar tard. N'arriba el tren i...
15: Seieu de pressa. Els esperits estan a caure i els morts no esperen.
16: La casa de revelacions dels germans Vidal és l'única porta en el barri de Sant Antoni que connecta el nostre món amb el més enllà. O almenys, això és el que posa la seva propaganda.
17: I ara què?
15: Doneu-me les mans.
16: La Mireille Iñaki obeix a l'espiritista.
14: Tu, una cosa. Això ja m'està donant una mica de llullo, eh?
17: El què? El tio aquest que va amb collarets turbant i barnús.
14: Ja, no te'n riguis, que encara es maleeix.
15: Veig una cosa. Veig un familiar.
14: La iaia Carmeta. Ho sabia.
17: ¿Pero cómo va a ser la vieja?
14: Que sí, que está enfadada.
15: Noto ràbia, impotència, dolor. Carme, si estàs aquí, parla'm.
14: Mire, mire, les llums, que se sap el nom de la iaia.
17: Per què l'acabes de dir tu?
15: S'està enfadant.
14: I si marxem?
17: Iñaki, m'ha costat 150 euros la broma. Ara t'aguantes.
15: Veig una sala blanca.
14: El lavabo?
17: Però si és verd.
14: Que no, que ja mai portava les ulleres.
15: Merda, s'ha equivocat.
17: El que em faltava, la sobra de morta del Tònica.
15: Veig unes pastilles.
14: Mire, les pastilles de la iaia.
17: No fotem, eh? Què coi ha de saber aquest?
15: Sento dolor.
17: Iñaki, qui ho sap?
14: El què?
15: Sento mentida.
17: La dosi. Què em vaig passar amb la dosi?
14: Va ser culpa teva? Però no havia estat un atac de cor?
17: Un atac de cor és el que m'està a punt de donar a mi. Va ser un accident, vale?
15: Vol venjança.
14: Jo me'n vaig.
17: Iñaki, ni se te ocurra dejarme aquí.
15: Hòstia, que fort. No m'ho crec. Va, Marta, para ja, surt.
18: Aquí dins l'armari fa molta calor, estic suant. A la propera controles tu el mando.
15: No, no, que els cops de la taula t'han sortit molt bé.
18: Ah, no ha estat complicat. Cada vegada que li dono el mando, la taula tremola.
15: I el truc que has fet amb els llums m'ha agradat molt. L'hem de repetir, eh?
18: Quines llums?
15: Molt graciosa, però no cola, eh?
18: Per cert, el grup de demà està tancat?
15: Sí, venen a les... Aquí, als Gómez. Vindran a les 4.
18: Aquests qui eren? Els de la casa embruixada o els de la nena morta?
15: No, no. Si aquests venen a per les cartes, eh?
18: Doncs em toca a mi. David, tu neteges la bola.
15: Joder, un altre cop. Marta, deixa el mando a la taula d'una vegada, que es gasten les pilles molt ràpid i són molt cares.
18: I a mi qui m'explica si el mando està allà?
15: Aviam un moment. Si tu no has trucat el mando...
18: Per què collons s'està movent la taula, David?
15: Marta, per què collons tremola això?
18: Hem de sortir d'aquí!
16: Un cop de vent glaçat ha recorregut la sala i una figura es materialitza en la foscor. És un jove soldat, amb el rostre pàl·lid i ulls cansats. Porta un uniforme esquinçat, marcat per la guerra, i una ferida sagnant al coll.
18: I aquest qui se suposa que és?
19: Jo sóc en...
15: Marta, d'on has dit que havies tret la bola de cristall?
18: D'una botiga d'antiguitats.
15: I no podies comprar-lo en los chinos, como todo el mundo? Aquest tio no toca de peus a terra, literalment, i té el mateix color que la paret.
18: De pressa, David, passa amb l'aspiradora.
15: Aviam, Marta, que no estem a Ghostbusters.
18: Doncs no sé, una creu o algo.
15: Sí, i la Ai i la Daga també, si vols.
18: Perdoni, com ha dit que es deia vostè?
19: Sóc en Francesc Vidal i Ferrer, soldat de la República.
18: Genial. Amb tanta conya hem fet cabrejar un fantasma de veritat.
15: No és un fantasma qualsevol. Ha dit que és un Vidal. Per les dades de la República, només pot ser el nostre rebesavi.
18: Ah, perquè ho diguis tu. Vidal és un cognom molt comú.
15: No s'assembla el de la foto de casa del iaio?
18: I què pinta aquí?
15: Encara serà el de la cartera.
18: David, la vas agafar?
15: Vas pensar que l'avi no la trobaria gens a faltar.
18: No, l'avi no, però en Casper sí. Segur que has cridat el seu esperit quan has fet de sessió amb la cartera a la butxaca. Per variar, ha estat culpa teva.
15: Meva? Mira.
19: Nois, encara sóc aquí.
18: Tens raó, perdona el meu germà. Sempre és igual de poc considerat.
15: Això penses? Doncs el rebesavi el penso ajudar jo, perquè... Per què dius que estàs aquí?
19: Doncs, no sé, qüestions pendents.
18: Si no ho saps tu...
15: Crec que així em podem anar.
18: D'això, Francesc, tu pots aparèixer als jocs directament o has de pagar metro?

0: M'expliques què fem aquí?
1: Si volem trobar alguna cosa per ajudar el Francesc, ho trobarem aquí, a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
2: Us recordo que jo no us he demanat ajuda. Estic molt bé sent un fantasma.
0: No, si no et vull ajudar. Vull saber per què puc veure un tio que fa 80 anys que es va morir. David, es pot saber què pretens trobar?
3: Tot.
4: El David s'apropa al taulell, on el recepcionista li dona unes indicacions. Quan torna, té un paper a la mà.
0: Què t'ha dit?
1: Que pugem per les escales, fins a la segona planta. Allà trobarem la secció de la Guerra Civil.
0: I el paper?
1: El seu número.
4: Els dos germans pugen les escales i a la segona planta troben la secció de documents de la Guerra Civil Espanyola.
1: Francesc, on s'ha ficat aquest ara?
2: Darrere teu.
1: Ah!
0: No cridis, encara ens faran fora. I vés a demanar que baixin l'aire que hi ha corrent.
1: Francesc, prou amb els ensurts.
5: En què els puc ajudar?
1: Ah!
0: Que no cri...
4: La Marta està aturada. Hi ha un altre fantasma a la sala. Aquest porta una jaqueta de frac marró i unes ulleres rodones. Els seus peus no toquen al terra i a la seva mà té un rellotge enganxat amb una cadena que la deixa dins la butxaca exterior de la jaqueta.
5: Francesc, què criden aquests?
2: Ens podem veure.
5: De veritat? Que estrany, no em consta tenir aquests nigromans a la llista.
0: Nigro què?
1: Sense faltar, eh?
5: Nigromans, mags que fan ús d'una branca de la màgia

0: sorprèn, eh? Que portem morts des de la Guerra Civil.
1: Jo sóc un fantasma de biblioteca. Tinc una missió, un propòsit. No es pot dir el mateix de tu.
0: Jo també tinc una missió i un propòsit. Ho passo realment bé sent un fantasma. Encantant cases, posseint coses, fent pampallugues a les llums...
1: Francesc...
0: Ah, està bé, com intentin. Total, no trobareu res.
2: Bé, llavors és el moment. Busquem informació sobre la mort del Francesc.
1: Amb això us puc ajudar.
2: Comencem.
0: No trobes res?
3: Jo tampoc, i ja no queden llibres.
2: Un moment. Ah, no, no, res.
1: Aquí està. Francesc Vidal i Ferrer, primer batalló La Bruixa, de la 122a Brigada Mixta, del 18è cos de l'exèrcit. Mor el 3 de setembre de 1938, en la zona Corbera Gandesa. Cos retirat a Camposines i mor allà en l'acte.
3: Es diu de què va morir?
0: Això no cal que ho digui ell. Ja ho puc explicar jo. Era el 2 d'agost. Vam creuar l'Ebre cap a les Camposines per rellevar la 16a divisió, quan ja estava força malmesa pels atacs. Allà, si aixecaves el cap per la trinxera, et disparaven. Un dia, atenent les ferides d'un company, vaig descuidar que el meu coll estava totalment descobert fora de la trinxera, i una bala negra va fer el seu treball.
3: I com ho portes?
0: Doncs fa 80 anys, força bé.
3: Segur?
0: Sí.
3: I no estàs traumatitzat, enfadat, espantat?
0: Ho vaig estar, però fins i tot això ho esborra el temps.
3: No ho entenc. No tens a veure la teva mort amb que siguis aquí?
1: Marta, la mort no defineix una persona.
2: Però sí el que van ser en vida. Tinc una idea. Anem a casa de l'avi. Si hi ha alguna cosa sobre la vida de Francesc, és aquella casa.
3: Doncs no perdem temps.
1: Només dic que podria ser una mica més col·laboratiu. A més, són els teus rabesnets.
0: I a tu què més et dona?
1: Francesc, som amics. No et vaig poder ajudar a reconciliar-te amb els teus en vida. Deixa'm fer-ho ara. A més, fa 80 anys que t'aguanto amb mort i uns 20 i tants en vida. Vull perdre't de vista, saps?
2: Potser aquí trobem alguna cosa. Avi, som aquí.
3: Ni et molestis, a aquestes hores deu estar al bingo.
2: Busquem mentrestant. Estic segur que trobarem alguna cosa.
3: A veure si ens sortem aquesta vegada, que hem passat de tenir un problema a tenir-ne dos. Feia falta que vinguéssiu junts?
0: Ho sento. On vaig jo, va en Lluís.
1: Molts anys d'amistat en vida i encara més en mort.
3: Gairebé sembleu un matrimoni. David, es pot saber què estàs fent ara ensenyant espelmes?
2: Estic creant ambient d'espiritisme. Seieu al voltant de la taula. Bueno, o l'eviteu i al damunt. El que sigui que feu els fantasmes.
4: En Francesc es queda mirant les fotos de la casa. Hi ha imatges dels seus besnets des de ben petits. En algunes, juguen amb un gosset de color marró clar, amb orelles llargues i un posat juganer. Sembla enèrgic i simpàtic.
3: David, vols donar-te una mica de pressa amb això? No crec que una espelma menys o una més suposi un gran canvi, la veritat.
2: Marta, es pot saber què et passa? Estàs més borde del normal, i mira que ja ho ets molt.
3: Tens raó, perdona. És que sento que res ens surt bé. Vam començar amb la venda de tiquets d'una rifa falsa per poder pagar-nos la universitat. Després ens van enxampar i vam passar a vendre entrades d'un espectacle inexistent per poder pagar la multa. I ara ens hem ficat en això, i quan sembla que la gent s'ho creu, vaig saltant aquests dos i m'he ficat nerviosa.
2: Ei, estic aquí, d'acord? Sempre junts, recordes? Potser no trobem la manera que el rebesavi resolgui els seus assumptes pendents, però puc intentar tornar-ho a deixar tot com abans. Els fantasmes seguiran al nostre voltant, però els deixaràs de veure.
4: La Marta i en David s'abracen. En Francesc mira els dos germans des de la distància. Continuen sent els nens que hi ha al marc de fotos.
1: Tant de bo nosaltres haguéssim tingut un suport així.
0: Que jo sempre estic en una cosa així amb tu.
4: En Francesc s'acosta a la foto dels germans i posa el dit sobre la figura del gos.
3: Connie! Però si fa anys que ets morta.
2: I jo que seguia pensant que l'avi l'havia portat a un camp perquè s'havia fet gran.
3: A tu sí que et portaré jo al camp. Francesc, com has...
0: Hi ha moltes coses al món fantasmal per descobrir, Marta. A vegades, els problemes venen amb oportunitats noves.
1: I això t'obligaràs a tu mateix?
0: Suposo que ho puc intentar.
3: Com havia trobat a faltar la Connie?
2: Ja no estàs tan segura de voler tornar a la normalitat, oi?
3: No, crec que no.
2: Sort, perquè a mi això m'encanta.
3: Francesc, per què no et quedes amb nosaltres? Si en Lluís té una missió a la biblioteca, tu podries estar a la casa d'espiritisme. Potser mentrestant trobem què és això que traté aquí.
0: Bé, m'agrada la idea, però només perquè no tinc res millor a fer, eh?
4: De sobte, una brisa freda recorre l'habitació.
2: Això és el que volia dir jo amb un ambient d'espiritisme.
3: David!
2: No ha estat cosa meva. Crec que s'ha obert una porta al més enllà.
3: Doncs ja l'estàs tancant, guapo.
2: Ja t'he dit que no ha estat cosa meva.
3: Francesc, no havies dit que et quedaves amb nosaltres?
0: Sí, i no he mentit.
3: Llavors?
1: crec

0: va per mi.
1: Com ho saps?
0: Es nota dins. Sempre vaig pensar que el que et feia falta era la reconciliació. No només amb la teva família, sinó amb tu mateix. No volia que ho fessis sol i crec que ara ells t'ajudaran molt més que jo.
2: Trobarà a faltar, Lluís. Gràcies per tant, company.
0: Ens tornarem a veure.
3: Una llum cegadora omple l'habitació. En Francesc mira la sala, ara tranquil·la, amb una sensació de pau. Pot sentir que la presència d'en Lluís ja no és més que un record, però un record que sempre estaria al seu costat.
1: Al·lucinant. Aquest home s'ha mort dues vegades i encara no m'ha acostumat.
4: Sembla que el seu viatge ha arribat a la seva fi. Està guai que de sobte el nostre negoci ja no sigui una estafa.
5: Em sento bé. No sé. M'agrada ajudar les ànimes atrapades d'aquí descansar en pau.
1: Doncs la meva ànima no està gens en pau, xatos. Ha de ser una broma. I ara em quedo jo aquí amb vosaltres, a sobre. Pobre de mi. Què vaig fer jo en vida per mereixer això? Lluís, ja pots estar tornant.
4: Ai, mira, Marta, ja sabem per què ets tan dramàtic a vegades. Tot ve de família.
5: Tu calla una estona i porta'm l'aspiradora, que aquest el callo jo a les bones o a les dolentes.
3: La venjança del més enllà. Una producció de la xarxa audiovisual local i Midnight Madness Productions. Una història de l'Adriana Lomeña, en Daniel Duran i la Sara Sorribas. Amb les veus de Paula Cabezos com a narradora, en Daniel Duran com a David, la Sara Sorribas com a Marta, en Pol Torres com a Lluís. Veus addicionals de l'Adriana Lomeña i l'Adrián Margarit, amb la col·laboració de la Raquel Joan López i Antoni Borràs com a tècnic de so.
0: Hola? Hola! Quina estafa. 80 anys voltant per allà i ni mojito ni platja, tio.
6: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat.
7: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
8: Avui us recomano 24 contes de Chekhov. Anton Chekhov, escriptor i metge rus, va néixer a la ciutat portuària de Taganrog el 1860. La seva professió, de metge, li va permetre conèixer a fons tots els estaments de la societat de l'època. Conegut també per obres de teatre com L'oncle Vània o L'hort dels cirerers, en aquesta selecció de contes, amb una traducció magnífica d'Arnau Barrios, podem trobar professores de la Rússia rural atrapades en una vida de tedi i un passat esplendorós, persones que troben l'amor en poblets de costa un dia rúfol, funcionaris amb una barbeta com un taló de peu, tots tan vius, tan tangibles, que gairebé sembla que puguis anar a fer un cafè amb ells. La mort va trobar Chekhov amb la mateixa elegància que gastava l'escriptor amb les paraules. Allotjat en un balneari alemany per tractar-se la tuberculosi, un dia va dir al seu metge que es moria. El metge va contestar tranquil·litzant-lo, va punxar-li un calmant i va demanar xampany. Chekhov va buidar la copa, va somriure i va dir: «Feia molt de temps que no em bevia de xampany», i llavors es va morir. Encara que només tenia 44 anys, va deixar una obra ingent, d'una desena de volums, entre els quals podem trobar aquest fragment del Monjo Negre. Escolteu la primera al·lucinació de Kobrin, un jove amb deliris de grandesa. Unes ones estremien al sègol. El ventijol del vespre li va passar al lleuger arran del cap descobert. Una estona després hi va haver un altre cop de vent, més fort. El sègol va començar a fer remor i al darrere es va sentir la queixa sorda dels pins. El Kobrin es va aturar, esbaleït. A l'horitzó, com un remolí o una trompa, pujava de terra fins a dalt del cel una mànega alta i negra. Tenia uns contorns vagues, però de seguida es veia que no s'estava quiet, sinó que es movia a una velocitat terrible, que es movia precisament cap aquí, de dret cap al Kobrin, i que, com més s'apropava, més petit i precís es feia. El Kobrin es va llançar cap a una banda, el sègol, per deixar que passés. I tot just després de fer-ho, si voleu saber com continuar, ja ho sabeu, 24 contes de Chekhov a Club Editor.
7: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
9: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
10: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
11: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un aire més bo? Baixes o què?
10: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
12: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
10: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
13: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
14: De dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
10: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
15: Mosquits i paparres. Què fer i mesures per evitar que ens piquin i perquè no proliferin.
7: Els mosquits i les paparres ens treuen de polleguera a l'estiu i hem de prendre algunes precaucions per evitar les seves picades. Per protegir-vos dels mosquits, utilitzeu repel·lents, porteu roba llarga i clara i instal·leu mosquiteres a portes i finestres. També eviteu acumulacions d'aigua estancada, ja que són els llocs de cria. I si trobeu una paparra a la pell, retireu-la amb unes pinces, agafant-la el més a prop de la pell possible i estirant amb suavitat. Netegeu la zona amb aigua i sabó. Per evitar la seva proliferació, cal mantenir els jardins nets i, si cal, utilitzar productes acaricides.
6: Salut Activa.
14: Mercè Pallarès, metgessa d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
16: El millor que podem fer perquè no ens piquin els mosquits és portar roba clara que ens cobreixi la major part del cos i usar repel·lents. I en cas de que ja ens hagin picat, podem anar a la farmàcia i que ens donin preparats a base d'amoníac per disminuir les molèsties. Recordeu que és molt important evitar tenir aigua estancada en els llocs de casa nostra. No tenir ni platets, ni potets, ni pneumàtics, perquè allà és on es crien les larves. Segur que teniu algun amic que us diu que els mosquits sempre li piquen amb ell. Els mosquits el que busquen és el lloc on hi ha més CO2 de l'ambient. I un cop han trobat aquesta habitació, el que fan és buscar el cos més calent. I aquest és el que piquen. Si voleu també que evitar les mossegades de paparra, el que heu de fer és evitar caminar en zones amb molta vegetació. Si heu de caminar, utilitzar pantalons llargs que us tapin la zona de la pell. I si teniu una paparra i ja la teniu enganxada, per treure-la, el que heu de fer és, amb unes pinces, el més a prop de la pell possible, arrencar-la amb cura. I no li apliqueu cap cosa abans, ni per ofegar-la ni per cremar-la, perquè la podríeu estressar i us podria inocular el que té dins.
6: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: La xarxa de comunicació local.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comencem, com cada dia, un nou programa de La Tenora. Programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Amb tots vostès, Pere Païssa. Avui, a la seva primera part d'aquest programa, el dedicarem a sardanes dedicades a municipis i a pobles del Baix Penedès. Comencem amb el Vinyana de la Muntanya a la Plana, de Josep Maria Guitart, i després Arbocenca, una sardana de Pau Sicart. Són sardanes interpretades per la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

Avui hem començat amb sardanes dedicades a municipis del Baix Penedès. Hem escoltat el Vinyana de la muntanya a la plana de Josep Maria Guitart i Arbocenca de Pau Sicart. Bé, escoltarem uns quantes sardanes més dedicades a aquests pobles del Baix Penedès. Ara escoltem Banyeres del Penedès d'Albert Soler i després Bonastre de Carlota Baldrís. Són sardanes també interpretades per la Copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.

Acabem d'escoltar la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, que ens ha interpretat Banyeres del Penedès, sardana d'Albert Soler i Bonastre, de Carlota Baldrís. Bé, i ara escoltarem dues sardanes del mestre Tomàs Gil i Membrado, també amb la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. La primera es diu Vell Bellvei, i després la segona, La Bisbal del Penedès.

Acabem d'escoltar dues sardanes del mestre Tomàs Gil i Membrado, Vell, Vell, Vell i la Bisbal del Penedès, sardanes interpretades per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Bé, i ara la segona part d'aquest programa la dedicarem a sardanes que diversos compositors han dedicat a Masquefa i que són interpretades per la Cobla Mungrins. En primer lloc, escoltarem Masquefa, no, Masquefa, de Josep Bosch, i després recordant-se a en Manel, sardana del mestre Martirià Font.

Acabem d'escoltar dues sardanes amb la cobla Els Mongrins dedicades a Masquefa. La primera es deia Masquefa, no Masquefa, de Josep Bosch, i després recordant-se amb Manel de Martirià Font. Bé, i ara una nova sardana del mestre Tomàs Gil i Membrado que es diu Masquefa, Vila Amiga, i després Com a casa, sardana de Florenci Trullàs, també. Les dues amb la cobla Els Mongrins.

Hem pogut escoltar a la copla els mongrins que ens ha interpretat Masquefa Vila Amiga de Tomàs Gil i Membrado i després Com a casa de Florenci Trullàs. Bé, amigues i amics, i avui escoltarem les dues darreres sardanes, també dedicades a Masquefa. La primera es diu La nina del cingle, és del jove compositor Jordi Molina, i després una sardana que hem escoltat ja fa uns dies amb la copla Sant Jordi i que ara escoltarem amb la copla Els Mongrins, que es diu Sardanes a Masquefa, de Miquel Pons i Pinyol. I d'aquesta manera, amigues i amics, jo em despedeixo tots vostès fins demà amb un nou programa de La Tenora. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a l'A2 a Castellbisbal, deixa un carril obert direcció Lleida. A banda també a l'AP7, dues avaries dificulten la circulació, una a Tarragona, on només hi ha un carril obert, i una altra al Vendrell, que deixa un vehicle al voral, amb dues direcció Barcelona. I el Ministeri de Sanitat ha convocat aquest dilluns les comunitats autònomes per demanar-los que se deixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers d'immigrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i també la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents, mentre que el Ministeri de Sanitat assegura que el sistema està molt tensionat però nega que hi hagi col·lapsat. I Protecció Civil manté aquest dilluns l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. A partir del migdia i fins la mitjanit es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i també el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats també de tempesta i fenòmens de temps violent, especialment de pedra grossa. Durant l'episodi d'ahir diumenge, el 112 va rebre 863 trucades, més de la meitat relacionades amb inundacions. I de fet, els alcaldes de Roda de Berà i el Vendrell reclamen actuacions estructurals per reduir el risc d'inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana. Tots dos assenyalen la via del tren com una barrera que dificulta l'evacuació de l'aigua cap al mar. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama decisions valentes i estudiar nous passos, dipòsits i canalitzacions, mentre que l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, demana a DIF que faci la línia ferroviària més permeable i ampliï els passos d'aigua. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Segons ha informat la policia, al voltant de 3:45 van rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi van arribar, van constatar la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de 3 ambulàncies i també les maniobres de reanimació, la víctima va acabar perdent la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre obertarà una investigació per tal d'esclarir les causes dels fets. I l'Ajuntament d'Alpicat ha condemnat els fets ocorreguts durant la festa major, on els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, alguns menors, i han obert una investigació també per una suposada agressió sexual en grup a una noia. El consistori ha expressat el seu suport a les persones afectades i també a les seves famílies i ha qualificat aquestes conductes d'absolutament intolerables.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: Adéu, filla. T'espero per dinar?
1: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Aquest programa és una reemissió d'aquesta temporada.

Hola, joves! Una setmana més, no cal que us digui que estic molt content de retrobar-vos benvolguts i mai prou ben ponderats oïdors de Ràdio Molins de Rei en aquest espai de les restes de sèrie per escoltar temes musicals gens actuals i que avui està dedicat a cançons referents a la paraula, que, com tothom sap, és aquella unitat lingüística generalment dotada de significat que se separa de les altres mitjançant pauses potencials en la pronunciació i blancs en l'escriptura. Vaja, dit d'una altra forma, allò que és dit o mot en tant que serveix per expressar el pensament o facultat d'expressar el pensament mitjançant el llenguatge articulat. I ja, si m'ho permeteu, en poques paraules, o sense més preàmbuls, vaig a començar en l'aspecte musical aquest nostre espai d'avui amb un dels temes de l'àlbum Lamparetes, editat l'any 2001 pel grup mallorquí Antònia Font. El titulat Me sobren les paraules. Una cançó que, com podreu comprovar, és alegre, un enginyós joc amb el llenguatge en què el cantant cita diverses paraules segons la longitud, l'estètica auditiva, etc. I després, metafòricament, afalaga els ulls d'una noia mitjançant paraules que, d'entrada, fan referència a una altra cosa, un recurs poètic habitual. Ritme enganxós, sobretot pel uah-ho de fons. Gaudiu-la!

La nostra llengua disposa d'una pila de frases, expressions o refranys en què el mot paraula té una importància cabdal, com, sense anar més lluny, la que he usat jo fa una estoneta de res, en poques paraules, o en una paraula, o deixar algú amb mitja paraula a la boca, o ser una persona de poques paraules, no trobar paraules. En anglès, de les paraules en diuen words, i ves per on que el cantant francès, tot i que nascut a Tunísia, quan aquest país era un protectorat de França, Eli Robert Fitoussi, que artísticament es fa dir F.R. David, va enregistrar l'any 1982 una deliciosa balada titulada justament Words, que amb molt de gust i fina voluntat em plau posar tot seguit per al vostre gaudi.

Més expressions amb el mot paraula. Donar la seva paraula d'honor. Faltar a la paraula. Trencar la paraula donada. Donar paraula de casament. Sota la meva paraula. Tenir paraula o ser una persona de paraula. Mesurar o pesar les paraules. Paraules gruixudes. Deixar sense paraula. Demanar la paraula. Prendre la paraula. I ara és el torn del grup Camela, format el 1990 als suburbis de Madrid, que ens interpreta el tema que du per títol Palabras de papel, enregistrat l'any 1996.

Si en voleu més, en tinc més, de frases en paraula. Com ara, quedar-se sense paraula, que vol dir sorprendre's molt. Paraula de Déu, per donar veracitat o solemnitat a una afirmació. Tenir la paraula fàcil, concedir la paraula o retirar la paraula. I seguidament, Los Rodríguez, un grup madrileny amb influència del rock llatí, format el 1990 per Andrés Calamaro, Julián Infante, Ariel Roth i Germán Vilella, ens interpreta Palabras más, palabras menos, un tema que dona nom a l'àlbum que van registrar el 1995 i que, segons que he llegit, és considerat un dels treballs discogràfics més brillants de la dècada dels 90.

Gràcies a internet he trobat encara més expressions que fan servir el terme paraula, com ara a la paraula i al pa s'hi ha d'anar amb seny, recomanant prudència tant en parlar com en l'alimentació. La paraula és plata, el silenci és or, que valora més el silenci que parlar en excés. Paraula donada, paraula sagrada, que remarca la importància de complir allò que es promet. Val més una paraula abans que 100 després, que vol dir que és millor parlar a temps que haver de donar explicacions a posteriori. De paraula en paraula es perd la jornada, o el que és el mateix, parlar massa pot fer perdre el temps. I dit això, de ben segur que sabeu que el poeta barceloní José Agustín Goytisolo és particularment recordat pel poema Palabras para Julia, el qual Paco Ibáñez va posar música el 1968 i que ara us proposo escoltar en la deliciosa veu de Rosa León, que el va enregistrar l'any 1984 i va incloure en el seu àlbum Cuenta conmigo.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de José Lluís Revenga.
1: Seguim amb frases i expressions que fan servir el mot paraula. Paraula i pedra llançada no torna enrere. És a dir que cal pensar abans de parlar, perquè les paraules no es poden retirar. Qui té paraula té honor, que vol dir que es valora la importància de la sinceritat i el compromís. Qui no té paraula no té ànima, que indica que la paraula donada és un reflex de la integritat d'una persona. La paraula és l'ombra de l'obra, o sigui, que les accions valen més que les paraules. O les males paraules no trenquen ossos, però fan mal al cor. O sigui que les paraules poden fer tant de mal com un cop físic. I justament en relació amb aquesta darrera frase, ens va d'allò més bé la cançó que el cantant, compositor, empresari i productor discogràfic d'origen cubà, Dustin Ritchie, va enregistrar el 2018 i que es titula Palabras que maten i que ara mateix podeu escoltar, tot confiant, per part meva, que les paraules que deixo anar al llarg d'aquests programes no només no suposin la vostra mort, sinó que ni tan sols us facin la més mínima esgarrinxada.

Avui vaig sobrat de material sobre el tema. De manera que aquí teniu una altra tanda d'expressions relatives a l'objecte d'aquest programa. Paraula aturada no val ni una petjada, que equival a que, si no compleixes el que dius, la teva paraula no té valor. No hi ha paraula maldita si no és mal entesa, que significa que el problema, sovint, no és el que es diu, sinó com s'interpreta. Paraula dita, paraula escrita. És a dir, que un cop s'ha dit una cosa, ja no es pot fer desaparèixer. Una bona paraula pot obrir totes les portes. O sigui que la cortesia i el bon parlar faciliten les relacions. I si fa una estona us he dit com en diuen en anglès del terme paraula, heu de saber que en francès en diuen com en català, mot. I la coneguda cançó Something Stupid, que aquí es va conèixer com una tonteria, en francès va ser enregistrada per Sacha Distel i Joanna Schmicouche amb el títol de C'est mot stupide, és a dir, aquestes paraules estúpides que ara podeu escoltar.

I encara, com deien els germans Marx, Mas Madera. Paraula de rei no pot mentir, que fa referència al fet que les persones de prestigi o autoritat han de complir el que diuen. No donis la paraula si no la pots complir, que recomana prudència abans de comprometre's. La paraula dolça fa baixar la fel amarga, és a dir, que les bones paraules poden calmar fins i tot la ira més gran. Amb bones paraules i bons fets es fan amics a tots els indrets. Vaja, que la combinació de bones accions i bon parlar obre moltes portes. I, amb el mateix sentit, paraula amable porta amable. La paraula és la clau que obre tots els cors, que significa que amb bones paraules es poden aconseguir moltes coses. I, tot seguit, el grup basc Dumkandu ens interpreta un dels temes del seu repertori que van enregistrar el 1990 i que du per títol Palabras sin nombre.

0: Què? En voleu més? Doncs aquí les teniu. Paraula promesa, deute creat. És a dir, que quan es fa una promesa s'ha de complir. Paraula dura, resposta segura. O sigui que, si es parla amb duresa, és probable que es rebi una resposta igual. Paraula dita, ni el vent la torna. Equivalent a que, una vegada dites les coses, ja no es poden desdir. I, en sentit justament contrari, les paraules són vent, les obres són ciment. O, les paraules volen, els escrits romanen. No es mengen les paraules, però alimenten. O, el que és el mateix, les bones paraules tenen valor i poden reconfortar. Seguidament, us proposo escoltar la versió francesa de la cançó italiana Parole Parole, que va ser cantada originalment pel duet de Mina i Alberto Lupo i que Dalida i Alain Delon van gravar l'any 1973 amb el títol, gens complicat, de Parole Parole.
1: Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: te comprends pas.
1: Bah,

espanyol també en tenen d'expressions amb el terme palabra, com ara el hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. O sigui, que cal pensar abans de parlar, perquè el que es diu ens pot comprometre. A palabra necia, oído sordo. O sigui, que no s'ha de fer cas de les paraules absurdes o ofensives. Palabra y piedra suelta no tienen vuelta. O el que és el mateix, un cop dites les coses no es poden desdir. Las palabras se las lleva el viento. És a dir, que les paraules per si soles no tenen valor si no van acompanyades d'accions. Una palabra a tiempo ahorra 100 después. És millor parlar quan toca que no pas haver de donar explicacions més tard. Obras son amores y no buenas palabras. O sigui, que les accions són més importants que les paraules boniques. I tot seguit, continuant amb la música, us proposo escoltar els Vigis que ens interpreten la deliciosa balada Words, que, com ja sabeu, vol dir paraules en anglès.

Ja la darrera tongada, també en espanyol. Más puede una palabra amable que un garrote, que vol dir que la suavitat i l'educació són més efectives que la força. Palabra y acción juntas son razón, o el que és el mateix, que les paraules han d'anar acompanyades d'accions. La palabra és un arma de doble filo, equivalent a que parlar pot perjudicar segons com es faci. Les paraules amables abren puertas de hierro, que significa que la cortesia pot aconseguir coses difícils. Les paraules bonites no dan de comer, és a dir, que no n'hi ha prou en parlar bé, cal actuar. Palabra de boca, piedra de onda. Les paraules poden fer tant de mal com un cop físic. Les paraules cuestan poco y valen mucho. O sigui que una bona paraula pot tenir un gran impacte. La palabra dulce multiplica los amigos. La palabra áspera los aleja. El bon parlar afavoreix les relacions personals. I les paraules són enanos. Los hechos son gigantes. Equivalent a que les accions importen més que les paraules. I ja per cloure el programa d'avui, crec que res millor que fer-ho amb una versió instrumental del gran tema de Joan Manuel Serrat, Paraules d'amor, que ens interpreta Johnny Shadow, i amb la que us dic adeu, aprofitant la benentesa, per convocar-vos des d'ara mateix per al proper programa a les ones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes cançons interpretades per persones que celebren el seu sant el 29 de juny, és a dir, Pere, o si ho voleu, Pedro, en espanyol, o Peter, en anglès, o Pierre, en francès, o la seva versió femenina de Petra. Tot desitjant-vos, mentrestant i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Hem mobilitat la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellbisbal, deixa circulació intensa direcció Lleida. A banda també a l'AP7, dues avaries dificulten també la circulació, una a Tarragona, on només hi ha un carril obert, i una altra al Vendrell, que deixa un vehicle al voral, amb dues direcció Barcelona. I en clau política, el Ministeri de Sanitat ha convocat aquest dilluns les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de la triple vírica, la varicela, la poliomielitis, el tètanus i també la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents. I Protecció Civil manté aquest dilluns l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses, volíem dir, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. A partir del migdia i fins la mitjanit es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i també el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden també anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, especialment pedra grossa. Durant l'episodi d'ahir diumenge, el 112 va rebre 863 trucades, més de la meitat relacionades amb inundacions. I de fet, els alcaldes de Roda de Berà i el Vendrell reclamen actuacions estructurals per reduir el risc d'inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana. Tots dos assenyalen la via del tren com una barrera que dificulta l'evacuació de l'aigua cap al mar. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama decisions valentes i estudia nous passos, dipòsits i també canalitzacions, mentre que l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, demana a DIF que faci la línia ferroviària més permeable i ampliï els passos d'aigua. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Segons ha informat la policia, al voltant de 3:15 van rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi van arribar, van constatar la presència d'un home malferit per apunyalament. Malgrat el desplaçament de 3 ambulàncies i les maniobres de reanimació, la víctima va acabar perdent la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les causes dels fets. I també l'Ajuntament d'Alpicat ha condemnat els fets ocorreguts durant la festa major d'aquest cap de setmana, on els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a diversos nois, alguns menors, i han obert també una investigació per una suposada agressió sexual en grup a un altre noi. El consistori ha expressat el seu suport a les persones afectades i a les famílies i ha qualificat aquestes conductes d'absolutament intolerables.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Doncs estem davant d'una cançó típicament llatinoamericana, típicament de pop mexicà, que és el que tenen fins i tot les situacions més dures, no? Més traumàtiques, des de que me dejaste. Doncs res, les expliquen o les canten. Així d'aquesta manera animada i ja està, no te n'adones i estàs fent fora les penes. Doncs això és La Ventanita, un tema que fa molt d'estiu, que és molt ballable, que segurament heu sentit en més d'una festa major i que avui ens ve perfecte per al tema que ens proposen la gent de Cardedeu com a tema del dia. Ara us ho expliquem. Doncs ja està, simplement és que avui la proposta de tema del dia és: què fem a l'estiu? Obrim finestres o tanquem finestres? Sembla cosa fàcil, però té les seves repercussions i per això els companys de Ràdio Televisió Cardedeu hi han estat fent toms i avui estan disposats a explicar-nos tot el que cal sobre aquesta dicotomia energètica. Avui, des de Ràdio Televisió Cardedeu, saludem un nou company, el Jordi Mariscot. Jordi, bon dia!
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Molt bé, què has fet amb l'Estela? Què heu fet amb l'Estela? Bueno, aquí desapareix gent a Ràdio Televisió Cardedeu.
1: A Cardedeu ens agrada anar fent canvis i quan va sortir el projecte vam dir, a tots ens feia moltíssima il·lusió i vam veure com ho podíem fer per participar-hi tots.
0: Ah, xico, molt bé. No és que marxeu de vacances allò fastiguejats ja de no puc més, deixo-lo no aguanto. No,
1: Al contrari, si he arribat avui al matí m'he trobat una nota de l'Estela que ficava bona sort Mariscot i ostres, que guai que hi hagi aquest rotllo.
0: Et diuen Mariscot, eh?
1: Sí, em diuen Mariscot.
0: Vinga, t'ho direm així, si vols.
1: Perfecte.
0: Si és com més de casa. Jordi, a veure, aquest ha tocat un tema una mica estranyet, si vols tu, però que li traurem suc.
1: Jo he de dir que quan vaig veure la llista de temes vaig pensar que era una aposta clara, evident, perquè tal com bé has dit, avui parlarem de què fer durant la nit, les nits d'estiu, de si mantenir les finestres obertes, si deixar-les tancades. Jo, com vaig llegir el tema, vaig pensar... la resposta és molt òbvia, no? Ara que estan tan de moda, sobretot les nits tòrrides, finestres obertes, que corri l'aire i mirar d'aguantar les nits com es pugui.
0: Ah, si corre l'aire!
1: Si corre!
0: És que clar!
1: Exacte. I hi ha molts més factors a tenir en compte dels que em pensava de bones a primeres.
0: Sí, no?
1: Perquè, ostres, hem trobat gent que per xarxes ja ens està escrivint, ja ens està dient, ostres, jo és que he vist que davant d'una carretera hi ha soroll. Clar. Ostres, és que no puc dormir amb la llum. Els mosquits, hi ha molts factors a tenir en compte.
0: Sí. Llavors, que si cortines, que si persianes...
1: Exacte.
0: Clar. És que és un món.
1: És un món. A part de, ja dic, hi ha gent que ens està dient que, ostres, no, és que jo amb la llum no puc dormir. Clar. Ostres, la meva parella vol la finestra oberta i jo la vull tancada. Jo m'aixeco mitja nit a tancar-la sense fer gaire soroll perquè no em veig... Bueno,
0: sí. Històries.
1: Hi ha molt debat.
0: Històries per no dormir mai millor.
1: Literalment.
0: Doncs vinga, volem més explicar totes aquestes històries i la vostra aposta, finestres obertes o tancades. Penseu que estem parlant bàsicament de la nit, però perquè durant el dia jo crec que... Bueno, obrir com la finestra és com aquell meme que corre per xarxes, no?
1: Exacte.
0: Que et ve com una explosió nuclear a la casa.
1: Si hi ha algú que durant el dia té les finestres obertes, que ens escrigui també al WhatsApp del programa.
0: I que ens convidi a casa seva, també.
1: Bueno, però al novembre ja que ens convidi.
0: També. Doncs vinga, tot això podeu compartir amb nosaltres a través de l'Insta del programa Obert Vacances. I tens a mà el número de WhatsApp?
1: Te'l dic en un segon.
0: Vinga, jo també l'estic buscant perquè som tan guais que no ens l'apuntem i llavors l'hem tenim per debut.
1: Mira, ens ho podeu enviar tant per l'Instagram, per missatges directes d'Instagram a Obert Vacances i al WhatsApp del programa, el 696-164-655.
0: Torna-la a dir, que me l'apuntaré aquí ben posadet.
1: 696-164-655.
0: Vinga, doncs queda superapuntat i després el recordarem a les 10. Tornem a connectar amb el Jordi. No em sortirà dit de Mariscot, eh? Jordi,
1: cap problema.
0: Farem el que podrem. Connectem amb el Jordi des de Ràdio Televisió Cardedeu de nou per llegir els vostres missatges. Gràcies, Jordi.
1: Perfecte.
0: Petonets, fins ara. No és l'únic contingut, vaja, que tindrem la vostra participació. Avui és dilluns i ja ens aixequem amb sensació... Bé, no ho sé, de que comença una setmana i es va tancant el programa perquè és la setena setmana de l'Obert i la penúltima d'aquest estiu que estem passant amb vosaltres. Què passarà des d'ara i fins les 11 del matí?
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Ves que hi ha temes que ja ens porten al final de l'estiu, vulguem que no, eh? Hi ha temes com, per exemple, el que començarà, el que encetarà en forma d'entrevista al programa. Parlarem amb el sindicat de mestres, amb USTEC. Volem saber com afronten el curs vinent i, sobretot, si podran evitar o no la vaga de la primera jornada, que ja està anunciada. Com tenen les negociacions amb el Departament d'Educació? En parlarem de tot plegat com a primera entrevista. Després tindrem un apunt casteller del cap de setmana, amb una festa major del Catllà que ha deixat molt bones construccions i també sabrem com va anar la diada de l'endemà de l'Arbós. Ha plogut sobre mullat, mai millor dit, eh? Si la xarxa ferroviària ja estava congestionada i ja acumulava incidències, les pluges que hem tingut a la Costa Daurada aquest cap de setmana no han fet més que empitjorar la situació. Una entrevista que avui ja està planificada des de la setmana passada, però que avui encara té més sentit que mai, amb la plataforma Dignitat a les Vies. Justament aquesta plataforma enceta avui una eina de comunicació entre usuaris a través de les xarxes socials. També us explicarem des del Maresme com funcionen, com treballen i si realment han treballat molt aquest estiu les guarderies canines per deixar els animals de companyia si és que no us els podeu portar de vacances. Dins l'espai Maremar, que ens porten des de l'escala, avui el protagonista o la protagonista serà l'habanera. I per altra banda, tancarem amb el Freaky Time que ens proposen des de Vilafant amb un anime que jo la veritat no tinc referència, tinc moltes ganes d'escoltar la recomanació. Es diu Ai Yazawa, espero haver-ho pronunciat bé i en tot cas, si no és així, perdoneu-me tots els friquis que ens esteu escoltant. Doncs tot això configurarà un Obert per Vacances que enceta la setmana i que comença, com sempre, amb ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: La primera parada la fem a Girona. Saludem el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Des de Girona FM ens expliqueu que l'entitat ecologista SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós reclamen més protecció pels nedadors davant l'augment d'embarcacions recreatives.
1: Una quarantena de persones van participar en una nedada des de la cala del Castell fins a la cala Senyà de Palamós per reclamar més protecció pels nedadors davant l'augment d'aquestes embarcacions recreatives al litoral català. Jordi Cruz és portaveu de l'entitat ecologista i ha demanat una normativa més clara que garanteixi una distància de seguretat entre les embarcacions i els nedadors a mar obert.
2: Que és per denunciar la inseguretat que hi ha en el mar, sobretot en els darrers anys, que s'ha incrementat el nombre d'embarcacions, de motos, d'usuaris que en diem, nosaltres en diem vulnerables, que fan servir aquesta franja que s'anomena zona de bany normalitzada, des de nedadors, paddles, gent que fa snorkel, i la, com que la normativa ha quedat obsoleta amb aquests canvis que hi ha hagut els últims 20-30 anys, penseu que ara a la Costa Brava tenim unes 18.000 embarcacions, és una bestiesa. Només que surtin la meitat, són 9.000. No hi ha tanta costa per tanta embarcació, per això tenim també aquests problemes.
1: Cruz ha posat com a exemple la normativa que regula el busseig, que estableix que les persones que el practiquen han de portar una bandera alfa i obliga les embarcacions a mantenir una distància de seguretat de 50 metres.
0: I per altra banda, us expliquem que dues persones han estat detingudes, 8 denunciades i 93 identificades, tot plegat en un operatiu policial conjunt a Empúria Brava.
1: Així és, la policia local de Castelló d'Empúries, la Guàrdia Civil, els Mossos i la Policia Nacional van desplegar un operatiu conjunt que es va saldar amb aquest balanç per diferents infraccions. 3 pertinença d'armes blanques, 1 pertinença d'una arma prohibida i 4 pertinença de substàncies estupefaents. Durant el dispositiu, que va comptar amb 51 efectius, es van identificar 93 persones i 39 vehicles. També s'han tramitat 3 expedients d'expulsió en matèria d'estrangeria.
0: I en clau cultural, tanquem dient-vos que Sons del Món tanca la 19a edició amb un concert íntim i proper de Roger Mas, això al celler dels Aspres de Cantallops.
1: Durant una hora i mitja, el músic de Solsona va repassar alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. El director del festival, Xavi Pasqual, destaca que van optar per Roger Mas per tancar aquesta edició perquè és una forma molt cultural d'acabar el festival amb un dels millors cantautors que hi ha al nostre país.
0: Fa temps que no passa Roger Mas per aquí, per Tarragona. Ja ens feu una miqueta d'enveja, Pau? Molt bé.
1: Doncs mira, a veure si ens escolta.
0: Pau Villafanya, Girona FM, moltes gràcies. Fins demà.
1: Fins demà.
0: I des de Cugat saludem a la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Mira, l'actualitat barcelonina ens explica que Barcelona portarà a Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant la concentració de Save Europe Act. Això ha estat aquest cap de setmana, no?
3: Sí, aquest dissabte concretament. Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema La remigració salva Europa i es van sentir proclames com ara No és immigració, és invasió, entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, ha apuntat el consistori. La tinenta d'alcaldia de Barcelona, Raquel Gil, defensa el dret de manifestació, però reafirma que no seran neutrals davant d'aquest tipus de missatges.
4: La nostra ciutat és una ciutat oberta, diversa, antiracista, feminista, que respecta, que es construeix des d'aquesta diversitat i des d'aquest respecte a tothom. Això no és el que passava amb aquesta manifestació. Aquesta manifestació s'ha dut a terme dintre dels àmbits que estaven previst, però el que hem fet és estar molt amatents a quins han sigut doncs, les proclames i com s'ha desenvolupat aquesta manifestació. I el que farem ara des de l'Ajuntament és posar en coneixement de la Fiscalia pels delictes d'odi algunes de les manifestacions que han fet aquestes persones en contra de la immigració o de caràcter xenòfob que entenem poden constituir delictes d'odi.
3: El grup dels comuns també han denunciat a la Generalitat aquesta concentració, han presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. En base a la llei d'igualtat, demanen que s'imposi una sanció molt greu d'entre 40.000 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus.
0: I per altra banda, us expliquem que cau un 40% l'exposició de les escoles barcelonines al diòxid de nitrogen. Aquestes xifres pertanyen al període del 2018 al 2025.
3: Així ho revela l'informe d'avaluació de la qualitat de l'aire d'aquest any 2025 de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que també destaca que tots els centres barcelonins estan dins els nivells legals vigents en matèria de NO2, però encara fora dels valors recomanats per l'OMS. A més, un 26% de les escoles complirien l'exigència legal escala europea per al 2030. En conjunt, l'agència celebra que continua la baixada progressiva dels principals contaminants aeris, l'NO2, les partícules PM10 i PM2,5, fins a assolir mínims històrics. Per districtes, el que registra una exposició mitjana major al diòxid de nitrogen és l'Eixample i el que menys Sarrià-Sant Gervasi.
0: I una notícia ja per tancar que ampliarem després en temps d'entrevista. L'actualització de l'aplicació Transporta'm oferirà informació en temps real del metro i del Bicinc.
3: La plataforma Dignitat a les Vies, amb la col·laboració de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, publica avui una actualització d'aquesta aplicació que informa els usuaris del transport públic de l'estat del servei. La nova actualització afegeix noves funcionalitats, com ara la situació del metro de Barcelona a temps real, amb un mapa que mostrarà en quin lloc es troba el comboi i el volum de passatgers que hi ha, així com detalls de les parades del Bicinc, amb quantes bicicletes hi ha disponibles i quantes places lliures. A nivell ferroviari es manté la funció que informa dels endarreriments actuals i acumulats en les línies de rodalies, cosa que fa que Transporta'm ofereixi més informació que les aplicacions oficials de Renfe i Adif. Transporta'm es va publicar fa poc més d'un any i ja té 90.000 usuaris.
0: Com a diem, vora 9:45 és l'entrevista que avui tindrem a l'Obert per Vacances. Moltíssimes gràcies, Tina. Una abraçada. Fins demà.
3: Una abraçada, Núria. Que vagi bé.
0: I a l'actualitat que ens aporten des de Lleida ens l'apropa Arnau Vilà, d'Aimun. Arnau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Els Mossos d'Esquadra busquen tres joves que van assaltar i agredir sexualment una noia la matinada de dissabte a la Festa Major del Picat.
5: Els fets van passar a les 5 del matí en ple carrer, coincidint amb la Festa Major d'aquest municipi del Segrià. Segons la denúncia de la víctima, els assaltants la van abordar amb una navalla, li van robar les pertinences i li van fer tocaments abans de fugir. La policia manté oberta la investigació per robatori amb violència i agressió sexual, sense que de moment hi hagi detinguts per aquest cas. En les mateixes festes, paral·lelament, els agents van arrestar un home de 40 anys a la zona de les Penyes. L'individu, sota els efectes de substàncies, va fer tocaments a diversos joves, inclosos menors d'edat, que van intentar defensar-se a cops. Els vigilants de seguretat el van retenir fins a l'arribada de la policia. Ara l'Ajuntament del Picat ha emès un comunicat de condemna absoluta on mostra el seu suport a les víctimes i confirma la col·laboració amb la investigació dels Mossos.
0: I per altra banda us expliquem també que la campanya d'estiu està sent especialment intensa per als bombers, això a les comarques de Lleida. Fins al 16 d'agost han fet 725 actuacions per incendis, un 25% més que durant l'any passat.
5: Molt per sobre de les 570 de tot l'any passat, com deies. El juny va ser el mes amb més activitat, amb 244 focs, coincidint amb una campanya de la sega avançada per les altes temperatures. Els incendis agrícoles són els més nombrosos, però també han augmentat els forestals, amb 167 actuacions, un 38% més que l'any passat en aquest sentit. Els bombers alerten que la calor i la sequedat fan que la vegetació sigui més combustible i que els focs puguin créixer ràpidament. Per prevenir-los, destaquen la importància de mantenir camps cultivats i zones de discontinuïtat forestal. També aposten per noves eines com drons i càmeres tèrmiques per fer front a uns incendis cada vegada més complexos.
0: Déu-n'hi-do, doncs aquesta és l'actualitat de les Terres de Ponent des de Lleida, des d'Aimun. Arnau Vilà, moltes gràcies.
5: A tu, Núria, que vagi bé.
0: Foc a Lleida i aigua en excés per aquí, per les comarques tarragonines, per la Costa Daurada. Marina Pérez Got, bon dia.
6: Bon dia.
0: Després dels aiguats d'aquest cap de setmana, Creixell, el Vendrell, Roda de Barà, Torredembarra, el que toca avui és fer balanç, no? Acabar de treure l'aigua i fer balanç. I en aquest sentit s'ha pronunciat els alcaldes.
6: Sí, doncs els alcaldes de Roda de Barà, Pere Vigili, i el del Vendrell, Kenneth Martínez, reclamen actuacions de fons per reduir l'impacte de les inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana i coincideixen en assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar. Martínez considera que cal prendre decisions valentes davant unes problemàtiques estructurals, mentre que Virgili reclama a Adif que actuï de manera contundent i gasti els diners que calgui per fer més permeable la línia ferroviària. Pel que fa a l'absència de l'ES Alert, cap dels dos alcaldes qüestiona la decisió i tots dos remarquen la dificultat de preveure la intensitat d'aquest tipus de tempestes. Segons l'alcalde del Vendrell, la línia ferroviària concentra la sortida de l'aigua en determinats passos i això fa que hi circuli com si fos un sifó. Per això reclama abordar el problema com un tema de país i estudiar més passos sota les infraestructures, així com nous dipòsits o canalitzacions.
7: Nosaltres el que sí que volem destacar és que poder no teníem l'alerta, diguéssim, l'avís al mòbil, però sí que els serveis d'emergència tots van funcionar de manera excel·lent. Bombers, protecció civil, policia local, Mossos, ambulàncies, tothom. Vull dir que amb la quantitat d'avisos no, en cap moment vam trobar a faltar, però en general, efectius. En cap moment vam dir, hòstia, no podem arribar allà, qui pot anar allà, no hi va ningú, no hi arribem, no tenim prous efectius.
6: Virgili recorda que Roda de Barà ja havia reclamat ampliar un dels passos d'aigua durant les obres del túnel de Barà.
0: Repassem altres notícies del territori, no? D'altre àmbit.
6: Doncs sí, punt final a Fiesta Aventura, l'espectacle final de Port Aventura, després de 27 anys, que es feia al famós llac de la Mediterrània. Aquest setembre s'acabarà. No sabem si serà substituït per un altre espectacle o no, però de moment, des de Port Aventura, han decidit posar punt final a Fiesta Aventura després de 27 anys. I també, en altres termes, els punts i espais d'informació turística de la ciutat de Tarragona han augmentat les consultes registrades aquest estiu en comparació amb l'any passat. Les peticions s'han duplicat sobretot a les jornades de l'entorn de l'eclipsi i del Tour de França, Núria.
0: I el Nàstic?
6: El Nàstic ha perdut el penúltim partit de pretemporada contra l'Espanyol B per 3-0. Queden pocs dies perquè comenci la temporada, ho saps millor tu que jo, quasi.
0: Sí, ho estem ja visualitzant. Molt bé. Marina, moltíssimes gràcies i fins ara.
6: Fins ara.
0: Tanquem la ronda d'actualitat, entrem en matèria.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Fem previsió de cara a setembre i és que falten només dues setmanes per l'inici de curs i tot apunta que serà un començament de curs mogudet. De fet, és que el 8 de setembre ja hi ha convocada una vaga de docents. La portaveu d'USTEC ja va avançar fa uns dies en una entrevista a RAC1 que veu complicat que es desconvoqui aquesta vaga i denunciava que és que no s'han reunit amb el Departament d'Educació des de principis de juliol. Una situació complicada que fa preveure que tot plegat encara portarà cua. I per parlar d'això, de l'inici de curs i de com ho preveuen els mestres, ens acompanya, per una banda, la nostra companya de Cugat Mèdia, Tina Forest. Tina, bon dia.
1: Bon dia.
0: I mira, avui tenim aquí els estudis, farem una teleentrevista, tenim els estudis al portaveu d'USTEC a Tarragona, el Noé Muñiz. Noé, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bon dia, tot bé?
2: Tot bé, molt bé.
0: Sí, vinga, et deixo en mans de la Tina.
2: Molt bé.
1: Bé, Noé, doncs, hola, bon dia, que en tu no ens havíem saludat encara en directe.
0: Sembla que hi ha algun problema que per tenir retorn amb els auriculars. En tot cas, Noé, jo mentrestant et pregunto, mentre solucionem aquest tema, et pregunto, hi haurà el dia 8, es pot ja dir 100% segur que hi haurà vaga?
2: Tant de bo no fos així, però ara mateix, en el moment que estem, sí, perquè no hem pogut seure a negociar. Hem de seure a negociar, no serveix amb un anunci unilateral per part del govern on anuncien, bueno, algunes millores que són, evidentment, són positives, però necessitem seure a negociar i parlar una mica de totes les mancances que tenim.
0: Però veieu algun pas que faci el govern des d'ara i fins al dia 8? Alguna convocatòria?
2: No ho sabem, és a dir, igual que hi ha hagut un anunci, no, de les infermeres escolars i, bueno, és possible que en aquesta línia ja hi ha anuncis, però si són anuncis unilaterals no solucionaran res.
0: Tina.
1: Sí, des d'USTEC dèieu això, no? Que no us reuniu amb la consellera Niubó des de principis de juliol, a falta de dues setmanes per començar el curs. No sé si us han proposat alguna data per aquesta reunió o quina és la postura del departament per asseure's a parlar.
2: Doncs de moment no hi ha cap data, és aquest el problema, és a dir, el tema està aquí, no? És a dir, no hi ha cap data per seure a negociar. L'última trobada va ser el juliol i nosaltres el que volem és això, seure a negociar i parlar de molts temes que estan encara sobre la taula. Tenim el mandat de la nostra afiliació, de tota la comunitat educativa, que el que va dir és que havíem de seguir lluitant i així ho fem. I si no podem seure a negociar, doncs malauradament la convocatòria de vaga que continua.
1: Clar, per part vostra hi ha hagut alguna proposta de data per reunir-vos en aquest sentit?
2: Bueno, nosaltres hem intentat contactar amb el departament i buscar dates de... Nosaltres estem oberts a reunir-nos en qualsevol moment, és a dir, evidentment, ara hem estat de vacances també, però bueno, estem... Si el departament realment vol seure, nosaltres no tenim cap problema de fer-ho ara, a l'agost, i intentar fer un últim esforç, no? Perquè realment no ens agrada haver de començar ja el primer dia amb una vaga, però cal aquest esforç. Nosaltres estem oberts a reunir-nos en qualsevol moment i ho hem traslladat així al departament.
1: El curs passat es va arribar a dos acords, un primer entre el departament i UGT i Comissions Obreres i un segon a final de curs, al qual USTEC va acabar sense donar-hi suport, ja que en consultar-ho els docents es va rebutjar. Són avenços, entenc, que per a vosaltres són insuficients. Aleshores, quines serien les prioritats amb les que s'hauria de començar a negociar en aquest sentit?
2: Has de començar a negociar, primerament, aquests acords que es va arribar s'han de concretar, és a dir, una cosa són anuncis o acords en determinades àrees i una altra cosa és la concreció. Per exemple, en temes d'inclusiva estem parlant de més professionals, però en quines àrees, com es farà aquest desplegament, quin calendari, és a dir, necessitem concrecions en moltes àrees i després hi ha un tema molt, molt més estructural, que és el que ens està demanant la comunitat educativa, és a dir, necessitem un pas més per part del departament, necessitem apropar-nos poc a poc al 6% del PIB en inversió d'educació, necessitem incrementar encara més totes les dotacions per inclusiva, perquè sí que el departament està fent un esforç, però és que realment són moltes les necessitats a les aules, hi ha moltíssima diversitat. necessitem desplegaments de professionals de molts tipus i ho necessitem ja, no? Doncs aquestes serien algunes de les línies. En el tema salarial hem de continuar avançant, hem de continuar concretant, calendaritzant totes els diferents increments salarials que s'han proposat. Tenim també sobre la taula la jornada de 35 hores que s'ha plantejat pel funcionariat, com s'ha d'aplicar amb educació. Nosaltres considerem que el que s'hauria de fer és una jornada de 35 hores que impliqui una reducció d'hores lectives, perquè al final la càrrega del docent, de tots els professionals de l'educació, està en les hores lectives que es fan. Doncs també nosaltres volem que això també es comenci a negociar, no s'ha parlat d'això. Infraestructures, cada vegada les infraestructures en general estan pitjor. Tema climatització de les aules, tenim tot un problema amb el... Ara començarem el 8 de setembre, anem a veure quines temperatures ens trobem. Doncs, bueno, són molts temes que estan oberts. Alguns sí que s'ha fet un primer pas del departament, o sí que ja s'ha arribat a acords, el que estaves mencionant, aquests acords que s'ha arribat, però hem de concretar, hem de calendaritzar, hem de ser clars en quin serà el calendari, quan s'aplicaran, com s'aplicaran, i després hi ha altres temes, com els que he comentat, que s'haurien de tractar.
1: Clar, en tot això que comentaves, quins punts diries que són els que des del departament estan més disposats a parlar, perquè entenc que hi ha alguns temes que potser s'enroquen més en no voler baixar del carro en aquest sentit, i d'altres que potser estan més disposats a parlar-ne i estar oberts a millores.
2: Bueno, han fet, jo crec que hi ha una, bueno, hi ha bona voluntat per part del departament en tot el que és el tema d'inclusiva. El que passa és que és un tema complicat on són molts els professionals, la quantitat de professionals i tots els diferents professionals que falten en temes d'inclusiva, acompanyat també d'un altre tema que són les ràtios. Veiem que el departament sí que en el que és incorporació de nous professionals hi ha bones intencions, podríem aquí, a partir d'aquí, si seguim a negociar, a fer un apropament. En el tema ràtios també s'ha fet alguna passa, però està costant una mica més. Entenem que és difícil, però és que el tema ràtios, el tema de reduir els alumnes per aula, és molt important. Aquí veiem que el departament s'hi ha fet un esforç. A nivell salarial, els salaris dels diferents professionals educatius, s'han fet esforços, s'han fet millores, però queda molt per treballar. Pensem que en aquestes línies bastant bé. Després hi ha altres aspectes que s'han de tractar, i on el departament potser, com dius, està més enrocat, tot el tema de tancament de les línies públiques, molt important. És a dir, nosaltres defensem l'escola pública i s'estan tancant línies quan el que s'hauria de fer, si la demografia ens està ajudant, és a dir, si hi ha menys entrada d'alumnes, no tanquem les línies públiques, aprofitem per baixar les ràtios, i no, que moltes vegades es tradueix en increment d'alumnat a la concertada. Doncs aquest és un tema que s'hauria de tractar i no s'està tractant. I després, molt és estructural, però és important abordar-lo ja mateix, l'increment d'inversió. És que sense un increment d'inversió totes les àrees queden afectades. Necessitem una inversió que la pròpia LEC parlava d'un 6%, evidentment no ho podem fer d'un dia per l'altre, però s'ha de parlar obertament d'això, clarament, començar a invertir més, i aquí també està la cosa bastant, bastant parada.
1: L'any passat va ser un curs convuls, amb més de 20 aturades des del mes de febrer. No sé si creieu que aquest any anirà en la mateixa línia o preveieu que sigui diferent, teniu l'esperança de que no hàgiu de recórrer a tantes jornades de vaga?
2: Tenim l'esperança, evidentment, de que no calguin tantes jornades de vaga. Malauradament, també som conscients de que són molts temes que s'han de tractar, que el mandat del col·lectiu, el mandat de la nostra afiliació, però sobretot del conjunt del col·lectiu, a través també de les assemblees d'educació de Catalunya, les diferents assemblees de centre, les assemblees locals, el que ens ha dit és que cal continuar la lluita i que cal reivindicant moltíssims aspectes, bueno, totes les mancances, moltes d'elles estructurals. Per tant, no és fàcil, evidentment, la negociació segurament no serà ràpida, I malauradament, doncs, és possible que és probable, de fet, que sí que hi hagi més jornades de vaga. Però sí que és cert que si comencem si podem seure amb el departament, si comencem a negociar, si seguim una mica en la línia que ja s'havia obert de poder anar posant sobre la taula les diferents mancances que nosaltres trobem que hi ha, que el propi departament també ens reconeix moltes d'aquestes mancances, jo crec que si podem anar avançant, evidentment, a poc a poc anirem, es aniran reduint aquestes jornades de vaga i tant de bo sigui així, però mentre no hi hagi una negociació real serà molt difícil.
1: Noé, última pregunta abans de tancar l'entrevista. Una altra polèmica que hi va haver l'any anterior van ser els resultats, no?, de l'informe PISA. Què implica això de cara a aquest nou curs?
2: Home, aquest és el tema de PISA és un altre dels temes que també volem tractar amb el departament, perquè evidentment és una situació greu, no? És una situació greu, pel fet de que ara no podrem, no tenim l'informe PISA amb les seves mancances també, però ens donava, hi havia uns indicadors, no?, de la qualitat educativa i que ara per un defecte en principi tècnic no es pugui fer aquestes valoracions, és greu, però és que a més no queda clar el que és el que realment va passar, i en algun moment semblava que s'acusava als propis centres, a les direccions, de no haver fet bé el procediment. Diguem que no hi ha hagut gaire transparència en tot aquest tema, i sí, és un tema que volem tractar també en la mesa de negociació i poder solucionar-ho. Al final, l'informe PISA és un indicador a nivell internacional i és important que tinguem aquests indicadors. Ens ajuda també a veure quina és la qualitat del nostre sistema i poder treballar-hi en millorar-ho.
1: Doncs estarem pendents d'aquest inici de curs, a veure com va tot plegat i d'aquestes possibles vagues més enllà d'aquest primer dia. Noé Muñiz, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: I Tina Forés, companya de Cugat Mèdia, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Una abraçada, Núria.
0: La propera parada que fem és per conèixer l'actualitat castellera. I és que, com sempre, com cada dilluns, de fet, des de Ràdio Ciutat de Valls, ens expliquen com ha anat el cap de setmana. Aquest cap de setmana ha passat per Castells de Gamma Extra dins la Festa Major del Catllà, Déu-n'hi-do, i l'endemà a l'Arbós no es van quedar a curs, tampoc. Ens ho explica tot plegat l'Eric Rossiquer, el company de Ràdio Ciutat de Valls.
3: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
4: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana. Després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades els propers dies i també apuntarem una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
3: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
4: Setmana gran la que hem viscut al món casteller veient les millors actuacions de la història per moltes colles. Destaquem en primer lloc l'espectacular diada de la Festa Major del Catllà dissabte. Fins a 12 castells de gamma extra perquè una de les places més petites del món casteller visqués un autèntic recital per part de les tres colles convidades. Els castellers de Vilafranca arrencaven la diada amb el 3 de 9 en Forra i Agulla, el 5 de 9 en Forra i el 4 de 9 en Forra i Agulla i els primers dels tres pilars de 8 amb Forra i Manilles vist al Catllà. Per la seva banda, la colla vella de Siques de Valls reivindiquen el seu paper i descarregaven el 5 de 9 en Forra per treure l'espina clavada de la setmana passada, i els de Manel Urbano descarregaven un nou 4 de 9 net esplèndid, mostrant de nou ja la confiança que li tenen, i el 4 de 9 en Forra i Pilar, que no es veia des de la Dia de les Cultures Altafulla. Finalment, també descarregarien el pilar de 8 en Forra i Manilles. Finalment, la colla jove de Tarragona arrencava amb la Supercatedral, el 5 de 9 en Forra, que 3 dies abans descarregaven per primer cop aquesta temporada per Sant Magí. En segona ronda, els de Gina Fort optaven per al 2 de 9 en Forra i Manilles, que també acabaven descarregant i finalment deixaven encarregat el primer 4 de 9 en Forra i Pilar quan queia l'enxaneta a la seva sortida. La jove pro finalitzava la diada amb un nou pilar de 8 en Forra i Manilles per rubricar la millor actuació mai vista a la plaça de la Vila del Catllà per part de les tres colles. Però això no és tot, perquè diumenge a l'Arbós també actuaven les mateixes tres colles, i és que ho van donar tot després de la diada del Catllà. Els castellers de Vilafranca es carregaven i tornaven a fer plaça de Déu l'Arbós. descarregaven el 3 de 10 amb folre i manilles, que ja van fer a la Dia de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Els Verds completaven l'actuació amb el 5 de 9 en folre i el Pilar 8 en folre i manilles. Per la seva banda, la Colla Vella descarregava per segon cop consecutiu el 4 de 9 net en tercera ronda. Els Rosets agafaven confiança amb el 4 de 9 en folre i després descarregarien un 4 de 9 net de postal i fent-lo per segon cop consecutiu en només dos dies. Finalment, a Igualada, ens hi fixem en la Dia de la Festa Major, perquè la Colla Jove Xiquets de Valls portava el seu gama extra amb el 2 de 9 en folre i manilles i l'ajuntaven amb el 3 de 9 en folre i el 4 de 9 en folre i acabàvem amb el Pilar de 7 forrat. Per la seva banda, la colla local, els moixicanguers d'Igualada tornaven a descarregar el 4 de 9 en folre, el seu primer de la temporada, després de descarregar el 2 de 8 en folre i tot i que no van poder completar la tripleta màgica perquè va quedar en intent el 3 de 9 en folre. Finalment, els Xiquets de Reus tornen a descarregar el 5 de 8 per segon cop aquesta temporada.
3: Segona ronda, agenda de plaça.
4: En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants. La diada més important, sens dubte, serà la d'aquest diumenge per la Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. Castellers de Vilafranca, Colla Vella dels Xiquets de Valls, Colla Joves dels Xiquets de Valls i la Jove de Tarragona s'emplacen a la capital de l'Alt Penedès a l'equador de la temporada. Una diada que es preu apassionant i que celebrarà diumenge a partir d'un quart d'una del migdia i que podreu seguir a través de les televisions locals i també a través de la xarxa Més. I per últim, un últim apunt aquest cap de setmana, perquè el dia anterior es celebra la Diada Vigília de Festa Major amb els Verds i els Xicots de Vilafranca, una diada que es podrà seguir per Penedès Televisió.
3: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
4: I per últim i no menys important arriba la curiositat castellera. Posem el focus de nou en el canvi climàtic i les altes temperatures que es van viure sobretot a la Diada de Sant Magí a Tarragona. A la plaça de les Cols, segons dades del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, es van assolir més de 32 graus, tant al sol com a l'ombra, amb una humitat per sobre del 66% i que ha reobert de gom a gom el debat horari en una plaça com és la plaça de les Cols, que gairebé no disposava d'ombra per als castellers i castelleres en una durada de més de 3 hores. Òscar Saladier, investigador del Departament de Geografia de la URB, explica com es va viure aquesta jornada de Sant Magí.
5: Va suposar que durant més del 80% del temps que va durar la diada, va durar més de 3 hores i mitja, l'índex de calor va arribar o va superar els 40 graus. Fa 3 anys que mesurem in situ les dades de temperatura i humitat a la plaça de les Cols durant la Diada de Sant Magí i podem dir que aquest any ha sigut el pitjor des del punt de vista del confort tèrmic.
4: Sens dubte, un debat que ja ha començat per part de les colles tarragonines i també de l'Ajuntament de Tarragona per replantejar aquests nous horaris a causa de les altes temperatures. I fins aquí aquesta edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera dels propers dies i finalment hem parlat de meteorologia i també com afecten les altes temperatures al món dels castells. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornarem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera.
0: Fins la propera castellà dilluns vinent. Gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. I vinga, que la propera entrevista ens du a parlar sobre un tema gens agradable, afectacions ferroviàries.

0: Aquest cap de setmana hem tingut intensitat de pluja aquí a la Costa Daurada amb inundacions que no han fet més que agreujar una situació d'incidències que ja són regulars a la xarxa ferroviària de tot Catalunya, però molt especialment també de les terres tarragonines. Avui en volem parlar de com està el tema, però també en positiu, perquè justament avui s'estrena a l'actualització d'una aplicació Transporta'm que està ajudant a molts usuaris a estar connectats i justament a conèixer les incidències ferroviàries i a poder-les esquivar d'alguna manera. La cara i la creu que continua havent-hi en el que és la xarxa ferroviària. Ho fem en connexió amb una plataforma que es diu Dignitat a les Vies i que ja fa uns anys que està lluitant per aquest tema. I, de fet, qui condueix l'entrevista és la companya de Radio Ciutat de Tarragona, la Lídia Porta, que la saludem. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Avui et toca defensar la dignitat a les vies, també, de tota la xarxa catalana, que dèiem, però hi ha moltes línies, no?, que estan afectades aquí a casa nostra. Amb qui parlem, Lídia?
1: Doncs avui parlem precisament amb la portaveu de Dignitat a les Vies, que és l'Anna Gómez. Bueno, Anna, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Doncs primer et volia preguntar una miqueta per les incidències d'aquest cap de setmana de tot el tema de les pluges. Quines han sigut? Què és el que ens han trobat els usuaris?
2: Com sempre, bueno, retards. Però bueno, aquesta vegada ha sigut pel tema de les pluges. I ojalà sempre parléssim que les incidències són per un motiu, saps? El problema és que les incidències són sempre. I a més, si volem agafar un dia com aquest cap de setmana de les pluges, jo el dissabte vaig estar al tren i ens trobàvem que la informació que et donaven no era correcta. De fet, a l'estació de Sant Vicenç de Calders, l'àudio o per megafonia, anunciaven incidències a línies com la R12 que va desaparèixer fa 2 anys. És a dir, no podem fer que no plogui ni es pot protegir la xarxa de tots els problemes que li puguin venir de forma mediambiental, però el que podem fer és informar l'usuari, acompanyar-lo, i aquesta és, per mi, la signatura pendent que té la més gran que podrien solucionar allà i que no ho estan fent.
1: I també fa 2 setmanes no va haver tot el tema de l'eclipsi, que va col·lapsar també la xarxa de transports. Tu consideres que,
2: sí,
1: que és un signe més de la desatenció que hi ha en tot el tema de transports, sobretot en el corredor sud?
2: Totalment, però és que a més les xifres ho van marcar. És a dir, vam estar revisant tots els trens, es van oferir menys places el dia de l'eclipsi per baixar de Barcelona a Tarragona, que un dia normal. O sigui, és que és de calaix que aquí hi ha hagut una desídia de no mirar-se les coses brutal. No pot ser que quan saps que tindràs una marabunda de persones que marxaran totes en un marge molt curt de temps després de l'eclipse, no hi hagués ni una persona gestionant l'estació de trens d'això. I tindria que haver un personal, com es fa a Montmeló, o altres vegades que jo, per exemple, a Montmeló és que ho he viscut diverses vegades, de dir, ostres, pues, vinga, per aquí anem comptant quanta gent va a l'andana, una mica d'organització, però no, van deixar que la marabunda entrés, després ja van vindre els Mossos, i l'organització sempre ve tard, quan ja hi ha gent a l'andana, i per sort no va passar res. Però, bueno, no ens podem estar agafant sempre la sort.
1: Bueno, passem a una part una mica més positiva, que és que precisament no avui s'ha fet el llançament d'aquesta nova versió del Transporta'm. Quines són les principals millores que trobaran els usuaris?
2: Bueno, a veure, per als usuaris de mitja distància hi ha alguna cosa que per nosaltres és molt positiu, i és que quan entres a mirar el tren com feies fins ara, podràs veure quin model de tren i si és curt o llarg, que sempre diem nosaltres, que això ens ajuda molt, pues, a saber a on han de pujar les bicicletes, quina accessibilitat tindrà aquell tren, on ens hem de col·locar les andanes, perquè si tu depèn d'on te col·loquis, si al final ve curt, després has de córrer, perquè el tren s'ha quedat molt endavant. Pues aquestes coses. Per la gent de Reus, podran estar al tren, no haurà arribat al tren i podran mirar si els hi queden bicicletes a la ganxeta, que és el servei que tenen ells. Arribes a Barcelona, al metro, saber si va més ple, menys ple, si qui ve el tren, o sigui, el metro geolocalitzat, perquè sàpiga si has de córrer o no. Perquè moltes vegades el metro, la informació que hi ha a les pantalles de dalt amb el metro de baix no coincideix. Doncs hi haurà això. Visualment, tota la xarxa és molt més fàcil de seguir. Els trens, la informació que et donen, en tot moment saber quin és el retard, perquè normalment a les aplicacions de DIF, per exemple, que és la més utilitzada oficial, desapareix.

0: servir. Com aconseguiu des del transport que pugui sortir aquesta informació?
1: Aquesta dada la tenen. O sigui, el transport ni fabrica ni calcula. Tot el que plasma el transport ho agafem de les dades obertes, pues de la TMB, de les rodalies, de ferrocarrils. Són dades que estan allà. Simplement el que fem és, crec que tractar-les una mica millor i posant l'usuari al centre perquè disposi de les dades que realment li interessen. És a dir, tu veus les noves aplicacions que han fet Rodalies, Renfe, clar que hi ha molta informació, però ha de ser útil, ha de ser ràpida, ha de ser informada. A mi hi ha coses que no m'interessen, però hi ha coses que sí m'interessen, com per exemple saber si on estic esperant el tren pararà allà o tinc que caminar 5 metres més. Però la informació que tenim sempre és d'ells, ve d'ells, i tot el que fem nosaltres ho podríem fer perfectament. I per això, quan hi ha un apagón que dius és que s'ha caigut a DIF, doncs clar, nosaltres deixem aquesta informació, a vegades es queda congelada. Si tenen un problema al metro que aquell dia tampoc funciona, com va passar la setmana passada, doncs aquell dia fet que no funcioni, també ens afecta a nosaltres, perquè Transporta'm, Dignitat a les Vies, no crea informació. I el bo que té també tot aquest això és que mentre els usuaris poden veure què passa al transport dia a dia, nosaltres enregistrem tota aquesta informació. Per això, quan ens deien no, és que s'ha duplicat les places el dia de l'eclipsi, cap problema. Tenim tots els trens que van passar, tenim els models, tenim les capacitats, i aquí podem dir quines places van oferir. No és que Dignitat a les Vies tingui un vídeo o una persona comptant els trens. És que tot això és informació que ens ajuda a l'hora d'analitzar i saber què es pot demanar, o sigui, o com ho es pot gestionar. A vegades tampoc ens podem queixar dient tonteries. Si ja et ve un tren que és el més llarg possible i el de més capacitat, doncs potser no pots demanar un tren doble, potser el que has de demanar és una freqüència. Doncs, bueno, això també és algo bo que ens porta el transport. I, bueno, contents perquè hem arribat ahir, que encara no estava la nova versió, ja teníem 90.000 usuaris.
0: Sí, precisament volia preguntar si esperàveu una acollida tan massiva quan veu començar a organitzar-vos, no? 90.000 usuaris és moltíssima gent.
1: Sí. De fet, quan l'aplicació portava pocs dies, una periodista ens va fer una entrevista a l'estació de Tarragona i va dir ara obrirem portes i la gent que vagi al tren li preguntarem si del transport. I vaig pensar, quin fracàs, mare meva, però si encara no el pot conèixer ningú. I vam parar una persona i el tenia i deia, em va superbé. I una altra persona també, i dius, ostres, saps que no estic quedant malament, que la gent l'utilitza i que sí, que és una eina que ha fet una plataforma del territori. És que a Tarragona fem moltes coses.
0: I precisament volia preguntar-te que estaves comentant sobre el tema de dades oficials o les aplicacions pròpies com a tal de Rodalies, etc, que fa poc es va estrenar una aplicació de Rodalies nova, però que té errors com confondre Tordambarra amb estacions com de Madrid. Com s'explica que hi hagin aquests errors?
1: Bueno, no és confondre-la, és el fet de que tu quan busques, clar, no és una aplicació feta per Catalunya, com abans. I això per mi és algo molt important que hem tirat enrere, tot i que té coses que no tenien les anteriors i que són positives. Però tu abans posaves i ja et sortia Torredembarra. Ara, pues, com és una aplicació feta a Madrid que s'ha condicionat per Rodalies, doncs el que fa és que quan tu poses Torre ha sortit tot el que té enregistrat. Pues, Torremolinos, Torredorones, tot. Doncs per mi, una empresa que ara estem dient que és més catalana que mai, això no m'hi entra. No m'hi entra que no puguem tindre la nostra pròpia aplicació catalana. Però, bueno, a part d'això, no és tan intuïtiva com el transport. És a dir, bueno, està feta per uns informàtics i no per gent, per mi, que agafa el tren.
0: I
2: volia preguntar-te, Anna, sí, és que això és important, el fet de que sou una dignitat a les vies, sou una plataforma, aglutineu moltes persones amb necessitats específiques, però a més molt de talent. Vull dir que tot això es cou dintre de la mateixa plataforma a nivell de voluntariat i

0: això té molt de mèrit.
1: I jo sóc la boomer, eh? Jo sóc la que ho provo tot, perquè em diuen, bueno, si tu saps fer, Anna, ets l'usuari perdut, de la que no en té ni idea, i si l'Anna arriba, ella, quan a vegades em diu, això no ho veig, clar, aquí li he donat, això no s'obre, però si tu li has volgut obrir, és que hi ha alguna cosa malament, i m'ho gestionen. I no sol estar el David, tenim els altres companys que han fet altres aplicacions, com va ser la famosa de les LTVs, companys que tenen una capacitat de gestió tècnica brutal. Bueno, ens hem ajuntat persones diferents, talents diferents, i amb ganes de que això funcioni, de que el tren funcioni, perquè és que és una necessitat, eh? El canvi climàtic està aquí, les carreteres no donen de sí, és a dir, Anna, és que no ens ho podem pensar gaire.
0: Anna, un minutet, ens queda només, mira, ens ha passat el temps volant i queda la pregunta més important. Com preveieu el futur més immediat? No sé si hi ha previstes més reunions, si esteu en contacte amb els responsables que han d'arreglar aquestes qüestions que encara queden pendents.
1: Ja queda molta lluita pendent. I ens a vegades ens toquem amb massa pedra. Encara ens toquem amb molta pedra. Perquè sí que hi ha vegades que fas avenços, hi ha comunicació tant amb el govern com amb Rodalies, però estem molt lluny d'un servei ferroviari digne i a l'altura d'aquest país, de Catalunya.
0: No teniu data, eh?, per seure amb algú que pugui, doncs, començar data de reunió.
1: Sí, al setembre sí que ens hem de sentar amb ells. I, de fet, al setembre hi haurà, en algun moment, jo crec que cap al final o ja a principis d'octubre, vam demanar un segon avant per la gent de Tortosa, que també el agafa la gent de Cambrils i d'altres estacions intermitges, que, per fi, després de molts anys, ens han dit que el faran de prova, que ells creuen que no té futur, però que el faran, el provarem. O sigui, que és una novetat pel territori.
2: Vale, Anna, doncs moltíssimes gràcies per passar per aquí per l'Obert per Vacances i compartir les reivindicacions que es fan des de Dignitat de les Vies i moltes altres plataformes. I bueno, esperem que aquesta plataforma doncs, pugui ajudar a més usuaris del territori.
1: Perfecte, moltes gràcies.
2: Adéu.
1: Adéu.
0: En conversa amb Anna Gómez, la portaveu d'aquesta plataforma Dignitat a les Vies, i de fet qui ha establert l'entrevista és la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta. Lídia, gràcies, i no marxis massa lluny, que abans de tancar el programa
2: fem l'agenda. Atenta per l'agenda, sí.
0: Fins ara, Lídia.
2: Fins ara, adéu.
0: Gràcies.

Queda explicat, doncs, després d'aquesta entrevista, transporta'm, que podeu això, participar i estar atents a la xarxa ferroviària, però també de transport públic de Catalunya, una plataforma que es va ampliant i cada cop dona més informació i més servei. Nosaltres ho deixem aquí, que falten 3 minuts i mig per arribar a les 10. Fem una breu pausa i després, vora les 10 i 3 minutets, més o menys, seguim parlant. Avui el tema del dia, finestres obertes o finestres tancades.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat la retirada d'un vehicle accidentat a l'A2 a Castellbisbal, deixa circulació intensa direcció Lleida. A banda, l'AP7, dues avaries dificulten també la circulació, una a Tarragona, on només hi ha un carril obert, i una altra al Vendrell, que deixa també un vehicle al vorar amb dues direcció Barcelona. A banda, també un accident a l'AP7, en aquest cas a Montornès del Vallès, deixa un carril tallat en sentit Girona. I pel que fa al servei ferroviari, Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense servei. I en clau política, el Ministeri de Sanitat ha convocat aquest dilluns les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de triple vírica, la varicela, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents. I Protecció Civil manté aquest dilluns activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses, especialment a l'oest i al nord de Catalunya. A partir del migdia i fins la mitjanit es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i també el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, com ara pedra grossa. Durant l'episodi d'ahir diumenge, el 112 va rebre 863 trucades, més de la meitat relacionades amb inundacions. I precisament els alcaldes de Roda de Berà i el Vendrell reclamen actuacions estructurals per tal de reduir el risc d'inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana. Tots dos assenyalen la via del tren com una barrera que dificulta l'evacuació d'aigua cap al mar. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama decisions valentes, estudiant nous passos, dipòsits i canalitzacions, mentre que l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, demana DIF que faci la línia ferroviària més permeable i ampliï els passos d'aigua. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Segons ha informat la policia, al voltant de 3:45 van rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi. Quan els agents hi van arribar, van constatar la presència d'un home ferit per apunyalament. Malgrat els desplaçaments de 3 ambulàncies i les maniobres de reanimació, la víctima va acabar perdent la vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de les Terres de l'Ebre ha obert ara una investigació per tal d'esclarir aquests fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: A ritme de vals, amb aquest tema tan xulo, dels Antònia Font. Fa calor, però no fa tant de calor, almenys aquí a Tarragona. Ens diuen que estem a 28 graus, tot i que això passa molt aquí a Terres Tarragonines. La sensació tèrmica no és de 28, és de 31. Sempre hi ha allò de la humitat. I fa un cel d'aquells que de sobte es pot posar a ploure, d'alguna manera. No sé com està el temps a Cardedeu. Li preguntem, en tot cas, al Jordi, al company d'allà. Jordi, bon dia.
1: Doncs, mira, he de dir que ara mateix t'estic guanyant perquè a Cardedeu estem a 26 graus.
0: Ai, dos menys es nota, es nota.
1: Dos menys es nota, dos menys es nota.
0: Noteu que a partir d'aquest cap de setmana ha refrescat una miquinya.
1: Sí, no? Hem tingut uns dies de pluja, em sembla que avui també ve pluja, també. Per tant, celebrem que el temps, que baixin una mica les temperatures i que es pugui dormir millor.
0: I lo xulo que és quan plou, obrir finestres i que entri l'aigua.
1: Ostres,
0: a mi
1: sí,
0: m'agrada
1: sí.
0: molt. És un xampullet, és molt xulo.
1: L'oloreta pluja, sí. Que corre l'aire, ara l'estiu es celebra i s'abraça aquesta sensació més que mai.
0: No sé si estan a la mateixa línia, els nostres oients, d'obrir finestres o a veure què diuen.
1: He de dir que hem tingut, tal com hem comentat a primera hora del matí, hem tingut debat. Per exemple, podem escoltar a la Núria, de Cardedeu.
2: Sí. Oberta sempre. El problema és quan vius en un baix on la gent podria saludar-te, veure't, etc. Per tant, finestra tancada... O sigui, persiana baixada, però amb una mica de reixa perquè entri una mica d'aire, finestra oberta i ventilador posat. Si fos rica, multimilionària, doncs amb aire condicionat. Ventilador de sostre és la nova adquisició i el que s'estila ara.
1: La Núria ens obre moltes possibilitats.
0: Sí, sí, ara m'agrada això de la persiana baixada, no? Però la finestra oberta. Llavors és el punt de fins a on baixo la persiana, quantes reixetes, quants puntets deixo, no?
1: La Núria ens explica que dorm a un, que viuen un baix. Clar. Per tant, aquí afegim una problemàtica més, de si obro la finestra estant en un baix, qualsevol persona que passi pel carrer diu, ostres, mira com està dormint aquesta persona.
0: Sí, sí,
1: per tant, això ens explica finestra amb les reixetes obertes de la persiana i ventilador de sostre.
0: Sí, que la veritat que van bé, està bé, és una bona alternativa a l'aire condicionat. Allò que dèiem, no?, al començament, que si tens la finestra oberta, però si corre l'aire, si no és que de poc serveix.
1: Si tens la finestra oberta i l'aire que corre és calent, no serveix de res. He de dir que la problemàtica amb els ventiladors de sostre és el muntatge. I et parlo per experiència pròpia, perquè n'he muntat uns quants aquest estiu, tant a casa dels meus pares com al pis on estic amb la meva parella, i és un tema, muntar un ventilador. Sí,
0: doncs mira, m'acabes d'enfonsar en la misèria, perquè jo pensava, dic, bueno, això sembla fàcil, tu, pim-pam, com qui penja un llum. No.
1: He de dir que crec que el problema sóc més jo que el ventilador, però és un tema muntar-lo.
0: Doncs res, que ens ho munti algú expert.
1: Exacte.
0: No passa res.
1: Exacte.
0: Què més? Tenim alguna opinió més?
1: Mira, i tant, podem escoltar a l'Eloi, que ens explica una cosa una mica curiosa, l'Eloi de Banyoles.
3: Jo, durant uns anys, a l'estiu, sempre dormia amb la finestra tancada. Era una finestra que donava un pati de llums, o sigui que d'entrada hi anava malament, i la tancava perquè jo me n'anava a dormir, no sé, a les 11 o així, perquè treballava, i tenia uns veïns brasilers, tres concretament, que rentaven els plats molt tard i cantaven mentre rentaven els plats.
0: Ui.
3: De manera que si jo volia adormir-me, doncs, havia de tenir tancat a l'estiu.
0: No.
1: Atenció a la problemàtica amb els veïns, també.
0: Clar, els sorolls, evidentment, si estàs en un pati de llums, has de comptar amb els sorollets, clar.
1: Exacte.
0: I a vegades és finestra oberta, però amb taps a les orelles, i tampoc
1: no sé. Jo m'imagino que els veïns de l'Eloi no devien cantar massa bé, tampoc.
0: Clar, aquí està. A veure si surt el meu inconvenient de les finestres obertes. A veure si algú t'ho diu. Tenim més...
1: Anem a escoltar en David, també, que ens envia un àudio des de Llinars.
4: Doncs jo dormo amb la finestra oberta, però la persiana molt baixada perquè tinc l'habitació en baix. Si pogués, dormiria amb tota la persiana i les finestres obertes de bat a bat perquè passi bé l'aire, i també tinc el ventilador tot gas i el tindria tota la nit. L'aire condicionat també, però es fot al coll i prefereixo no tenir-ne, que de fet no en tinc.
1: Estem veient que la gent està començant a rebutjar una mica els aires acondicionats, i no m'estranyo.
0: Sí, de fet, això s'acaba convertint en un debat, lo de les finestres, en un debat si ventilador o aire condicionat, al final,
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí. Pues és veritat que dormir amb l'aire condicionat durant tota la nit tampoc crec que és el que recomanen massa els experts, perquè t'acaba provocant refredats i problemes de coll.
0: Està clar, està clar. Jo crec que qui ho ha provat no ho repeteix. Sí, sí. No, tot no, i que no. El ventilador, allò que te va directe a l'esquena, tampoc ha de ser massa bo.
1: És important saber on ho poses. Amb el ventilador que va, quan, que va oscil·lant, aviam sí. Quan et toca, quan no, sí. trobar l'equilibri, anar-ho afinant.
0: Sí, sí, que és veritat. Alguna aportació més? Ho deixem per després?
1: Deixem les aportacions per després, si et sembla, perquè n'hi ha unes quantes sí. Més, així ho dividim una mica.
0: Jo, de moment, us dono què pensar. Per molt que us agradi la finestra oberta, i a mi m'agrada, jo sempre tinc la sensació de que m'ha d'entrar algun bitxo. Jo no dormo tranquil amb la finestra oberta perquè penso estaré dormint i entrarà el típic, no sé, la típica abella gegant o el típic escarabat enorme, que se me posarà a dormir al costat del llit. Tinc molta mania d'això.
1: Jo he de dir que dormo amb les finestres tancades, però per la llum. Des de ben petit sóc incapaç de dormir. Si hi ha una miqueta de llum, ja
0: sí.
1: No puc dormir.
0: Has provat les màscares aquelles pels ulls?
1: Les he provat totes. Dona per un altre debat.
0: També.
1: Si les de l'aeroport, les que no toquen els ulls, no sé què. Sóc incapaç de dormir.
0: També hi ha les de boletes que les poses al congelador i et queden els ulls desinflats.
1: Ostres, super... aquestes no les he provat. M'estàs obrint un món, Ara m'estàs obrint un... Ara m'estàs creant una necessitat.
0: Per això estem. Molt bé, doncs vinga, cap a les 11 tornem a recollir aquestes impressions o opinions que teniu sobre si dormir amb finestra oberta o tancada. Gràcies, Jordi, una abraçada. Fins ara.
1: Perfecte, parlem. Fins ara.
0: El Jordi Mariscot, el company que ens acompanyarà aquesta setmana des de Ràdio Televisió Cardedeu per resoldre tots els dubtes que tenim, tots els temes del dia que vagin sorgint. I nosaltres seguim endavant. Ara, amb un reportatge que, en fi, no té res a veure amb les finestres avui, no. Simplement és una visita que us volem recomanar a una població que ens agradaria doncs, conèixer una mica més en profunditat, que jo diria que encara no han participat, o sí, però molt poquet, i aquí a l'Obert per Vacances es tracta d'anar coneixent les emissores locals i de retruc doncs, totes aquelles poblacions que creiem que totes tenen alguna cosa interessant, encara que sigui doncs, per perdre. Si la nostra intenció és perdre'ns, en aquest cas, a Sant Vicenç dels Horts, però com si fóssim un més del poble, que no se'ns noti que venim de fora. A veure si ho aconseguim a través del guiatge que ens fa la companya de Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
5: Pròxima estació, Sant Vicenç.
6: Sostres de vidre per trencar curses de fons contra gegants, una ciutat que no vol deixar de ser poble.
7: Aquesta visita a Sant Vicenç dels Horts comença a la plaça Sant Jordi, coneguda popularment com la plaça de l'Església. És el centre del poble i el lloc favorit de l'Eloi de Fernández.
8: El meu lloc preferit de Sant Vicenç és la plaça de l'Església, perquè recull molts records i molts moments macos del passat, punt de trobada amb amics i moments molt feliços.
6: Trobar-te al fons, trobar-nos sols, sortir del por, desaparèixer pels carrers que ens han vist créixer.
7: L'església de Sant Vicenç Màrtir és de 1725, amb versions anteriors documentades des del segle X. Com que acostuma a ser oberta, serà fàcil visitar la tomba del baró de Cervelló. En aquest passeig ens acompanya algú acostumat a explicar Sant Vicenç dels Horts. És Camil Rull, membre del Centre d'Estudis Locals.
9: La plaça de l'església, els seus voltants, aprofitem doncs, per anar a prendre cafè en algun lloc que fa el cafè molt bo, o bé, doncs, això, entrem dins del fons romà, si és que està obert, o dins l'església, que sí que sempre està oberta. Aquesta església, el que té ara d'interessant és la tomba d'un dels barons de Cervelló. No només eren barons de Cervelló, sinó que eren senyors de Sant Vicenç dels Horts. I, doncs, en l'any 1750 van traslladar les seves despulles aquí a l'església, i amb unes obres que van fer per posar la calefacció, van descobrir la làpida, es va exhumar el cadàver, es va fer tot un estudi que és força interessant, i ara podem veure la làpida, que és força curiosa, és maca, és maca.
7: A poques passes de l'església hi ha el forn romà, descobert durant les obres de construcció de la biblioteca. Fa 2.000 anys, aquí sobretot s'hi produïen àmfores per transportar vi per l'Imperi Romà.
9: Això està vinculat a la presència d'una vila romana, com ens va fer descobrir en les obres que es van fer del desdoblament de la via dels ferrocarrils, on es van trobar uns dipòsits de líquids. Llavors vol dir que aquí hi havia una explotació agrària tant d'oli com de vi, per tant, això ja és important. Àmfores, a més, del tipus Dressel, que és una àmfora molt peculiar i que doncs, els podem trobar amb les seves marques. N'hi ha una marca que és molt curiosa, que posa T-OFF, i nosaltres encara amb les primeres troballes que vam fer una exposició que encara no recordo que dèiem que el terrissaire que ve aquí es deia Teòfil i és una de les marques que es troben arreu perquè aquí doncs, hi havia una bona producció d'àmfores per fer els envasos de l'època.
7: Si fem la visita amb criatures, val la pena passar una estona en algun parc. Comptem per això amb l'assessorament d'experts de confiança.
10: Hola, sóc el Biel Mora.
11: M'agrada el de la Guàrdia perquè té llits elàstics i una tirolina.
12: El que més m'agrada a Sant Vicenç és anar al cau i jugar amb els amics, amb el Marc, amb l'Omar, amb el Mèrac.
13: Em dic Oliver i el meu parc preferit és el de la tirolina. El que més m'agrada de tot és la piscina blava on em banyem a l'estiu.
14: Hola, em dic Sira, tinc 9 anys i el meu lloc preferit de Sant Vicenç és la piscina de la Blava. M'agrada perquè m'encanta nedar i el color blau i el verd com junts, com que queda

0: Per dinar ho tenim fàcil, perquè Sant Vicenç dels Horts compta amb una bona oferta gastronòmica i molt producte de la pagesia local. Ben a prop trobareu un menú de qualitat i també us podeu endur alguna idea per cuinar. Així ho fan els vicentins i vicentines que durant l'any participen als tallers que es fan a l'aula de cuina tradicional catalana Josep Lladonosa. La xef Cristina Roig imparteix aquests cursos que organitza l'Ajuntament i ens proposa una recepta d'estiu.
1: 700 grams de mongeta tendra per ona, que prèviament li hem tret la part que agafa la tija, l'hem tallat per la meitat, a tires i a l'ullarc, l'escaldem amb aigua bullint, amb una mica de sal, 7 minuts. La estendrem per tallar-li la cocció i preparem la vinagreta. La vinagreta són 10 grams de julivert, 2 cullerades de ceba encurtida en vinagre, 2 cullerades d'olives farcides, que vindrien a ser entre 10 i 12 olives, i uns 6-8 filets d'anxova. Un ou dur, bullit 9 minuts i de 100 a 120 mil·lilitres d'oli d'oliva verge extra, sal, toc de pebre. En funció si ens agrada més o menys àcid, podem incloure unes gotes, no, de l'encurtit de la ceba o un raig de vinagre o de llimona. Tastem a punt de sal perquè com que l'anxova ja és salada, no cal prèviament salar-la, millor tastar-la. Llavors ho afegim sobre les mongetes tendres. I la veritat és que amb les anxoves, l'ou dur i la mongeta queda una amanida molt fresca.
0: Ben dinats, continuem el passeig fins a l'altre extrem del municipi per visitar el Molí dels Frares. L'edifici rogenc que trobem al parc acull oficines municipals de promoció econòmica, però entrar al pis inferior és obrir la porta del temps.
2: Ens explica la història, doncs, de gairebé 700 anys del lloc on estem. És un molí que, a més, no és vertical. Normalment estem acostumats a veure aquestes rodes verticals que cau l'aigua i les fa rodar. Aquesta és un molí de roda horitzontal, que és una altra de les curiositats que té, que gira, diguéssim, en pla. Tota l'estructura és perquè giri pla. Passa als monestirs de Sant Pau del

0: dona i les criatures, que són les que s'encarregaven de portar el molí endavant, i ell havia de passar comptes amb els frares. Els frares, al cap i a la fi, el que els interessava és la rentabilitat que els donava el molí.
1: Sant Vicenç dels Horts està envoltat de muntanya, riu i dues rieres. I al centre del municipi, el Parc del Pi Gros. Aquest també és el nostre patrimoni.
0: Si aneu a caminar pel riu, que és una activitat força recomanable, al migdia no, en aquest temps, però sí que descobrireu cada temps quines plantes hi ha. Per exemple, ara fa poc estava ple de flor de Sant Joan. Cada època té la seva producció de plantes, de flors, inclús de papallones de diferents tipus. Algun conill també ho trobareu, alguna tortuga, alguna serp també, poquetes, perquè s'espanten i s'amaguen. És un lloc per passejar-lo, per gaudir-lo.
1: Al camí del riu Llobregat, del cantó Torrelles, hi trobem un dels pilars del pont que es va construir per facilitar el trànsit dels treballadors de la colònia Güell.
0: Ens consta, tenim documentat, que el senyor Eusebi Güell fa un donatiu, a ell li interessava perquè els treballadors poguessin traspassar i poguessin anar a la colònia a treballar, va fer un donatiu important perquè aquesta obra es portés a terme. I estava fet per gent d'oficis, per fusters i per mestres d'obres d'aquí de Sant Vicenç.
2: I abans com creuaven?
0: A peu pel gual, o sigui, era com una mena de gual, que quan estava inundat, doncs amb aigua fins als genolls, els cotxes també passaven. Quan van començar a haver-hi cotxes, també s'inundava. A la colònia Güell, mentre es feia, molts paletes, sobretot d'aquí de Sant Vicenç, hi van treballar. Jo he conegut a molta gent gran, doncs, que havien treballat, inclús amb en Gaudí, no? I l'avi Sagristà, que li dèiem nosaltres, en Josep Sagristà i d'altres, però que a més explicaven anècdotes com els hi feia desmuntar una columna o els hi feia fer les columnes sense plom, sense plomada, o sigui, només a ull, perquè s'acostumessin a treballar, no?
1: Per copsar Sant Vicenç dels Horts i entendre per què els ibers també ho van convertir en la seva llar, cal pujar a la muntanya. Des de dalt del Puig Castellà o del Montpedrós, gaudim de la vall del Llobregat fins al mar. Les millors fotos des de les alçades. I si voleu un altre record de la visita, ho teniu ben fàcil. A Sant Vicenç dels Horts, tomàquets i pebrots. Si us ha agradat la visita, us esperem a la Festa Major d'estiu del 24 al 27 de juliol. La pròxima vegada vindreu a Sant Vi.

Que xula, no la coneixia aquesta cançó, Soc de Sambi. Doncs mira, gairebé que sí, eh? Gairebé que ens han convençut, vaja, segur que ens han convençut per anar-hi. Que xulo aquest reportatge sobre Sant Vicenç dels Horts que ens ha proposat els companys de Ràdio Sant Vicenç. Eva García, moltes, moltes gràcies. Vinga, va, que canviem de paisatge. Ens anem ara cap al Maresme, cap a Premià de Mar directament.

0: posar el focus en els nostres amiguets de quatre potes, en les mascotes. Cada vegada són més les famílies que recorren a les guarderies canines quan han de treballar, marxar de vacances o simplement perquè no poden estar una temporada amb els seus gossos. Parlem, doncs, de com treballen les guarderies canines i si han treballat molt aquest estiu. Ho fem en conversa, com sempre, amb el Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Bon dia, Manel.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, avui nosaltres hem vingut fins a Can Malanut i estem ja amb la Clàudia i l'Edu. Com esteu? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Què tal,
3: bon
2: Manel?
3: Bon dia a tothom.
1: Doncs mira, responent a la primera pregunta que us fèiem, esteu treballant molt aquest estiu en el que portem d'estiu de moment?
2: Sí, la veritat que sí, que els gossos venen bastant perquè ja que els propietaris se'n van de vacances i, bueno, ens el porten bastant, no?, perquè, bueno, hi ha bastanta, bueno,
3: demanda,
2: sí. I llavors, pues, sí, la veritat que sí, que tenim bastanta feina, tant a peluqueria canina com a tema de guarderia.
1: Mm-hmm. Posem una mica de context, estàvem parlant i hem dit dues paraules claus, dèiem aquesta perruqueria i aquesta guarderia canina, que són una mica els dos serveis més grans que teniu, no?, i que doneu.
2: Sí, correcto.
3: Sí, nosotros estamos teniendo no solo el servicio de baño y secado en los animales, sino también hospedaje en casa, justamente por época de vacaciones y durante todo el año, y además el servicio de guardería por horas. Ese es un servicio un poco boutique, porque busca simplemente satisfacer la necesidad del cliente puntual, ¿no? Oye, que tengo que ir al médico y no me lo puedo llevar, y mi perro tiene ansiedad por separación. Entonces, este punto es súper importante para ellos, lo valoran y lo agradecen, y tenemos varios clientes de la zona que gozan de ese servicio.
1: Guarderia canina, que és un concepte que molta gent que ara ens està escoltant i dirà, ostres, jo això no m'ho havia plantejat, potser amb nens o amb els fills sí, però amb els gossos no. Això és una moda que cada cop va més, ve importada d'algun altre lloc, és a dir, ja funcionava potser en algun altre lloc, això, Clàudia?
3: Sí, ahora tiene bastante auge porque mucha gente busca destinar no solamente un presupuesto a su mascota, sino también generarle bienestar. Uh-huh. Ese punto es importante porque lo que buscamos es también que el dueño se vaya tranquilo. Si tiene que hacer una gestión, que sepa que esté en un lugar seguro, confiable y que lo traten con el mismo amor que en su casa.
1: Núria, com ho veus, això de deixar el gosset o la gosseta a la guarde?
0: Que jo sé que cada cop hi ha més gent que intenta prendre'ls de vacances, però sí que és veritat que depèn d'on vagis, no pots, i deixar-lo per vacances, que te'l cuidin, jo això sí que ho havia sentit i conec gent, però això que dieu de l'ansietat per separació, deixar-lo unes hores perquè has de fer tràmits i no el pots deixar a casa, això se me fa estrany, eh? I és habitual, doncs?
2: Sí, la veritat que sí, els gossos, depèn de quin vincle que tinguin amb el propietari, doncs els afecta més o menys. Uh-huh. Llavors, el gos, quan entra a la guarderia, per exemple, les primeres hores, sobretot, doncs té els nous, pensem en noves olors, nous sorolls, tot és nou per ells, llavors, clar, els crea una miqueta com d'ansietat, no? Ja, no tots els gossos els afecta d'una mateixa manera, però sí que és veritat que les primeres hores es poden sentir estranys pels sorolls, per les olors i tot, i al final s'acaben adaptant, no? Uh-huh. Per això és important també a la guarderia parlar amb els propietaris i dir-los quin tipus d'horaris fan els gossos tant de menjar com de sortir, portar-los el seu llitet, el seu platet, inclús alguns gossets que tenen una miqueta més d'ansietat per separació, portar alguna roba del propietari perquè sentin la seva olor, no?, i així puguin estar més tranquils.
0: I se'ls fa exercicis com d'estimulació igual o per entretenir-los com a la canalla, com a les llars d'infants?
2: Sí, també, o sigui, al final hi ha activitats, no?, com poden ser els mateixos passejos, les activitats amb els gossos, i, bueno, la veritat és tenir-los una miqueta distrets i sobretot fer l'adaptació perquè el gos estigui tranquil i vegi que on està pot estar tranquil, no?
1: Molt bé. Clàudia, ara, amb això que us preguntàvem, el fet de marxar de vacances, per exemple, doncs me'n vaig de vacances una setmana fora i no em puc emportar el gos, doncs per les dimensions o per l'espai on vaig, què és el que es recomana? Que potser uns dies abans ja vingui aquest gos a conèixer l'espai, potser, o que l'arribada sigui directa? Com es fa tot aquest traspàs, tant a la vinguda com quan marxen? Perquè també pot passar la inversa, que quan tornin a casa potser també es sentin estranys, no?
3: Sí, és important si el propietari se lo puede permitir, si su tiempo tiempo así se lo deja, que vengan, nos conozcan, formemos un vínculo, sientan que es un espacio seguro, tanto el propietario como el mismo animalito, porque la energía que tiene el dueño se la va a transmitir, así no quiera, a su pequeño melenudo. Entonces sí es recomendable, pero si hay alguien que está con el tiempo muy apretado y no lo puede gestionar de esa manera, pues también nosotros respetamos el proceso que el perro tiene. Si a qué hora se levanta, si en ese horario come, los paseos, entonces eso hace menos invasivo el cambio. Y al ser el único perro el que tenemos, porque no es que tenemos varios, también la atención va detalladamente a él. Y al regreso sí es importante que el animalito pueda volver a retomar su rutina con el propietario. A ver, esto depende mucho de cada personalidad melenuda, pero algunos son como que miran al dueño y dicen, ah, me has dejado aquí y te has ido sin mí, y como que son un poco resentidos en el momento. Luego otros no, son súper felices, van y abrazan al propietario, o sea, abrazan en el sentido melenudo, el nudo que los lame, se les trepan encima, entonces ya vuelve la conexión y todo bien. Y algo importante, esto es un consejo para los propietarios, cuando dejen al melenudo, ya sea en el veterinario, la guardería o el hospedaje, despídanse de ellos sin la pena, porque muchos dicen, ay, lo siento, me dejo, no, es chao, me voy, regreso, es como que te vas a otro ambiente y el perro no siente el tiempo. No es de que me dejó ayer y ya pasaron 5 días y aún no vuelve y genero... No, no es tanto a tiempo, es atemporal el perro. Entonces eso es súper bueno para que el propietario también sepa que la energía se transmite y cuando se marchen deben irse en calma, porque eso le va a permitir a ellos equilibrarse también.
1: Acomiadar-se en positiu. Jo sé, Núria, que tu ets una persona com molt correcta i mai preguntaries per calés. Ja ho faig jo, no et preocupis.
4: Gràcies, Manet.
1: Això, estem pensant que és un servei molt xulo, però en quant econòmicament, vosaltres ja n'hem parlat alguna altra vegada i heu dit que és un servei prou assumible, prou assequible, no? És a dir, malgrat que sigui una cosa boutique, és una cosa que es pot permetre, vaja, la població normal, no?, mitjana.
2: Sí, correcte. O sigui, els preus que tenim nosaltres depèn de la mida del gos, però bueno, és a partir de 25 euros al dia.
1: Val. Molt bé. És a dir, com un extra més que hauríem de sumar aquestes vacances.
0: Escolta, surt millor que un casal d'estiu de criatura, ja t'ho dic.
1: Per un nen, sí, és més barat que un casal d'estiu per les criatures. És veritat, mira, vista així, tota la raó. Amb això que explicàveu, perquè vosaltres, a part d'aquesta guarderia que feu, teniu serveis que sumen, per exemple, doncs també pot gaudir d'aquesta perruqueria, no? És a dir, jugueu amb ell, surt a passejar, és a dir, que és un servei que queda molt més lluny que no el fet de que estigui només aquí amb vosaltres, no?
3: Sí, la verdad es que es un 360. A veces tenemos hospedaje de perritos que dicen, vale, y antes que me lo entregues me lo bañas y me lo cortas y me lo entregas. Entonces el propietario, uno, agradece porque estamos dentro de la comunidad de Premiá y ellos pueden sentir que tienen todo el servicio aquí. Como que un día dicen, oye, no, solo quiero cortar las uñas a mi mascota, pues también me acerco. Entonces es como un 360 que ellos tienen, ¿no? Guardería, la peluquería, un detalle extra que quieren hacerles al animalito. Entonces por ahí también ellos están agradecidos y nosotros también.
1: De fet, m'explicava un dia també que després els gossos se'n recorden de vosaltres, no? Passen passejant per aquí davant i se'n recorden de vosaltres, eh?
3: Sí, porque recuerdan el lugar donde se sintieron a gusto y la energía que le transmitió el humano. Entonces, cuando son perros nuevos, para contarles rápidamente, lo que hacemos es que vengan, nos cerramos con llave por dentro, todos son vitrinas, y el perro es suelto, para que olfatee, para que huele, para que sienta que no hay un punto de amenaza, sino que al contrario, es un lugar seguro donde va a venir a hacerse un proceso que quizás he hecho en otro lugar o en casa, y así genera vínculo con nosotros. A ver, que también si el perro puede comer un chuche, se lo damos. Y los dueños dicen, oye, es la primera vez que mi perro quiere volver a un lugar. Porque a veces nos ven, creen que somos los veterinarios que vamos a vacunar. Le digo, acá no ponemos vacuna. Pero el perro siente esa energía, esa tranquilidad, el que vas a ir poco a poco con amor y de verdad que se agradece y los animales pues son amor incondicional. Así que...
1: Ara, Edu, fareu el vostre primer aniversari al setembre. Quina valoració feu d'aquesta experiència, d'aquest primer any de rodatge?
2: Bueno, el primer any sempre és una mica més durillo, no? Però la veritat que bé, que molt bé, que aquí a Premià han tingut una molt bona acollida per als veïns, ja que el boca a boca ha fet que porti a més gent, que vingui més gent, que la gent confia en nosaltres, i la veritat que estem molt contents amb el procés que nosaltres estem fent, amb el treball que estem fent, perquè ens dediquem també a no només tallar i banyar el gos, sinó que a veure quin tipus de procés té que tenir. Depèn de quin gos, no? Veiem molt això, perquè hi ha gossos que els fa més por, que potser són més mogudets i tal, llavors ens adaptem molt al tipus de la personalitat del gosset, no? I al final, pues, poder fer-li la millor experiència possible.
1: Molt bé. Clàudia, gairebé per acabar, ara la gent que potser hi ha gent que torna de vacances i torna a la rutina, que n'hem parlat, que a la gent li costa molt tornar doncs, a agafar aquesta rutina, en els gossos també, com és per ell recuperar la normalitat després d'això, del fet de sortir de casa, de potser estar a una guarderia canina o de marxar de viatge, com hem de fer perquè el gos torni a recuperar la rutina que vam deixar el juny?
3: Sí, lo importante es que retomen sus hábitos. Si ellos tenían un horario con su melenudo de salida, volver a retomarlos, los mismos horarios de comida, hacer las mismas rutinas, porque el perro es un animal rutinario de hábitos y se le va formando de esa manera y no lo olvida. Así como hay perros que a veces se extravían y luego de 3 años vuelven y encuentran y reconocen a sus dueños, porque eso también les pasa con sus rutinas, tanto de comida y de paseo. Eso sería lo mejor para que ellos nuevamente se equilibren y se adapten a la zona donde viven normalmente, ¿no? Pero lo bueno es de que ellos al encontrarse con su manada humana es que van a sentirse ya felices, contentos, seguros, a gusto. Algunos sí, depende mucho de la personalidad del animalito, si tienen miedo, si han tenido ansiedad por separación, puede que les cueste los primeros días, no sé, comer, salir, estar medio cabizbajos, pero son casos muy puntuales. La mayoría va a estar contento de ver a su propietario y de poder retomar las actividades que hacían, ¿no? Vale. Y lo importante es que lo hagan desde la calma, porque el animal siente todo lo que tú le transmites, ¿no? Hasta lo que no le dices, y por dentro está por dentro como una olla de ebullición, ellos lo sienten. Entonces lo importante es que lo hagan desde la calma, ¿no?
1: Molt bé, doncs important aquest consell, Núria, per acabar, que intentem transmetre aquesta pau i aquesta calma i acomiadar-nos doncs, en positiu quan els hem de deixar, perquè ells no ho vegin també com la pena que nosaltres realment ens fa quan els deixem, Núria.
0: I tant. Molt interessant. Moltíssimes gràcies, Manel.
1: Gràcies, que vagi bé.
0: Doncs avui des d'aquesta perruqueria canina de Premià, amb el Manel Ferrer, com ja és habitual fent aquest directe, hem parlat de Can Melenut. Aquí no ens sortia el nom de la guarderia canina, però sí, Can Melenut a Premià de Mar. Nosaltres seguim endavant i ho fem, amb altres qüestions. Avui és dilluns i toca parlar sobre el mar amb aquest podcast tan xulo que ens porten des de l'Escala, que es diu Mar a Mar. Hem parlat del mar amb diferents aspectes i encara ens en deixarem molts, però un dels aspectes i que allà controlen moltíssim és el musical. Aquest capítol d'avui de Mar a Mar va dedicat a la cançó marinera, a l'Havanera.
4: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
5: La cançó, la música i la dansa formen part del patrimoni de cada poble i contrada. Com diuen els quicos en una de les seves cançons més mítiques, es cantava i es canta. Ara potser es canta més a la dutxa, però antigament es cantava mentre es treballava i d'aquí en surten bona part de les cançons del patrimoni musical, entre elles el més mariner. Havaneres, balsets mariners, cançons de taverna, corrandes, sardanes, glossa i moltes altres cançons i estils que tenen el mar i la pesca com a font d'inspiració principal. Ara bé, si hi ha un gènere que ens transporta directament a mar, aquest és l'havanera. A ritme de 2x4, aquest gènere musical neix a Cuba al segle XIX com a ballable, originat en la contradansa criolla o la dansa havanera. A finals del segle XIX i principis del segle XX, l'havanera cubana s'exporta a Europa i arriba també a la península Ibèrica. És a partir d'aquí quan el gènere es fa popular, primer com a ballable, i cant líric i clàssic, i més tard com a cant popular. La Fundació Ernest Morató és l'entitat que vetlla per la difusió i conservació del patrimoni musical de l'havanera. Actualment disposa de gairebé 5.000 partitures i 8.000 enregistraments. Aquesta entitat dona aixopluc a 35 grups d'havaneres, però a Catalunya n'hi ha censats més d'un centenar. Enric Frigola és el president de la Fundació Ernest Morató.
6: La Fundació Ernest Morató va ser creada fa uns 35 anys amb uns objectius molt clars. Alguns s'han acomplert, els altres no, i molts s'estan complint, vull dir, estan en procés d'elaboració. Va sorgir a Palafrugell per un cantó de fer present la memòria de la gent que va impulsar l'havanera en aquella zona, en aquesta zona de la Costa Brava, Calella de Palafrugell concretament. Per altra banda, vetllar perquè aquest gènere continuï viu i, sobretot, com a centre de documentació. Després hi havia una altra, que aquesta no s'ha complert, hi havia una idea, que és la creació d'un museu de l'havanera a Calella de Palafrugell. Aquesta no ha estat possible fins ara, tot i que és possible que l'any que ve comenci a posar en marxa una iniciativa semblant.
5: L'havanera no només es canta i es toca a Catalunya. Euskadi, el País Basc, Astúries, Cantàbria, Illes Balears i Andalusia tenen una llarga tradició d'havaneres. Només l'any passat a Catalunya es van organitzar prop de 600 cantades. Vist això, es pot deduir que l'havanera passa per un bon moment.
6: La qualitat dels grups ha millorat molt, molt. No diré que tots tinguin una qualitat extrema, però en general, quan escoltes ara grups de havaneres els més freqüents, els que més actuen a les cantades de tot el país català, doncs hi ha un rigor musical, hi ha un rigor artístic que és molt difícil de trobar als inicis d'aquest moviment, no? O sigui, l'estat és bo. Ara, una altra cosa és el futur de l'havanera. La Fundació està molt interessada i preocupada per aquest tema, perquè el relleu generacional és baix. Existeix, però és baix. Aleshores, intentem des de la Fundació potenciar tots els grups de gent jove, que no són molts, però n'hi ha, que sorgeixen arreu de Catalunya. És una de les tasques que en aquests moments tenim més present.
5: Una bona mostra d'això també és la difusió de l'havanera als mitjans de comunicació. Programes com el Sols a Cau d'Orella, de Ràdio L'Escala, porta ja 18 anys en antena i comparteix graelles amb la Xefla, a Ràdio Mataró, Sons de la Terra, Ràdio Estel, Ràdio Havanera, Ràdio Palafrugell i a Ritme 2x4, a Ràdio Calella Televisió. Joan Brugués és el conductor del programa Sons a Cau d'Orella, de Ràdio L'Escala.
7: L'havanera dintre el món dels mitjans de comunicació a vegades, abans, més ben dit, no a vegades, sinó abans era inexistent, però gràcies a gent que va començar a fer programes, els meus antecessors i els que tinc una bona amistat, vàrem aconseguir doncs, que els mitjans de comunicació, en aquest cas com les emissores de ràdio, se'n comenci a parlar, se'n faci difusió i també s'expliqui aquest gènere musical, les cançons, els grups, doni informació, que abans això no hi era. Sí que cada emissora tenia el seu programa de sardanes, però de veneres, com es diria en castellà, brillaven per su ausència. Ara estem en una bona època perquè hi ha cançons, hi ha noves produccions, s'hi aposta, ja a vegades inclús hasta no gent del gènere, sinó que altres cantants de fora, inclús jo he pogut fer un programa d'altres intèrprets, altres compositors que han fet havaneres i han enregistrat havaneres i també alguna peça hasta de cant de taverna, però sí. S'ha passat de les clàssiques d'abans, que ja tothom sabia el que cantarien, ara noves peces com el Vestida de nit o la Barca xica, i vull dir que està viu que hi hagin cada vegada doncs, que ens arriba un treball discogràfic, almenys hi trobem novetats.
5: Cantades a peu de platja i carrer i festes majors són els escenaris més habituals que trepitgen els diferents grups d'havaneres. Una roda d'actuacions que té l'estiu com a punt àlgid. Isidre Pagès és membre del grup escalenc Oreig de Mar.
8: Bé, nosaltres, per exemple, aquest any en tenim unes 35, més o menys, principalment a la costa, evidentment. On es poden portar? Mira, al moment que fem aquesta gravació, doncs ahir vàrem anar a Molló, quasi 2 hores d'aquí. Recordo que l'any passat, a les mateixes dates, vàrem anar a Vidrà, que ara és una mica més lluny. Aquest any hem anat a Montesquieu, hem anat a Olivella, al Garraf. Jo diria que et sents més còmode, depèn del públic que tens. Per exemple, ahir, a Molló, va ser fantàstic. Va haver-hi un públic totalment receptiu, molt atent, i a vegades hem actuat a llocs que en què agafes, fots el canvi i ningú se'n dona compte. Depèn molt de si està muntat com un concert de veneres, si està muntat com una audició allò de música de fons, depèn molt de l'organització que hi ha.
5: El grup escalenc Oreig de Mar comença a pujar als escenaris l'any 1967. Més de 50 anys després, a les cantades segueixen els grans clàssics, però l'havanera ha triat allò de renovar-se o morir.
8: Mira, nosaltres treballem amb 30 i pico de cançons, una trentena, i depenent del públic i depenent del que veus a dalt de l'escenari, doncs tries unes cançons o tries unes altres. En principi nosaltres fem tres repertoris i els anem rotant per poder fer les 30 i pico de cançons. La manera com va arribar aquí, que se'n deien americanes, era la típica en castellà. Afortunadament sempre hi ha hagut compositors, Ramon Carreras Peric, autor de Calamongó, Llop de Mar, i alguns altres, però especialment hem d'agrair molt a en Josep Pastons, que n'ha musicat més d'un centenar, entre veneres, boleros... Clar, quan parlem de veneres, hem de parlar de cant de taverna. Habaneres, boleros, valsos, rumbes, sardanes, tangos, etc. Aquí entra tot. Si tu fas un concert d'habaneres, acabaràs el concert i la gent s'adormirà. Estarà tota adormida. Almenys és el que creiem nosaltres. I afortunadament, dic, gràcies a en Josep Pastons i els lletristes que li van donar les lletres, doncs hi ha hagut una innovació i molta habanera en català o valsets en català.
5: Un dels músics i cantaires que també va passar per Oreig de Mar és en Ramon Manent, una figura cabdal en la difusió i recuperació del patrimoni musical tradicional i, per tant, també de la cançó marinera.
9: Sí, les cançons del Monasterio són patrimoni popular. Els canta tothom. El meu avi, el canador pel bol, això és cançó popular, ara ja. No? Ja és patrimoni actual, és que la tradició sembla que ha de ser una cosa molt antiga, i no, la tradició a vegades s'està fent, això és una cosa. Llavors, quan anem a la tradició antiga, que és el cançoner de l'Escala, que és l'obra del cançoner, amb la versió català, entremig, i la Palmira Jaquet i venint a l'Escala a recollir cançons de la Víctora Català i tal, això és una tasca molt científica, diguéssim, de recuperació del coneixement d'aquestes cançons, però no parla de la pràctica. Què es fa amb aquestes cançons? Què se'n fa? Es guarden en una biblioteca, es guarden en uns cançoners, però això es torna a cantar? És molt difícil tornar a cantar tot això, eh? I si es torna a cantar, com es torna a cantar? Perquè aquest patrimoni es cantava a casa, no es cantava a l'escenari, es cantava a la feina, es cantava on fos, però era una pràctica social. I, a més, representava a la comunitat, en certa manera, perquè eren cançons que la gent coneixia, la gent en participava, si eren catxondes, reien quan s'havia de riure, i si eren romàntiques, doncs s'emocionaven quan l'altre les cantava, o les cantaven... O sigui, tenia una funció social molt concreta que no és... La dels escenaris, que no és la que ha cobert després la venera. Si no es canta, no es manté viu. L'única manera de mantenir viu és cantar-ho. Gravar discos i tot això, bueno, està bé, però gravant discos no mantindrem... Bueno, gravant discos... És que, bueno, gravant discos vendrem discos. Però no sé si comunicarem uns sentiments, uns continguts representatius de la manera de ser dels catalans ara.
5: Projectes com el Cantut, festes com la Festa de la Sal de l'Escala, programes de ràdio i, evidentment, totes les cantades d'habaneres són la clau perquè tot aquest patrimoni musical i mariner no es perdi, però, sobretot, el més important de tot, és seguir cantant al mar i arran de mar.
4: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
0: Doncs això, Mare Mar, que ens acompanya i ens dona aquest punt de pau i de celebrar cada dilluns. I cada dilluns també, canviant totalment d'àmbit, el que fem és posar-nos una miqueta més friquis de l'habitual. És el Friki Time que ens proposen des de Ràdio Vilafant. Avui, amb un anime que ens explica o que ens parla de quan la vida adulta no és ben bé com havíem imaginat, no? I com la pensàvem de joves i com és el final de tot. Un manga per a noies que es diu Ayazawa.
5: Friki Time d'estiu.

0: Música, moda i, sobretot, de somnis que es trenquen mentre es madurem. Amb aquest punt de partida, l'autora Ayazawa ens planteja grans obres com, per exemple, Paradise Kiss, Històries de un vecindario o Nana, que ja la tenim completa en català amb una edició especial de 7 volums. Avui al Freaky Time parlarem de les obres d'aquesta gran autora de manga per a noies.
1: Has dit manga per noies?
0: Sí, sí, exactament. Aquestes històries que teixeix Ayazawa es publiquen sobretot en revistes pensades per noies, però això no vol dir que només siguin manga per noies. Ens explica històries adultes, no són noies d'institut, per tant, els problemes i això que els hi passa, doncs, és de noies més adultes, no? El tema d'enamorar-se, embarassos, doncs, la vivenda, no? Aquí tot això surt, però també hi ha personatges masculins molt ben construïts i un home o un noi adult, doncs, també li poden interessar aquestes històries.
1: Has llegit moltes obres de Ayazawa. Amb quines obres et quedes i per què?
0: A veure, fas una pregunta difícil, perquè em quedaria potser en Paradise Kiss, però primer et parlaré de Nana, que és la més coneguda. Nana, per començar, us dic que Nana vol dir 7 en japonès, El número 7 en japonès és Nana i el número 8 en japonès és Hachi. Què ho dic? Perquè això té relació amb la història de Nana, perquè ens parla de dues nanes, no? De dues protagonistes que es diuen igual i que acaben convivint juntes per històries de la vida i, clar, com que les dues es diuen Nana, doncs una es diu Nana i l'altra és la Hachi, no? Una és la 7 i l'altra és la 8. M'encanta Nana per la música, perquè encara que llegeixis el manga, doncs la música traspassa el paper. Jo em vaig veure primer l'anime i després llegir el manga. M'encanta Nana perquè explica i ens parla de relacions amoroses i relacions tòxiques i ho explica de manera no dramàtica, no? Ho explica molt i molt bé i precisament ens parla d'això, no? De que madurar i créixer com a persones, doncs, no sempre és fàcil. A més, un altre punt a favor de Nana és l'edició en català, que és preciosa, amb aquests volums de color fúcsia, volums dobles, en format Kanzenban, que tenim 7

0: que es diu Històries d'un vecindario, o el títol en japonès, que és Gokinjo Monogatari. Jo recomano la lectura de totes dues, però també l'anime. O sigui, si podeu veure's l'anime i després llegir-vos els mangas o al revés, val molt la pena, perquè el tema de la música és brutalíssim i els dos animes, tant Paradise Kiss com Nana, tenen una música brutal a l'altura de l'obra escrita, com podeu escoltar en aquest podcast.
1: I jo som parella, no només al Freaky Times, sinó també a la vida real, i has parlat de somnis trencats en aquestes obres. I tu creus que quan som adolescents ens imaginem una vida diferent de la que hem acabat tenint?
0: Sí, has fet una confessió aquí, que en realitat sí que som parella des de fa molts, molts anys, i no m'esperava per res la vida que tenim en l'actualitat quan era adolescent. De fet, no m'imaginava doncs poder fer un podcast com aquest amb la meva parella. Això és una de les coses que no m'imaginava, però és fantàstic. No sé si a tu o el dibuix de Yazawa et crida l'atenció o...
1: Bé, no, he començat a llegir Nana, encara Paradise Kiss és una de les obres que tinc pendent, i tu parles de dibuix, i com em parlaries com el definiries el tipus de dibuix de Yazawa?
0: Doncs té un dibuix molt estilitzat, a mi m'encanta doncs com dibuixa els personatges femenins i també els masculins, però sobretot els femenins. A Nana sobretot hi trobem una estètica punk que a mi m'encanta, perquè té moltes influències de la dissenyadora Vivian Westwood, però també, o sigui, en Anna, per exemple, ho veiem molt bé, no?, que és capaç de fer un personatge molt punk, no?, amb una estètica així com molt fosca, però també és capaç de fer personatges monos, no?, com en diuen en japonès, kawaii, que els abraçaria sense parar, i allò, achuchables, no?, com es diu en castellà. A més és que té un dibuix preciós, a més, a Paradise Kiss, que trobem tot el tema de la moda, doncs és fantàstic, perquè els vestits, tal com els dibuixa, tots els detalls que fa són espectaculars.
1: Bé, doncs, com que ja està mig convençut, continuaré llegint Nana, Paradise Kiss, quan pugui també tinc intenció de llegir-me'n. No és el meu estil, però sí que Nana m'estava agradant, he de continuar. Tinc masses lectures pendents, i espero que amb aquest podcast d'avui doncs haguem convençut a més gent d'aquesta gran autora, que és Yazawa, i fins aquí al Freaky Time d'estiu. Nosaltres som parella i formem el Freaky Time, i som en Dani.
0: I la Mercè. Fins la propera.
1: Adéu.
2: El Dani i la Mercè compartint més que la seva passió per als mangas i pels animes, compartint també aquest trosset de privacitat que, en fi, ja sabíem que eren parella, eh? A mi no m'ha desvelat res, però potser els oients sí, per això tenen aquest bon rotllet en els Freaky Times de dilluns. El Dani i la Mercè, que perdoneu, nois, el meu poc friquisme, no sabia que Aya Yazawa era autora, jo l'he confós amb el títol d'un còmic, i no, és l'autora, és la dibuixant d'aquests manga que ens proposàveu. També molt interessant. Aya Yazawa, l'apuntem a la nostra llista d'autores recomanables. Va, tanquem Freaky Time, obrim agenda. Tornem a saludar la Lídia Porta, de Radio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia de nou.
3: Hola, bon dia.
2: Has obert i tanques programa, eh?
3: Quasi.
2: Fas un complet avui. Lídia, ràpidament, que no tenim massa temps. Mira, la primera proposta és de cinema al Catllà.
3: Doncs sí, tenim una projecció de la pel·lícula infantil o animada Zootropolis 2 de Disney, i això doncs forma part de la programació de l'últim dia de la Festa Major del Catllà, que també hi haurà una representació teatral i una tornada per part de la Colla dels Diables del Catllà, i tot això serà avui a les 2 de la nit, la projecció de la pel·lícula.
2: Molt bé. Va, més enllà, ja veieu, del cap de setmana, un cap de setmana que el Catllà ha estat molt, molt intens. Com també a Igualada, sembla que ens proposes un piromusical.
3: També per una festa major de tancament. Igualada acaba avui la seva festa major en honor a Sant Bartomeu amb un piromusical sota el títol Il·luminem el cel, a càrrec de la pirotècnia Estatella. I doncs bé, com tots els piromusicals, doncs hi haurà una combinació d'efectes pirotècnics, llum, colors i música per crear una experiència que doni tancament a la festa major. I això és avui a les 11 del vespre al camp de futbol de les Comes.
2: Anem pujant del Catllà cap a Igualada, i ara ja amunt de tot a l'Escala.
3: Doncs sí, tenim el concert a guitarra i veu de Josep Manzano i d'Enric Muñoz dintre del que és la 23a edició del Festival de Guitarra Girona Costa Brava. I això és un projecte conjunt que el que faran seran interpretar cançons llatines com boleros o habaneres. Això, però, serà demà a les 8 del vespre a l'Alfolí de la Sal de l'Escala, i té un preu de 13 euros l'entrada.
2: Molt bé, doncs ja està ras i curt avui l'agenda, així una mica més ràpida, però queden apuntats aquestes tres activitats. Gràcies, Lídia, fins demà.

0: Fins demà, adéu.
1: Vinga, va, i la punt final, ara sí, a falta de res, 3 minutets per tancar, 2 minuts, per tancar programa, el demanem a Ràdio Televisió Cardedeu. Allà ens acompanya el company Jordi Mariscot. Jordi, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
1: Finestres obertes o finestres tancades? Alguna aportació així d'última hora interessant?
2: Hem tingut un debat i m'agradaria ficar un àudio de l'Adrià, que ens envia un àudio des de Banyoles. Escoltem-lo.
3: Hola, bon dia. La disjuntiva habitual és fotre't de calor o fotre't de mosquits. Doncs jo en tinc una altra. Fa poc m'he mudat en un entresol que dona al riu, un riu al qual la gent hi va passejar el gos. O sigui que ara estic en la disjuntiva de fotre't de calor o que tot creguis tu que va passejar el gos a hores indecents del matí em vegi a mi i a la meva senyora en paños menores. O sigui que estic...
1: A veure, Adrià, potser l'indecent ets tu si vas en paños menores. És broma, és broma. Que a casa tothom, a veure, ja no s'escandalitza ningú, eh? Tu quan veus una finestra oberta ja has d'assumir que allí pots veure el que sigui, no? Des del carrer, si tu veus una finestra oberta, preparat.
2: Estàs jugant amb la curiositat humana. Jo, com a persona curiosa, t'ho dic aquí. Adrià, ets una mica indecent. Si vius en un entresol, un pantalonet, tot tu. Sí. No dormis amb el cul a l'aire, sisplau.
1: Sí. Bueno, depèn de com sigui el cul, també t'ho dic.
2: Això ja, a gustos de cadascú.
1: A ell i a la seva senyora.
2: Sí, sí, ja per tots els públics. Aquí cobrim tot l'espectre.
1: M'agrada aquesta disjuntiva. Escolta, no tenim més temps, Jordi. Hauríem d'avançar el tema de la setmana vinent. Ai, de demà, i ja.
2: Si vols, també t'avanço els de la setmana
1: ja
2: vinent.
1: Ja sé que ja els teniu.
2: El tema de demà és... Què porteu als peus? Sandàlies, sabates...
1: Xancles.
2: Xancletes, les sabates barefoot. Demà tindrem un debat interessant.
1: Sí. Dona molt d'estil tema. I tant.
2: Jo he de dir que ara mateix estic descalç, per tant, ja teniu la meva preferència.
1: És que, clar, un despullat, altre descalç, escolta,
2: Aquí...
1: Fa calor.
2: Cadascú fa amb la calor el que pot.
1: Clar que sí. Doncs, Jordi, moltíssimes gràcies i demà tornem a parlar, d'acord?
2: Perfecte, fins demà.
1: Fins demà. Amb aquesta darrera connexió amb el Jordi Mariscot, el company de Ràdio Televisió Cardedeu, que ens acompanya aquesta setmana, ara sí, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. Hem encetat una nova setmana, aquí s'està començant a tapar el cel, i ja m'ho deia l'Alexa, que avui plouria. Anem cap a casa a recollir la roba que està penjada, que no sigui que se'm torni a mullar. Demà més a partir de les 9, bon dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Qui no ha fet mai un bon forat per esta vida? Qui no ha jutjat sense saber en esta vida? Qui no ha jutjat sense jutjar-se a si mateixa?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat la retirada d'un vehicle accidentat a la 2 a Castellbisbal, deixa encara circulació intensa direcció Lleida. A banda, encara ara, dues avaries a l'AP7 dificulten la circulació, una a Tarragona, només hi ha un carril obert, i una altra al Vendrell, i que deixa un vehicle al voral amb dues direcció Barcelona. A banda, també, un altre accident a l'AP7, però en aquest cas a Montornès del Vallès, deixa un carril tallat en sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, a causa d'un robatori de cable entre Puigverd i Juneda, s'estan registrant retards als trens que circulen per la línia de Lleida a Pirineus, les Borges Blanques. A banda, també, Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès avui el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès, un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen, per tant, a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense servei. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges intenses previst per avui al centre i al nord-est de Catalunya. Nord-oest, volíem dir. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que a partir del migdia es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i que al Pirineu es podrien acumular fins a 70 litres per metre quadrat. L'avís de perill 4 sobre 6 afecta ara a 16 comarques, entre elles tota la demarcació de Lleida i l'Alt Pirineu, excepte l'Aran, així com també zones interiors de Barcelona. Les precipitacions, que seran especialment intenses a la tarda, poden anar acompanyades també de tempestes fortes, pedra, calamarsa, ràfegues de vent i esclafits. I en aquest sentit, els alcaldes de Roda de Berà i el Vendrell reclamen actuacions estructurals per reduir el risc d'inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana. Tots dos assenyalen la via del tren com la barrera que dificulta l'evacuació de l'aigua cap al mar. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, reclama decisions valentes i estudia nous passos, dipòsits i canalitzacions, mentre que l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, demana a DIF que faci la línia ferroviària més permeable i ampliï els passos d'aigua. I en clau política, el Ministeri de Sanitat ha convocat avui les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de la triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i també la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la matinada a la Ràpita. Segons ha informat la policia, al voltant de 3:15 van rebre una alerta per agressió entre grups de persones en aquest municipi i no van poder fer res per salvar-li la vida amb un apunyalament.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 51-53.

0: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
4: No, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
3: Ah, sí?
4: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
3: Així tot va més de pressa.
4: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
3: Molt bé.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Estimats amics, aquest programa no lleva els maldecaps, però els fa més suportables. Aquest programa no us farà més guapos, però potser us alegri la cara. Aquest programa no és ni laxant ni diurètic, però us pot deslliurar dels mals humors. Remeneu abans, mentre i després de prendre'l, i manteniu-lo a l'abast dels infants. Aquest programa conté dosis elevades de música i no té contraindicacions. Benvolguts oients, sigueu novament benvinguts. Avui comencem programa amb un fragment de El mal de la guerra, d'en Pau Fener, i diu així. Marc Roses va deixar el gerro que portava a mitjana escala. Es va treure el davantal, es va pentinar amb les mans davant el mirall que hi havia dins l'enfony de l'escala i va córrer cap a casa de l'Ada. Ara ja era seva. Ara ja no li prendria. Marc Roses es va fer amic de seguida de Silvestre Corniol, el promès de Grata, germana de l'Ada, i també de Tomàs Freu, que festejava Neus, l'altra germana de l'Ada. Es reunien cada tarda a la sala de dalt de l'obrador de l'Araber, abans que Marc Roses hagués de marxar a preparar el sopar, i xerraven i confraternitzaven animadament sota la vigilància distreta de Ferriolet Vallmajor, el fill petit de la casa, que tenia la dèria de ser capità de galera i construïa vaixells en miniatura a l'obrador del seu pare. Eren vaixells amb tot el cordam, amb els rems i amb navegants petiters que admiraven sincerament tots els presents i que feien navegar dins les piques d'allà baix, on Arnau Vallmajor refredava els cèrcols abans de fer-los encaixar a les rodes dels carros. L'altre que vigilava mentre cosia era Josepa, que encara no tenia promès i que feia meravelles amb les mans d'or que tenia per cosir. Amics, si avui som el dia que som i estem a l'hora que estem, això és original d'en Pasqual. Des de l'estudi Miquel Armengol de Ràdio Molins de Rei, el 91.2 de la freqüència modulada, la veu la posa Lluís Pasqual, i la lletra i la música les prenem dels millors.

La veritable mesura d'un home no la dona la seva actitud en moments de fortuna o benestar, sinó quan s'enfronta a les adversitats de la vida.

Esteu escoltant Original d'en Pasqual. Acabada la primera hora, donarem pas als senyals horaris i us esperem després de les notícies d'aquí una estona. No marxeu gaire lluny perquè tornarem de seguida amb més música. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions a l'AP2 a Castelldans en sentit Lleida per una avaria que obliga a tallar un carril. També a l'AP7 hi ha congestió entre Tarragona i Constantí en sentit Barcelona per la retirada d'un vehicle amb un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, a causa d'un robatori de cable entre Puigverd i Juneda, s'estan registrant retards als trens que circulen entre Lleida, Pirineus i les Borges Blanques. I també Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès avui el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès, un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen, per tant, a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense fer-ho. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges intenses previst per avui al centre i al nord-oest de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que a partir del migdia es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i que al Pirineu es podrien acumular fins i tot a 70 litres per metre quadrat. L'avís de perill 4 sobre 6 afecta 16 comarques, entre elles tota la demarcació de Lleida i l'Alt Pirineu, excepte l'Aran, així com també zones interiors de Barcelona. Les precipitacions, que seran especialment intenses a la tarda, poden anar acompanyades també de tempestes fortes, pedra, calamarsa, ràfegues de vent i esclafits. I en clau política, el Ministeri de Sanitat ha convocat avui les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de la triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tetanus i la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i reclama mesures urgents. I Barcelona compta amb un nou espai permanent de record a les víctimes de feminicidis. Es tracta de l'Escletxa, una intervenció artística ubicada en una paret mitgera del carrer d'en Tripó al barri del Born. La instal·lació consisteix en una esquerda de mirall que recorre la paret i que incorpora els noms d'unes 150 dones i infants assassinats per feminicidi i violència vicària, principalment a l'Estat. I pel que fa als esports, el Barça ha començat la defensa del títol de Lliga amb una golejada contundent a l'Elx per 0-5. Rafinha, que ha jugat de davanter centre, ha marcat dos gols, mentre que Fermín López també ha fet un doblet. El cinquè gol l'ha marcat el nou fitxatge, Karim Adeyemi, en el seu debut amb l'equip blaugrana. Lamine Yamal ha estat protagonista en l'atac i Anthony Gordon també ha repartit dues assistències, una estrena immemorable per al conjunt de Hansi Flack en set eixa la temporada amb autoritat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
1: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la Mutu, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Jo ja només demano ara el metge mitjançant l'aplicació.
4: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
3: A la nostra edat estem fets ostequis.
5: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Quatre, tres, dos, un.

0: Aquest programa és una remissió.
1: Aquest programa potser no és original, és musical amb frases i cançons. Per escoltar-lo tothom cerca aquest dial, que és un canal de sensacions. Mentre el Montano mou les vies des de la sala de control, sona la tria que radia el Lluís Pasqual i

Camina amb la certesa de saber que cada pas que dones estàs més a prop d'aconseguir allò que, una vegada, va ser només un somni.

L'esglai davant de la por, el buit, el no-res, el mai més, tan sols troba consol al fons càlid de les tendres esbarassades.

Necessitem 4 abraçades al dia per sobreviure, 8 abraçades al dia de manteniment i 12 abraçades al dia per créixer.

Des de Ràdio Molins de Rei, això ha estat original d'en Pasqual. Gràcies a la música, als músics, als poetes i pensadors que han estat els nostres guionistes de luxe. Gràcies als companys que han tingut cura dels controls i, com no, moltíssimes gràcies a tots vosaltres, amables oïdors, fidels amics de la ràdio, que ens honoreu sempre amb la vostra confiança i companyia. Fins al proper programa quan tornem, perquè tornarem. Mentrestant, moltíssimes gràcies per somriure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. En mobilitat encara ara retencions a l'AP2 a Castelldans en sentit Lleida per una avaria que obliga a tallar un carril. A banda, també una altra avaria, en aquest cas a l'AP7, a Parets del Vallès també deixa un carril tallat sentit Tarragona. Finalment, a l'AP7 també hi ha congestió entre Tarragona i Constantí en sentit Barcelona per la retirada d'un vehicle, amb també un carril tallat en aquest punt. I Ferrocarrils de la Generalitat ha reprès avui el servei habitual de trens a la línia Barcelona-Vallès, un cop finalitzades les obres de renovació de via. Els combois tornen a circular, per tant, entre les estacions de Gràcia i Sarrià, després de gairebé dues setmanes sense fer-ho. I Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges intenses previst avui al centre i al nord-oest de Catalunya. El Servei Meteorològic alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i que al Pirineu es podrien acumular fins a 70 litres per metre quadrat. L'avís de perill 4 sobre 6 afecta 16 comarques, entre elles tota la demarcació de Lleida i també l'Alt Pirineu, excepte l'Aran, així com també zones interiors de Barcelona. Les precipitacions, que seran especialment intenses a la tarda, poden anar acompanyades també de pedra, calamarsa, ràfegues de vent i esclafits. I de fet, l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha demanat una reflexió de país sobre la gestió i condicionament de diferents infraestructures per tal d'evitar inundacions quan hi ha fortes tempestes. Dos dies després dels aiguats que van afectar especialment Roda de Berà, Creixell i el Vendrell, Martínez ha posat el focus en la via del tren, que en ocasions fa de tap i evita que carrers, torrents i rieres puguin abocar bé al mar. El Valle ha reclamat més passos soterrats i més inversions d'administracions superiors, així com també un replantejament sobre la urbanització en zones inundables. I el Ministeri de Sanitat ha convocat aquest dilluns les comunitats autònomes per demanar-los que cedeixin vacunes a Ceuta davant l'arribada de milers de migrants des del 30 de juliol. Entre les dosis que més es necessiten hi ha les de la triple vírica, la varicela, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. El personal mèdic i d'infermeria alerta d'un sistema desbordat i també reclama mesures urgents. I la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha confirmat que es manté la vaga del primer dia de curs, el 8 de setembre, als centres educatius. Segura ha instat al Departament d'Educació a reprendre urgentment les negociacions per tal d'evitar noves aturades durant el primer trimestre i ha assegurat que no hi ha hagut cap contacte des de l'última reunió. I el Futbol Club Barcelona condemna l'ús desproporcionat de la força policial contra aficionats blaugranes als voltants de l'estadi Martínez Valero abans del partit contra l'Elx. El club també critica la retirada d'estelades, que considera un símbol legal.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 51-53.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
2: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
1: A la nostra edat estem fets uns tequis.
3: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Hola, amics. Això que esteu escoltant és un duet, però és un, tècnicament, el que s'anomena un cover. És a dir, una interpretació amb veus falses. Veus falses com la meva, pràcticament, que està molt afònica. Per tant, avui un món de músiques tindrà unes característiques especials. Una, escoltar un presentador amb una veu molt afònica. L'altra, escoltar duets. Però en aquest cas, duets amb veus autèntiques.

Els nostres dos primers duets d'avui han estat el duet de les flors de l'òpera L'Agmet, de Leo Delibes, i també el tema When You Fall in Love, cantat per la família Cole. Nat King Cole, pare, Natalie Cole, filla. Love Songs és l'àlbum que Natalie Cole va editar l'any 2001, on entre els 19 temes inclosos hi va incorporar aquest When I Fall in Love, un tema de Heyman Young, ja cantat abans pel seu pare, Nat King, i que ara un cop més la tecnologia permet reunir-los. Potser cal recordar que Natalie Adams Coles, amb nom artístic Nat King Cole, va néixer el 1919 i va morir el 1965, mentre que Natalie neix l'any 1950. Malgrat un primer debut, quan tenia tan sols 11 anys, el seu llançament com a cantant professional és l'any 1975. I ara, dos duets més, i a més, per partida doble. Primer, Whitney Houston i Jermaine Jackson, i després Barry White amb Lizzy Stansfield.

I avui estem abordant el món dels duets musicals, és a dir, temes interpretats per dues veus que gairebé tenen sempre elles dues prestigioses. El tema que hem escoltat és un tema cantat per Whitney Houston, que és de 1963. Ella, com a cantant. Un dels primers èxits és el de 1993, fent un cover, precisament, del tema I Will Always Love You, de Dolly Parton. Els seus inicis ho foren dins del cor de gospel de l'Església Baptista. Està guanyadora de diversos premis, entre ells de 3 Grammys. Potser la fama internacional li ve des de la seva participació en el film The Bodyguard, amb Kevin Costner, de l'any 1992. Es vulgui o no, Houston ha estat la veu més versionada en tots els concursos de cants de joves promeses. Aquest tema que hem escoltat, If You Say My Eyes Are Beautiful, l'ha compartit amb Jermaine Jackson. De la dinastia Jackson, Jermaine neix al 54. Com és lògic, ha estat membre dels Jackson 5, junt amb Michael. Comença a actuar en solitari a partir de l'any 1972. Pel que fa al segon tema, és un tema cantat per Barry White, que està encara avui a la memòria de molts. Qui no recorda aquells temes de la Love Unlimited Orchestra? Nascut el 44, Barry White ens va deixar el 4 de juliol del 2003. Amb un llarg historial del seu nom està junt amb grans músics com Quincy Jones, Sam Cooke i ara comparteix amb Lisa Stansfield. Lisa Jane Stansfield neix l'11 d'abril del 1966 a Manchester. Va iniciar-se com a vocalista del grup The Blues On, allà l'any 1989. Barry White la va influir en el seu futur com a cantant solista i ha estat el tema cantat entre ells dos titulat The Longer We Make Love. I ara presentem dues parelles més, Shania Twain i Elton John amb el tema Looks Like We Met It, i Sarah Brightman i José Cura amb el tema Castle Rock.

You Are the Still the One, amb la Zoe de Shania Twain i Elton John, i també les veus de Sarah Brightman amb Jose Hura, amb el tema Cushion Rock. Ella, Shania Twain, ell, Elton John. Ella, una canadenca d'Ontario i nascuda el 1965. El seu nom s'ha de pronunciar, segons diuen, com Shania Who, Shania Twain. Bueno, el seu món musical és el del country, però també ha versionat temes de Gershwin i Lloyd Webber. Pel que fa al personatge masculí, és en realitat es diu Reginald Dwight i és fill de Pinner Millexet, a Anglaterra. Neix el 25 de març de 1947 i ja és un superstar gairebé des dels seus inicis, als anys 70. Va començar amb la seva primera banda, Bluxology. Com tothom sap, és un personatge complet, de bisexual a homosexual sense amagar-se en les experiències. Ha donat, però, grandíssims temes. Per altra banda, el duet Sarah Brightman i José Cura posa dos mons musicals propers l'un de l'altre, el musical i l'òpera. Ella, britànica, nascuda als 60, forma part del primer càsting del musical Cats. El 84 es casa amb Andrew Lloyd Webber, de qui es divorciarà anys més tard. Ha participat en gairebé tots els musicals de Lloyd Webber fins al Fantasma de l'Òpera. Inicia una carrera en solitari treballant tant els temes pop com alguns de clàssics. Per la seva part, José Cura, d'origen argentí, és nascut l'any 1962. El seu debut té lloc el 1935 a Londres amb l'òpera Estefelio de Verdi. I ara, un altre duet. Babyface i Gwyneth Paltrow.

Ell es coneix artísticament com Babyface, però va néixer el 10 d'abril de 1959 a Indianapolis com Kenneth Edmonds. Pel que fa a Gwyneth Paltrow, poc en sabem. Nascut a Los Angeles el 28 de setembre del 72, va guanyar un premi de l'Acadèmia per la seva participació a Shakespeare in Love l'any 1998. El seu debut com a cantant és l'any 1991. Ha estat nòvia de Brad Pitt durant el rodatge de Seven. És, abans que res, una actriu. El tema era Just My Imagination. I ara, dos duets més amb els quals començarem a cloure el nostre programa d'avui. Un d'ells, dos homes, Billy Joel i Ray Charles, amb el tema Baby Grand. L'altre, la canadenca Celine Dion i Andrea Bocelli, amb el tema The Prayer.

I amb les veus de Billy Joy, Rachals, Celine Dion i Andrea Bocelli acabem el nostre programa d'avui dedicat als duets. Disculpeu aquesta veu tan afònica, però la grip té aquestes coses. Ha estat un plaer estar amb vosaltres i us recordem que la propera setmana us convoquem a un nou programa d'Un Munt de Músiques. Gràcies i fins la propera.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nova alerta del Servei Meteorològic de Catalunya pel risc de fortes tempestes aquesta tarda, que arriben acompanyades de pedregada, que pot arribar a ser forta. Preocupen especialment les comarques del Pirineu, també al nord del país, i Ponent, així com l'interior de Tarragona. S'avisa, a més, de pedra, que pot ser grossa. La previsió amb Lluïsmi Pérez. Bon dia.
2: Bon dia. Pendents de les tempestes que ja descarreguen en alguns indrets. En aquests moments, per exemple, n'hi ha alguna de molt local però molt intensa, per exemple, cap al Segrià. També en d'altres contrades de Lleida, com és el cas de l'Alta Ribagorça, al nord de la Noguera, i cap a la Vall d'Aran. Immediatament ja aquestes tempestes, com a bolets, aniran apareixent a moltes altres comarques, sobretot les més fortes. A l'interior tarragoní, compta la Conca de Barberà, també al nord de Lleida, especial violència al voltant del Solsonès, i també a la capçalera del Ter i del Fluvià, però en aquest cas ja més avançada la tarda.
0: N'estem molt pendents, gràcies, Lluïsmi, perquè són xàfecs que arriben després dels aiguats, que han deixat destrosses importants a Roda de Barà i Creixell, al Tarragonès, i també al Vendrell, al Baix Penedès. L'alcalde d'aquesta última localitat, Kenneth Martínez, demana una reflexió de país sobre la gestió de les infraestructures per tal d'evitar inundacions.
3: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament? Per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara, eh?
0: En aquestes poblacions encara treballen en la retirada de fang i de residus, així com en resoldre les destrosses. A Roda de Barà, per exemple, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua per tal de dur a terme una reparació. És dilluns 24 d'agost de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol reivindica la seva gestió per la crisi migratòria a Ceuta i carrega contra el Partit Popular, Esther Minguell.
4: La ministra Elma Saiz ha criticat la proposta de confinar la ciutat per evitar la propagació de malalties infeccioses. Avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes.
0: Barcelona homenatja les víctimes de feminicidis amb una intervenció artística al barri del Born.
4: El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i infants que han patit violència masclista.
0: L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per l'arribada de nous secretaris i interventors habilitats per l'Estat.
4: Assumiran el càrrec a final de mes, però els pobles petits temen renúncies per no ser prou atractius pels nous funcionaris. Ho alerta el president de l'Associació de Micropobles, Joan Solà.
5: Alguns d'aquests secretaris i secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble, doncs, no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament.
0: En cultura, l'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta.
4: Que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i hereus de la ciutat. Fins al 7 de juliol hi ha un programa farcit d'actes amb diverses novetats.
0: Pel que fa als esports, el Barça s'estrena a la Lliga amb golejada, Joan Barberà.
6: Triomf per 0 gols a 5 al camp de l'Elx en el primer partit dels Blaurana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha i de Fermín, i hem de destacar que la lesió de Gavi ha quedat només en un ensurt.
0: Al control de so hi tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació, el José Gallardo i la Regina González. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa de l'arribada de noves tempestes a partir d'aquesta tarda, que poden anar acompanyades de forta pedregada, especialment a les comarques de Ponent, també al nord i al Pirineu, i atenció, també al sud de Tarragona. S'alerta més d'una pedra especialment grossa, de més de 5 centímetres. Volem saber els detalls d'aquesta previsió. Lluïsmi Pérez, bon dia de nou.
2: Bon dia. La setmana comença amb dinamisme i és que hi ha molts núvols que a hores d'ara van creixent com a bolets i ja comencen a deixar alguns primers ruixats. De moment són molt locals, però alguns se n'estan produint cap al Camp de Tarragona, també al voltant de les Garrigues, l'Urgell i, per una altra banda, a l'Alt Pirineu Lleidatà. Són ruixats que, de moment, són molt isolats. Gran part de Catalunya fins i tot té clarianes i l'ambient és molt suau, xafogós, a més, arran de mar. Però compte, perquè el vent s'ha d'anar reforçant, fent que hi hagi també molt mala mar al llarg d'aquesta tarda i vespre, i també arribaran moltes més tempestes. Les més fortes, al nord de Lleida, també al Solsonès, cap a la banda d'Osona, Lluçanès, el Berguedà, el Ripollès, la Cerdanya i la banda de Montserrat, també les muntanyes de Prades. Al llarg de la tarda i de la vespre, sobretot, algun xàfec arribarà fins a l'àrea de Barcelona i també la Costa Brava, però d'una forma més isolada. Sobretot compta al nord de la Catalunya central i al nord de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Midon. Justament aquest matí l'equip de govern de l'Ajuntament del Vendrell ha fet balanç de les actuacions que s'han fet dissabte a la matinada en l'episodi de pluges extremes que ha afectat la localitat. L'alcalde Kenneth Martínez ha demanat que s'impulsin canvis estructurals a la gestió de les rieres i també de les infraestructures que dificulten el pas de les riuades, com ara, per exemple, la Nacional 340 o la Via del Tren. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
7: Després de la reunió celebrada amb diferents cossos d'emergència de la vila i regidors de l'equip de govern, Martínez ha volgut traslladar a les administracions superiors la necessitat d'impulsar canvis estructurals en diferents infraestructures que actuen com a barrera davant del pas de l'aigua, especialment la Nacional 340 i la Via del Tren al seu pas per Coma-ruga.
3: Són fets reals on ja hem anat amb aquestes administracions i la resposta és aquesta que he dit, és que la carretera ja hi era. O construeix un emissari 200 metres fins a dins del mar i aboca les aigües pluvials.
7: El batlle del Vendrell creu que les respostes que fins ara han donat les administracions no són adequades en l'actual context de canvi climàtic, on calen actuacions i protocols supramunicipals.
3: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara, eh?
7: La intensitat de l'episodi d'aquest dissabte es pot comprovar amb el fet que en només 3 hores la policia local va rebre fins a 108 trucades de ciutadans sol·licitant els seus serveis.
0: De fet, els nuclis marítims al Vendrell recuperen encara hores d'ara la normalitat després dels caiguats que ara us estàvem explicant. Els serveis municipals i els veïns i veïnes treballen conjuntament en la neteja de carrers, la retirada de fang i residus i la reparació dels desperfectes que han deixat les fortes pluges. Ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
8: Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs van quedar afectats per l'acumulació d'aigua i aquest dilluns encara són ben visibles les conseqüències, sobretot al barri del Brisamar. Expliquen com viuen la situació les veïnes Isabel Soriano i Montserrat Ferrer.
9: Sí, siempre hay que salir a nado cuando cae una de esas, pero esta vez ha sido algo superior. Nosotros no dábamos de abasto a coger colchas, toallas de baño para poder, porque no entraba, bueno, ya te digo, las puertas todas las de abajo, no puedo cerrar ni una.
10: Com aquesta vegada, jo només ho recordo potser fa uns 15-20 anys, potser 20.
8: Els serveis de neteja encara retiraven aquest dilluns restes de vegetació i altres residus acumulats als carrers, però també han estat els veïns i veïnes els qui s'han hagut de remengar per tornar a fer habitables les seves cases.
9: Porque te encuentras solo, después no han tenido la delicadeza de pasar siquiera la máquina.
8: L'hotel Maramar de Coma-ruga és un dels negocis que més ha patit les conseqüències dels aiguats, la inundació de l'aparcament amb el més els vehicles dels turistes allotjats, alguns dels quals en resideixen a l'estranger.
0: I només uns quilòmetres més enllà, a Roda de Barà, al Tarragonès, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua a causa dels desperfectes causats per aquests xàfecs en un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. El consistori treballa per tornar a la normalitat, però alerta que els danys també afecten una bomba d'aigües brutes, cosa que obligarà a tancar una de les platges de la localitat. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Amb el poble en festa major per la celebració de Sant Bartomeu, les brigades municipals treballen sense descans per retirar vehicles arrossegats per l'aigua i reparar desperfectes. Entre els principals danys hi ha l'afectació sobre un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. L'avaria, com ha explicat a la xarxa l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, no es podrà reparar fins demà i això provocarà talls del subministrament.
12: La peça que està avariat l'hem localitzat a València, però fins demà al matí no la podem anar a buscar. Per tant, tindrem una tarda nit segurament en una part del poble sense aigua.
11: Un altre efecte dels aiguats ha estat l'avaria d'una bomba d'aigües brutes. Els danys tindran conseqüències immediates.
12: D'aquí poca estona ja estarà sortint segurament aigua bruta als carrers. Segurament haurem d'acabar tancant una part de la platja, si així és, perquè aquest estació de bombament està molt a prop d'una de les platges.
11: D'altra banda, Pere Virgili s'ha mostrat comprensiu amb les explicacions rebudes per la no activació de l'ES Alert la matinada de les pluges. L'alcalde pensa que el Centre de Coordinació d'Emergències va prendre la decisió que creia que era la dient en el moment dels xàfecs.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem en matèria política. L'executiu espanyol reivindica la gestió que s'està fent de la crisi migratòria a Ceuta i ha carregat contra la proposta del Partit Popular de confinar la ciutat per evitar la propagació de brots de malalties infeccioses. Justament avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes. Aquesta tarda el vicepresident Carlos Cuerpo serà a la ciutat autònoma. Lluís Mata.
13: El govern espanyol està atenent a Ceuta uns 4.000 migrants al dia i calcula que més de la meitat, uns 2.500, són menors. Aquí s'està fent un acompanyament i seguiment amb els serveis sociosanitaris. Així ho ha explicat la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, en una entrevista a Televisió Espanyola. Saiz ha deixat clar que no hi ha cap dada que sostingui un risc sanitari a la ciutat autònoma. En aquest sentit, ha acusat el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, d'actuar amb una greu irresponsabilitat i li ha recordat que si hi ha alguna cosa contagiosa, aquesta és la xenofòbia.
14: Muestra la grave irresponsabilitat. Mire, Ceuta no necessita generar angustia, generar miedo, para intentar quizás, efectivamente, que esa respuesta que yo le digo que tiene que ser desde la legalidad y la humanidad sea desde otros puntos, que no comparto para nada. Ceuta, el señor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia en una sociedad ceutí con la que comparto, con la que empatizo, con la que he hablado yo en la setmana que he estado y, por cierto, también, por supuesto, voy a volver.
13: Aquesta mateixa setmana arrenca el curs polític i, sens dubte, la crisi migratòria a Ceuta marcarà l'agenda. A partir de demà, la ministra de Defensa, Margarita Robles, encetarà la primera de les 8 compareixences previstes fins dilluns vinent al Congrés per abordar la qüestió.
0: Barcelona homenatja les víctimes de feminicidis i ho fa amb una intervenció artística al barri del Born. El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i d'infants que han patit violència masclista.
15: Aquesta instal·lació representa una esquerda, un trencament amb el sistema patriarcal, una ferida en forma d'escletxa on hi ha un mirall i el nom de dones assassinades per violència masclista. Una manera de recordar les víctimes i seguir lluitant contra els feminicidis. Raquel Gil és tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
16: Ara ens ajuden, a través d'aquest homenatge, a que les seves veus i les seves històries no es perdin i a que ens ajudi a seguir amb aquesta lluita, a seguir posant en marxa polítiques públiques que les ajudin, les acompanyin i les defensin i a treballar conjuntament amb els moviments feministes i amb la Plataforma contra les Violències de Gènere i totes les entitats que en formen part perquè la nostra ciutat sigui finalment una ciutat lliure d'aquesta xacra que és la violència vers les dones.
15: La intervenció artística és permanent, està instal·lada a la façana d'un edifici del carrer d'en Tripó de Barcelona i és obra del col·lectiu Ilium. Coral Vicent és una de les artistes.
17: Simbolitza el trencament d'una estructura, d'un sistema que és el patriarcal en el que vivim tota la societat i en el que veiem dins és, dins de l'escletxa és aquest mirall, ja que ens podem veure reflexades, ja que totes són partícips i responsables d'aquesta ferida, que és la violència de gènere.
15: L'escletxa s'inaugurarà oficialment el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
0: Passant 12 minuts de les dues, l'Ajuntament de Sitges condemna de manera contundent els aldarulls registrats aquesta matinada després del concert de Festa Major. S'han produït problemes d'ordre públic greus per una baralla multitudinària en què un grup de joves s'ha acabat enfrontant a les forces policials. Han causat destrosses a la via pública que han afectat de retruc la programació del matí de la festa. Canal Blau, Jaume Inglés.
18: Els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir a partir de 4:45 del matí per l'avís de baralles entre grups al voltant de la zona del carrer Joan Tarrida i el passeig de la Ribera. La presència dels agents ha desembocat en enfrontaments cap a la policia per part de desenes de joves que han provocat destrosses a la via pública en aquesta zona de la façana marítima. Durant els aldarulls han pres part de l'operatiu agents dels Mossos d'Esquadra de les unitats Arro, Brimo i patrulles de seguretat ciutadana. També hi ha hagut en aquest dispositiu agents de la policia local de Sitges. Els dos cossos policials informen que no hi ha hagut detencions ni tampoc ferits per aquests fets. Sitges viu avui el seu dia central de la Festa Major, però la festivitat de Sant Bartomeu no ha pogut començar a les 6 del matí amb l'alegre i festiva matinal. Els aldarulls aquesta matinada s'han allargat, segons informen des dels Mossos, fins a 6:45 del matí. La matinal, amb els balls populars protagonistes, ha començat, doncs, aquest any més tard, cap a 7:45 del matí.
0: L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per la presa de possessió a final de mes de 31 nous secretaris interventors habilitats per l'Estat. Aniran a consistoris on ja hi ha un secretari interí que ara haurà de plegar i temen no ser prou atractius per als nous funcionaris.
15: El secretari interventor és una figura clau per al funcionament dels ajuntaments i és especialment sensible per als més petits, ja que en depenen per a qüestions tan bàsiques com convocar plens o fer pagaments. Durant anys, els municipis han buscat solucions amb personal interí o externa externs. Ara, l'arribada de nous funcionaris omple d'incertesa alguns batlles. El president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, Joan Solà, tem renúncies i la conseqüent paràlisi municipal.
5: Alguns d'aquests secretaris i secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble, doncs no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament. Però això pot provocar que els secretaris interins, secretàries que hi havien fins al moment, no hi siguin, el nou secretari habilitat doncs, tampoc no hi sigui i l'ajuntament pugui quedar en una situació molt difícil.
15: L'alcaldessa de Collsuspina, Laia Oller, demana més acompanyament de la Generalitat en el procés.
19: Estem en aquesta sensació de primer de tot, d'inseguretat davant de la institució que estem defensant i, segona, de sensació com de no acabar d'aclarir i de que potser no hem tingut suficient al costat la Generalitat en aquest mes i mig que fa que es va començar tot aquest procés.
15: I des de la Generalitat, el director general d'Administració Local, Francesc Balbé, explica que s'està treballant amb les diputacions per facilitar la contractació de personal interí en formació.
20: Generar com una borsa de treball, que aquesta borsa de treball serveixi per si un ajuntament té una necessitat i vol contractar un interí, que pugui anar en aquesta borsa i té les garanties de que aquella persona ha superat un curs de formació, que té una formació, uns coneixements, diguéssim, adequats per poder desenvolupar les funcions.
15: Al maig, la Generalitat va aprovar la creació de 540 places de secretari, interventors i tresorers per reforçar el funcionament dels ajuntaments més petits.
0: Canviant de qüestió, l'Ajuntament de Girona estudia habilitar zones de bany al riu Ter. El consistori ha encarregat un estudi per identificar quines zones serien les més adequades per fer-ho. L'objectiu és que l'estiu vinent ja hi hagi zones de bany regulades a la ciutat. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
21: La voluntat del consistori és identificar zones que puguin ser aptes o bé per al bany lliure o per usos recreatius de bany, una pràctica que ja es fa de manera informal en diversos punts, però que actualment no està regulada a la ciutat. L'Ajuntament preveu tenir els resultats d'aquest estudi abans d'acabar l'any, on s'avaluarà, per exemple, la protecció de la biodiversitat. Ho explica la regidora de Serveis Ambientals, Gemma Martínez.
22: Aquest estudi tindrà en compte tant la protecció de la biodiversitat com les característiques del comportament de l'aigua, elements de seguretat, de qualitat de l'aigua. En tot cas, el que sí que sabem és que hi ha zones que són susceptibles de ser zones aptes per al bany i el que es tracta és de poder tenir doncs, la confirmació.
21: La ciutat compta amb una llarga tradició de bany al riu. Ara, en un moment en què les altes temperatures també han propiciat l'augment de la freqüentació d'aquests espais fluvials, l'Ajuntament treballa per tenir-los regulats ja de cara a l'estiu vinent.
0: Doncs no deixem l'aigua perquè l'estiu també fa créixer la demanda de llicències nàutiques. Moltes persones aprofiten aquests mesos per treure's el permís per navegar. Abans, però, cal passar per un centre mèdic que acrediti que som aptes. Ràdio Ciutat de Badalona, Àlex Isó.
23: El Centre Mèdic de Badalona, al carrer del Temple, treballen des de l'any 1984 oferint certificats mèdics homologats. La majoria són per al carnet de conduir, però també han detectat un augment de l'interès pels permisos nàutics, especialment entre persones d'entre 35 i 50 anys. En aquest cas, les proves són més exigents que les del carnet de conduir. Per exemple, el daltonisme pot dificultar l'obtenció del permís. Ho explica la gerent del centre, Carmina Mas.
24: Les proves, doncs, bueno, més que res, l'agudesa visual, perquè és el que s'ha de mirar és la visió cromàtica, això és molt important per si es condueix de nit. Un psicòleg també que fa les proves pertinents doncs, per nàutica, perquè hi ha testos per avaluar com estan les capacitats de la persona per poder conduir en alta mar doncs, un vaixell que tant pot ser de patró com pot ser de recreo.
23: A més dels permisos de conduir nàutics, el centre també tramita certificats per a permisos d'armes, gossos potencialment perillosos i seguretat privada. En aquests casos, les proves són encara més exigents i inclouen un test de personalitat homologat.
0: Al Baix Camp, els pagesos han iniciat la collita de les primeres avellanes amb bones expectatives gràcies a les pluges i també al rec del pantà de Riudecanyes. El sector, però, reclama uns preus que compensin l'augment dels costos de producció. Canal Reus, Oriol Domingo.
25: Els pagesos del Baix Camp ja han començat la campanya de l'avellana. Des de fa uns dies se'n recullen les primeres varietats. Enguany, després de diversos anys de males produccions, el sector afronta una campanya que torna a la normalitat. Els productors hauran de veure si permeten cobrir uns costos de producció que continuen sent molt elevats. Josep Zacarias, president de la Cooperativa Agrícola de Riudoms i membre del sector de la fruita seca d'Unió de Pagesos, assenyala que el sector encara arrossega els efectes de diverses campanyes amb males produccions.
26: Un cultiu que fa 6 campanyes que no té una bona producció,
2: producció no pot ser mai rendible. Jo crec que això ho veurem possiblement d'aquí 2 mesos. O sigui, quan hem recollit les avellanes tenim uns preus acceptables, jo crec que podem tornar a parlar i podrem veure si realment ens podem guanyar la vida.
25: Molts pagesos han arrencat els avellaners morts per la sequera i els han substituït per cultius més resistents, com l'ametller o el garrofer. Fa 40 anys al Camp de Tarragona hi havia 35.000 hectàrees d'avellaners. Actualment no n'hi ha ni 7.000. Per fer front a aquesta situació, el Departament d'Agricultura va presentar fa uns mesos el Pla de l'Avellana 2026-2028, amb 25 mesures per reforçar el sector i garantir la continuïtat del cultiu.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades avui. L'aplicació Transporta'm s'actualitza per oferir més detalls dels trens de Rodalies i informació a temps real del metro de Barcelona.
15: Avisarà sobre el temps real que falta perquè el comboi del metro arribi a l'estació, en quin punt exacte es troba i els nivells d'ocupació. Respecte a Rodalies, s'afegeixen detalls sobre el model de tren i quants vagons porta. Aquesta eina es va estrenar fa un any per la plataforma Dignitat a les Vies i compta amb més de 90.000 descàrregues.
0: Ferrocarrils de la Generalitat reprèn el servei habitual a la línia Barcelona-Vallès després de les obres per renovar la via.
15: Els combois tornen a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé 2 setmanes sense fer-ho. Ferrocarrils assegura que els treballs han millorat la robustesa del servei i reduiran els costos de manteniment.
0: I a la presó, 3 acusats de robar 3.700 metres de coure de l'enllumenat públic de Figueres.
15: Els fets es van produir la setmana passada i van deixar sense llum diversos carrers de la zona est de la capital de l'Alt Empordà. Els arrestats robaven el cable de coure de les arquetes i els fanals de la ciutat i es va acabar emportant gairebé 4 quilòmetres de fil. A un d'ells, els agents de la Guàrdia Urbana el va detenir 2 vegades en poca estona, una amb un sac ple de cablejat i una altra quan manipulava una arqueta al camí vell de Vilatenim.
0: És moment per a la cultura. L'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta, que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i hereus de la ciutat. Fins al 7 de setembre hi ha tot un programa farcit d'actes amb diverses novetats. La saben des de Ràdio Tortosa, David Benito.
3: Un espectacle de drons il·luminarà Tortosa per primera vegada durant les festes de la Cinta. L'espectacle que porta per títol Llum de la Cinta, Festa, Diversitat i Tradició és una de les principals novetats de les festes majors. Jordi Jordan és el regidor de festes.
4: És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcte aquest espectacle serà el situat entre el mercat municipal i l'antic club de rem.
3: Les festes de la Cinta també seran una oportunitat per la música tradicional, posant en valor la jota amb la tercera vetllada de versadors i rapers de l'Ebre Folk. D'altra banda, hi haurà el Festival de Músiques Diverses per celebrar la música i les cultures del món amb danses africanes, colombianes i d'altres indrets del planeta.
0: I abans dels esports, us volem parlar de l'Arxiu Municipal de Sant Cugat, que preserva una gran quantitat de documents oficials de diferents tipologies i formats. Ara, l'arxiu fa una crida als particulars a fer donacions per poder completar la memòria de la ciutat. Cugat Mèdia, Tina Forest.
6: Des del primer terç del segle XX ja es tenen les primeres referències de gent que d'alguna manera tractava la informació disponible a Sant Cugat. D'aleshores ençà, els diferents responsables que han passat per l'arxiu municipal han anat recopilant tota la documentació disponible per tal de representar el millor possible el passat i present santcugatenc. Si bé els documents oficials nodreixen part d'aquest arxiu, els seus responsables donen molta importància a les donacions que fa la gent de la ciutat, ja que completen el relat amb la seva mirada més personal. Francesc Jiménez és el cap de l'Arxiu Municipal.
7: El poder, el govern, intenta que hi ha unes línies concretes que són les que queden documentades. Però per poder construir el trencaclosques de què passava realment a una nostra casa, a Sant Cugat, al llarg del segle, ens interessen molt les donacions. Perquè aquí sí que els particulars, que no tenen una funció pública de dirigir el discurs, ens ajuden a completar.
6: Actualment l'arxiu fa front a diferents reptes com el de la digitalització de gran part de la seva documentació i també a un canvi de seu que s'adapti a les noves condicions climàtiques i garanteixi la bona conservació dels documents.
0: I moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Lliga i ho fa amb golejada.
10: Bon dia, Marta. Triomf per 0-5 al camp de l'Elx en el primer partit dels Blaugrana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha, també de Fermín, i es va estrenar a Adeyemi. Escoltem un feliç Fermín López, que es va lesionar al final del curs passat i tornava a jugar després de perdre's al Mundial, i a més ahir amb 2 gols.
26: Crec que l'equip ha fet un molt bon partit de principi fins al final, hem fet molts gols i hem de seguir així agafant ritme, i personalment molt content per marcar una altra vegada amb el Barça, i res, estem molt contents i hem de seguir així. No, li he dit thank you, perquè la veritat que estava sol també i me l'ha donat perquè jo marqués i crec que ha fet un molt bon partit també i estem molt contents tot amb ell.
10: Parlava Fermín López i destacava Anthony Gordon, una de les novetats del Futbol Club Barcelona per aquesta temporada, i que ahir li va fer l'assistència en un dels gols. I ahir es va retirar lesionat el migcampista Gavi, i es van encendre les alarmes després que patís en el seu dia una greu lesió, i tot plegat ha quedat només amb un ensurt. Avui el Barça ha comunicat que només pateix una contusió. A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell segueix mostrant una gran cara en el retorn a la categoria, tot i no guanyar, s'està mostrant millor que els seus rivals. Ahir 0-0 al camp del Castelló, que la temporada passada va jugar al play-off de Sens. Ens informa des de Ràdio Sabadell l'Adriana Arroyo.
1: El Sabadell va mantenir ahir a Castalia les bones sensacions de l'estrena a la Lliga Hypermotion al Molinón. Igual que a Gijón, l'equip va tornar a deixar la porteria a 0 i, malgrat gaudir de les millors oportunitats, va repetir empat a 0 contra un altre candidat a la part alta, en el cas d'ahir, al Castelló. L'entrenador arlequinat Ferran Costa destaca sobretot la competitivitat mostrada en aquest inici de Lliga.
8: Crec que hem tingut un volum d'ocasions suficient per guanyar el partit, situacions clares, i no recordo cap intervenció de mèrit de Diego. Llavors, crec que hem de posar en valor la feina de l'equip. Seguim amb el nostre procés de construcció, amb jugadors que encara s'han de posar a to, però l'equip segueix sent competitiu.
1: En les últimes hores, a més, s'han confirmat dues baixes més, acord per la rescisió dels contractes de dos dels joves de l'última plantilla, Lluís Esteve, que ja va estar cedit mig curs al Reus, a segona federació, i també al lateral Carlos Alemán. Avui, per cert, les oficines de la nova Creu Alta han estat tancades pel matí per un simulacre a l'estadi. Dissabte serà l'estrena de locals de l'any del retorn a segona divisió, després de dos desplaçaments consecutius. Serà a les 5 contra un altre candidat a l'ascens, com és l'Almeria.
10: I en handbol, avui es juguen les finals de la Supercopa a Catalunya en categoria femenina, Lleida-Granollers, i masculina, clàssic Granollers-Barça.
0: Gràcies, Joan Barberà. Gairebé 2:45. Fem una petita pausa i de seguida tornem. Fins ara.
9: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: No volen que surti el sol, són feliços per una estona. Van amb les llargues, la foscor no els incomoda.

0: Pues re, F palizo al Pachi, que enfrente una puta bossa nova, que no sé ni lo que es. La que arrima català, primo, l'oncle i vaya valle.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Nova alerta del Servei Meteorològic pel risc de fortes tempestes aquesta tarda que arriben acompanyades de pedregada que poden ser localment forta. Preocupen especialment les comarques del Pirineu, del Nord, de Ponent i també l'interior de Tarragona. S'avisa més de pedra que pot ser grossa. La previsió amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
4: Molt bon dia. Tempestes que comencen ja a ser un reguitzell a les comarques de Lleida. En aquests moments, les que hi ha entre el Segrià i la Noguera són destacables, també a l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran i al voltant de la Vallfosca, però és que de seguida la maquinària de tempestes també apareixerà a les muntanyes de Prades, al Montsant, les Garrigues, per exemple, i avançada la tarda, especial precaució a la conca del riu Segre, de les dues Nogueres, també del Llobregat, el Cardener, i la capçalera del Ter i del Freser, també del Fluvià. Les tempestes molt més isolades, amb moltes ullades de sol, en canvi, a gran part de la costa barcelonina o la Costa Brava. Però compta amb el vent, que arran de mar s'anirà accentuant.
2: Són xàfecs que arriben després dels aiguats que han deixat destrosses importants a Roda de Barà i Creixell, al Tarragonès, i també al Vendrell, al Baix Penedès. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, demana una reflexió de país sobre la gestió de les infraestructures per tal d'evitar inundacions.
5: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara,
2: En aquestes poblacions encara treballen en la retirada de fang i residus, així com en resoldre les destrosses. A Roda de Barà, per exemple, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua per dur a terme una reparació. És dilluns 24 d'agost de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol reivindica la seva gestió per la crisi migratòria a Ceuta i carrega contra el Partit Popular, Esther Minguell.
6: La ministra Elma Saiz ha criticat la proposta de confinar la ciutat per evitar la propagació de malalties infeccioses. Avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes.
2: Barcelona homenatja les víctimes de feminicidis amb una intervenció artística al barri del Born.
6: El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i infants que han patit violència masclista.
2: L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per l'arribada de nous secretaris i interventors habilitats per l'Estat.
6: Assumiran el càrrec a final de mes, però els pobles petits temen renúncies per no ser prou atractius per als nous funcionaris, ho alerta el president de l'Associació de Micropobles, Joan Solà.
7: Alguns d'aquests secretaris, secretàries, quan han vist doncs la realitat que comporta doncs ser secretari d'un micropoble, doncs no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament.
2: En cultura, l'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta,
6: que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i hereus de la ciutat. Fins al 7 de setembre hi ha un programa farcit d'actes amb diverses novetats.
2: En esports, el Barça s'estrena a la Lliga amb golejada. Joan Barberà.
8: Triomf per 0-5 al camp de l'Elge en el primer partit dels blaugrana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha i de Fermín, i hem de destacar que la lesió de Gavi ha quedat només en un ensurt.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa de l'arribada de noves tempestes a partir d'aquesta tarda, que més poden anar acompanyades de forta pedregada, especialment a les comarques de Ponent, al nord, al Pirineu i també a l'interior de Tarragona. S'alerta més d'una pedra que és especialment grossa, de més de 5 centímetres de diàmetre. Volem saber els detalls d'aquesta previsió. Lluís Mi Pérez, bon dia de nou.
4: Bon dia. La setmana comença amb dinamisme i és que hi ha molts núvols que a hores d'ara van creixent com a bolets i ja comencen a deixar alguns primers ruixats. De moment són molt locals, però alguns se n'estan produint cap al Camp de Tarragona, també al voltant de les Garrigues, l'Urgell i, per una altra banda, a l'Alt Pirineu Lleidatà. Són ruixats que, de moment, són molt isolats. Gran part de Catalunya fins i tot té clarianes i l'ambient és molt suau, xafogós, a més, arran de mar. Però compte, perquè el vent s'ha d'anar reforçant, fent que hi hagi també molt mala mar al llarg d'aquesta tarda i vespre, i també arribaran moltes més tempestes. Les més fortes al nord de Lleida, també al Solsonès, cap a la banda d'Osona, el Lluçanès, el Berguedà, el Ripollès, la Cerdanya i la banda de Montserrat, també les muntanyes de Prades. Al llarg de la tarda i de la vespre, sobretot, algun xàfec arribarà fins a l'àrea de Barcelona i també la Costa Brava, però d'una forma més isolada. Sobretot, compta al nord de la Catalunya central i al nord de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
2: Doncs justament aquest matí l'equip de govern de l'Ajuntament del Vendrell ha fet balanç de les actuacions que van haver de fer dissabte de matinada en l'episodi de pluges extremes que ha patit la localitat. L'alcalde Kenneth Martínez ha demanat que s'impulsin canvis estructurals a la gestió de les rieres i de les infraestructures que dificulten el pas de les riuades, com per exemple la Nacional 340 o la Via del Tren. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
9: Després de la reunió celebrada amb diferents cossos d'emergència de la vila i regidors de l'equip de govern, Martínez ha volgut traslladar a les administracions superiors la necessitat d'impulsar canvis estructurals en diferents infraestructures que actuen com a barrera davant del pas de l'aigua, especialment la Nacional 340 i la Via del Tren al seu pas per Coma-ruga.
5: Són fets reals on ja hem anat amb aquestes administracions i la resposta és aquesta que he dit, és que la carretera ja hi era. O construeix un emissari 200 metres fins a dins del mar i aboca les aigües pluvials.
9: El Batlle del Vendrell creu que les respostes que fins ara han donat les administracions no són adequades en l'actual context de canvi climàtic, on calen actuacions i protocols supramunicipals.
5: Qui ha de fer un emissari de 200 metres aigües a dins del mar per abocar aigües pluvials és un ajuntament per l'aigua de la Nacional 340? És una pregunta. Jo la resposta la tinc clara, eh?
9: La intensitat de l'episodi d'aquest dissabte es pot comprovar amb el fet que en només 3 hores la policia local va rebre fins a 108 trucades de ciutadans sol·licitant els seus serveis.
2: Valoracions de l'alcalde del Vendrell, de Kenneth Martínez, mentre que els nuclis marítims de la localitat van recuperant progressivament la normalitat. Els serveis municipals i els veïns i veïnes treballen conjuntament en la neteja dels carrers, la retirada de fang i dels residus, així com en la reparació dels desperfectes causats per les fortes pluges. Hi han parlat els companys de ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
10: Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs van quedar afectats per l'acumulació d'aigua i aquest dilluns encara són ben visibles les conseqüències, sobretot al barri del Brisamar. Expliquen com viuen la situació les veïnes Isabel Soriano i Montserrat Ferrer.
11: Que siempre hay que salir a nado cuando cae una de esas, pero esta vez ha sido algo superior. Nosotros no dábamos de abasto a coger colchas, toallas de baño para poder, porque no entraba, bueno, ya te digo, las puertas todas las de abajo, no puedo cerrar ni una.
12: Com aquesta vegada, jo només ho recordo potser fa uns 15-20 anys, potser 20.
10: Els serveis de neteja encara retiraven aquest dilluns restes de vegetació i altres residus acumulats als carrers, però també han estat els veïns i veïnes els qui s'han hagut de remengar per tornar a fer habitables les seves cases.
11: Porque te encuentras solo, después no han tenido la delicadeza de pasar siquiera la màquina.
10: L'hotel Maramar de Coma-ruga és un dels negocis que més ha patit les conseqüències dels aiguats, la inundació de l'aparcament ha malmès els vehicles dels turistes allotjats, alguns dels quals en resideixen a l'estranger.
2: Uns quilòmetres més enllà, en concret a Roda de Barà, al Tarragonès, uns 300 veïns es quedaran aquesta nit sense aigua a causa dels desperfectes causats per aquests xàfecs en un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. El consistori treballa ara per tornar a la normalitat, però alerta que els danys també afecten una bomba d'aigües brutes, el que obligarà a tancar una de les platges de la localitat. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Amb el poble en festa major per la celebració de Sant Bartomeu, les brigades municipals treballen sense descans per retirar vehicles arrossegats per l'aigua i reparar desperfectes. Entre els principals danys hi ha l'afectació sobre un dels pous que abasteixen d'aigua al municipi. L'avaria, com ha explicat a la xarxa l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, no es podrà reparar fins demà i això provocarà talls del subministrament.
14: La peça que està avariat l'hem localitzat a València, però fins demà al matí no la podem anar a buscar. Per tant, tindrem una tarda nit segurament en una part del poble sense aigua.
13: Un altre efecte dels aiguats ha estat l'avaria d'una bomba d'aigües brutes. Els danys tindran conseqüències immediates.
14: D'aquí a poca estona ja estarà sortint segurament aigua bruta als carrers. Segurament haurem d'acabar tancant una part de la platja, si així és, perquè aquesta estació de bombament està molt a prop d'una de les platges.
13: D'altra banda, Pere Virgili s'ha mostrat comprensiu amb les explicacions rebudes per la no activació de l'ES Alert la matinada de les pluges. L'alcalde pensa que el Centre de Coordinació d'Emergències va prendre la decisió que creia que era la dient en el moment dels xàfecs.
2: Entrem en clau política. L'executiu espanyol reivindica la gestió que s'està fent de la crisi migratòria a Ceuta i carrega contra la proposta del Partit Popular de confinar la ciutat per evitar la propagació de malalties infeccioses. Justament avui Sanitat celebra una reunió extraordinària amb les comunitats autònomes per demanar-los que facilitin vacunes. I aquesta tarda el vicepresident Carlos Cuerpo serà a la ciutat autònoma. Lluís Mata.
15: El govern espanyol està atenent a Ceuta uns 4.000 migrants al dia i calcula que més de la meitat, uns 2.500, són menors. Aquí s'està fent un acompanyament i seguiment amb els serveis sociosanitaris. Així ho ha explicat la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, en una entrevista a Televisió Espanyola. Saiz ha deixat clar que no hi ha cap dada que sostingui un risc sanitari a la ciutat autònoma. En aquest sentit, ha acusat el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, d'actuar amb una greu irresponsabilitat i li ha recordat que si hi ha alguna cosa contagiosa, aquesta és la xenofòbia.
16: Muestra la grave irresponsabilitat. Mire, Ceuta no necessita generar angustia, generar miedo, para intentar quizás, efectivamente, que esa respuesta que yo le digo que tiene que ser desde la legalidad y la humanidad sea desde otros puntos, que no comparto para nada. Ceuta, el señor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia en una sociedad ceutí con la que comparto, con la que empatizo, con la que he hablado yo en la setmana que he estado y, por cierto, también, por supuesto, voy a volver.
15: Aquesta mateixa setmana arrenca el curs polític i, sens dubte, la crisi migratòria a Ceuta marcarà l'agenda. A partir de demà, la ministra de Defensa, Margarita Robles, encetarà la primera de les 8 compareixences previstes fins dilluns vinent al Congrés per abordar la qüestió.
1: Notícies en xarxa.
2: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, que homenatja les víctimes de feminicidis amb una intervenció artística al barri del Born. El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i d'infants que han patit violència masclista.
6: Aquesta instal·lació representa una esquerda, un trencament amb el sistema patriarcal, una ferida en forma d'escletxa on hi ha un mirall i el nom de dones assassinades per violència masclista. Una manera de recordar les víctimes i seguir lluitant contra els feminicidis. Raquel Gil és tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
17: Ara ens ajuden a través d'aquest homenatge a que les seves veus i les seves històries no es perdin i a que ens ajudi a seguir amb aquesta lluita, a seguir posant en marxa polítiques públiques que les ajudin, les acompanyin i les defensin i a treballar conjuntament amb els moviments feministes i amb la plataforma contra les violències de gènere i totes les entitats que en formen part perquè la nostra ciutat sigui finalment una ciutat lliure d'aquesta xacra que és la violència vers les dones.
6: La intervenció artística és permanent, està instal·lada a la façana d'un edifici del carrer d'en Tripó de Barcelona i és obra del col·lectiu Ilium. Coral Vicent és una de les artistes.
18: Simbolitza el trencament d'una estructura, d'un sistema que és el patriarcal en el que vivim tota la societat i en el que veiem dins de l'escletxa és aquest mirall, ja que ens podem veure reflexades, ja que totes som partícips i responsables d'aquesta ferida que és la violència de gènere.
6: L'escletxa s'inaugurarà oficialment el 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
2: El Departament de Drets Socials i Inclusió destinarà gairebé 7 milions d'euros en ajuts per comprar productes de suport a persones amb discapacitat. El conseller Raül Moreno ha anunciat la nova convocatòria. Aquest matí ha estat en una visita a l'espai Mataró Cuida. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
19: Les subvencions, que feia com a mínim 3 anys que no es convocaven, contribueixen a fer front a les despeses ocasionades per la compra de productes i actuacions que milloren la qualitat de vida i la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual, física o sensorial. En total, el departament destinarà 6,9 milions d'euros i es calcula que se'n podran beneficiar més de 5.500 persones que hagin comprat material tècnic o de mobilitat durant els anys 2024, 2025 i 2026. Raül Moreno, conseller de Drets Socials i Inclusió.
20: Estem parlant des d'elements per adaptar l'automòbil, cadires de rodes, llits adaptats, audiòfons, tots aquells elements que fan que les persones amb discapacitat no només visquin millor, sinó que són elements que són essencials per la seva vida. No?
19: El termini per presentar les sol·licituds estarà oberta des de demà i fins al pròxim 2 d'octubre.
2: I l'Ajuntament de Sitges condemna de manera contundent els aldarulls que s'han registrat aquesta matinada a la localitat després del concert de Festa Major. S'han produït problemes d'ordre públic greus per una baralla multitudinària en què un grup de joves s'han enfrontat a les forces policials després de barallar-se entre ells. Han causat destrosses a la via pública, cosa que ha afectat la programació de la Festa Major. Canal Blau, Jaume Inglés.
0: Els Mossos d'Esquadra han hagut d'intervenir a partir de 4:45 del matí per l'avís de baralles entre grups al voltant de la zona del carrer Joan Tarrida i el passeig de la Ribera. La presència dels agents ha desembocat en enfrontaments cap a la policia per part de desenes de joves que han provocat destrosses a la via pública en aquesta zona de la façana marítima. Durant els aldarulls han pres part de l'operatiu agents dels Mossos d'Esquadra de les unitats ARROP, BRIMO i patrulles de seguretat ciutadana. També hi ha hagut en aquest dispositiu agents de la policia local de Sitges. Els dos cossos policials informen que no hi ha hagut detencions ni tampoc ferits per aquests fets. Sitges viu avui el seu dia central de la Festa Major, però la festivitat de Sant Bartomeu no ha pogut començar a les 6 del matí amb l'alegre i festiva matinal. Els aldarulls aquesta matinada s'han allargat, segons informen des dels Mossos, fins a 6:45 del matí. La matinal, amb els balls populars protagonistes, ha començat, doncs, aquest any més tard, cap a 7:45 del matí.
2: Són 3:45. L'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per la presa de possessió a final de mes d'una trentena de nous secretaris interventors habilitats per l'Estat. Aniran a consistoris on ja hi ha un secretari interí que ara haurà de plegar i temen no ser prou atractius per als nous funcionaris.
6: El secretari interventor és una figura clau per al funcionament dels ajuntaments i és especialment sensible per als més petits, ja que en depenen per les qüestions tan bàsiques com convocar plens o fer pagaments. Durant anys, els municipis han buscat solucions amb personal interí o externs. Ara, l'arribada de nous funcionaris omple d'incertesa alguns batlles. El president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, Joan Solà, tem renúncies i la conseqüent paràlisi municipal.
7: Alguns d'aquests secretaris i secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble, doncs, no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament. Però això pot provocar que els secretaris interins, secretàries que hi havia fins al moment, no hi siguin, el nou secretari habilitat doncs, tampoc no hi sigui i l'Ajuntament pugui quedar en una situació molt difícil.
6: L'alcaldessa de Collsuspina, Laia Uller, demana més acompanyament de la Generalitat en el procés.
21: Estem en aquesta sensació primer de tot, d'inseguretat davant de la institució que estem defensant i segona, de sensació com de no acabar d'aclarir i de que potser no hem tingut suficient al costat la Generalitat en aquest mes i mig que fa que es va començar tot aquest procés.
6: Des de la Generalitat, el director general d'Administració Local, Francesc Balbé, explica que s'està treballant amb les diputacions per facilitar la contractació de personal interí en formació.
22: Generar com una borsa de treball, que aquesta borsa de treball serveixi per si un ajuntament té una necessitat i vol contractar un interí, que pugui anar en aquesta borsa i té les garanties de que aquella persona ha superat un curs de formació, que té una formació, uns coneixements, diguéssim, adequats per poder desenvolupar les funcions.
6: Al maig, la Generalitat va aprovar la creació de 540 places de secretari, interventors i tresorers per reforçar el funcionament dels ajuntaments més petits.
2: Canviem de localitat. L'Ajuntament de Girona estudia habilitar zones al de bany al riu Ter. El consistori ha encarregat un estudi per tal d'identificar quines zones serien les més adequades. L'objectiu és que l'estiu vinent ja hi hagi zones de bany regulades a la ciutat. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
23: La voluntat del consistori és identificar zones que puguin ser aptes o bé per al bany lliure o per usos recreatius de bany. Una pràctica que ja es fa de manera informal en diversos punts, però que actualment no està regulada a la ciutat. L'Ajuntament preveu tenir els resultats d'aquest estudi abans d'acabar l'any, on s'avaluarà, per exemple, la protecció de la biodiversitat. Ho explica la regidora de Serveis Ambientals, Gemma Martínez.
24: Aquest estudi tindrà en compte tant la protecció de la biodiversitat com les característiques del comportament de l'aigua, elements de seguretat, de qualitat de l'aigua. En tot cas, el que sí que sabem és que hi ha zones que són susceptibles de ser zones aptes per al bany i el que es tracta és de poder tenir doncs, la confirmació.
23: La ciutat compta amb una llarga tradició de bany al riu. Ara, en un moment en què les altes temperatures també han propiciat l'augment de la freqüentació d'aquests espais fluvials, l'Ajuntament treballa per tenir-los regulats ja de cara a l'estiu vinent.
2: I l'actualitat del dia ens porta avui també fins al Baix Camp. Allà els pagesos ja han iniciat la collita de les primeres avellanes i ho han fet amb bones expectatives gràcies a les pluges i al rec del pantà de Riudecanyes. El sector, però, reclama uns preus que compensin l'augment dels costos de producció. Canal Reus, Oriol Domingo.
3: Els pagesos del Baix Camp ja han començat la campanya de l'avellana. Des de fa uns dies se'n recullen les primeres varietats. Enguany, després de diversos anys de males produccions, el sector afronta una campanya que torna a la normalitat. Els productors hauran de veure si permeten cobrir uns costos de producció que continuen sent molt elevats. Josep Zacarias, president de la Cooperativa Agrícola de Riudoms i membre del sector de la fruita seca d'Unió de Pagesos, assenyala que el sector encara arrossega els efectes de diverses campanyes amb males produccions.
4: Un cultiu que fa 6 campanyes que no té una bona producció no pot ser mai rendible. Jo crec que això ho veurem possiblement d'aquí 2 mesos. O sigui, quan hem recollit les avellanes tenim uns preus acceptables, jo crec que podem tornar a parlar i podrem veure si realment ens podem guanyar la vida.
3: Molts pagesos han arrencat els avellaners morts per la sequera i els han substituït per cultius més resistents, com l'ametller o el garrofer. Fa 40 anys al Camp de Tarragona hi havia 35.000 hectàrees d'avellaners. Actualment no n'hi ha ni 7.000. Per fer front a aquesta situació, el Departament d'Agricultura va presentar fa uns mesos el Pla de l'Avellana 2026-2028, amb 25 mesures per reforçar el sector i garantir la continuïtat del cultiu.
2: I és moment per a la cultura. L'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta, que començaran aquest dissabte amb la proclamació de les pubilles i els hereus de la ciutat. Fins al 7 de setembre hi ha un programa farcit d'actes amb diverses novetats. Des de Ràdio Tortosa ens les explica David Benito.
5: Un espectacle de drons il·luminarà Tortosa per primera vegada durant les festes de la Cinta. L'espectacle, que porta per títol Llum de la Cinta, Festa, Diversitat i Tradició, és una de les principals novetats de les festes majors. Jordi Jordan és el regidor de festes.
8: És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció

0: Reserva una gran quantitat de documents oficials de diferents tipologies i formats. Ara l'arxiu fa una crida als particulars perquè facin donacions que permetin completar la memòria de la ciutat. Cugat Mèdia, Tina Forest.
1: Des del primer terç del segle XX ja es tenen les primeres referències de gent que d'alguna manera tractava la informació disponible a Sant Cugat. D'aleshores ençà, els diferents responsables que han passat per l'arxiu municipal han anat recopilant tota la documentació disponible per tal de representar el millor possible el passat i present santcugatenc. Si bé els documents oficials nodreixen part d'aquest arxiu, els seus responsables donen molta importància a les donacions que fa la gent de la ciutat, ja que completen el relat amb la seva mirada més personal. Francesc Jiménez és al cap de l'arxiu municipal.
2: El poder, el govern, intenta que hi hagi unes línies concretes que són les que queden documentades. Però per poder construir el trencaclosques de què passava realment a una nostra casa, a Sant Cugat, al llarg del segle, ens interessen molt les donacions. Perquè aquí sí que els particulars, que no tenen una funció pública de dirigir el discurs, ens ajuden a completar.
1: Actualment l'arxiu fa front a diferents reptes, com el de la digitalització de gran part de la seva documentació i també a un canvi de seu que s'adapti a les noves condicions climàtiques i garanteixi la bona conservació dels documents.
0: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Lliga amb golejada.
3: Bon dia, Marta. Triomf per 0-5 al camp de l'Elx en el primer partit dels Blaugrana a la competició domèstica. Doblet de Rafinha i de Fermín. També es va estrenar marcant Adeyemi. Escoltem un feliç Fermín López, que es va lesionar, recordem, al final del curs passat i tornava a jugar després de perdre's al Mundial. I, a més, ahir, amb dos gols.
4: Crec que l'equip ha fet un molt bon partit, de principi fins al final. Hem fet molts gols i hem de seguir així, agafant ritme. I, personalment, molt content per marcar una altra vegada amb el Barça. I res, estem molt contents i hem de seguir així. No, li he dit thank you. Perquè la veritat que estava sol també i me l'ha donat perquè jo marqués i crec que ha fet un molt bon partit també i estem molt contents tots amb ell.
3: Fermín López referint-se a Anthony Gordon, una de les cares noves del Futbol Club Barcelona per aquesta nova temporada. I ahir es va retirar del camp lesionat el migcampista Gavi i es van encendre les alarmes després de que ja patís una greu lesió en el seu dia, també el genoll dret. Tot plegat ha quedat només en un ensurt, sent una contusió, per tant, molt bones notícies per a Gavi. A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell segueix mostrant una gran cara en el retorn a la categoria, tot i no guanyar, s'està mostrant millor que els seus rivals. Ahir 0-0 al camp del Castelló, que la temporada passada va jugar al play-off descens. Des de Ràdio Sabadell, informa Adriana Arroyo.
5: El Sabadell va mantenir ahir a Castalia les bones sensacions de l'estrena a la Lliga Hypermotion al Molinón. Igual que a Gijón, l'equip va tornar a deixar la porteria a 0 i, malgrat gaudir de les millors oportunitats, va repetir empat a 0 contra un altre candidat a la part alta, en el cas d'ahir, al Castelló. L'entrenador arlequinat Ferran Costa destaca sobretot la competitivitat mostrada en aquest inici de Lliga.
6: Crec que hem tingut un volum d'ocasions suficient per guanyar el partit, situacions clares, i no recordo cap intervenció de mèrit de Diego. Llavors, crec que hem de posar en valor la feina de l'equip, seguim amb el nostre procés de construcció, amb jugadors que encara s'han de posar a to, però aquí segueix sent competitiu.
5: En les últimes hores, a més, s'han confirmat dues baixes més, acord per la rescisió dels contractes de dos dels joves de l'última plantilla, Lluís Esteve, que ja va estar cedit mig curs al Reus, a segona federació, i també al lateral Carlos Alemán. Avui, per cert, les oficines de la nova Creu Alta han estat tancades pel matí per un simulacre a l'estadi. Dissabte serà l'estrena de locals de l'any del retorn a segona divisió després de dos desplaçaments consecutius. Serà a les 5 contra un altre candidat a l'ascens, com és l'Almeria.
3: Gràcies, Adriana Arroyo, des de Ràdio Sabadell. Avui s'han presentat els actes del centenari de la secció de bàsquet del Barça. La secció compleix 100 anys. Durant tota la temporada es faran diferents actes i destaca que Andrés Jiménez, una de les llegendes de la història, està fent la il·lustració del centenari. Escoltem Joan Laporta, president blaugrana.
7: Soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos i en aquest sentit, doncs, ja hem escrit una història daurada del que és el bàsquet, però hem de continuar. Tenim un nou Palau Blaugrana en l'horitzó, que estic segur que també serà un escenari on podrem viure moments històrics i èpics del Barça. I és això, el d'anar, doncs, renovant, enfortint, modernitzant la secció, Penso que és la manera...

0: diríem que millor manera d'honorar el que és, doncs, l'enfortir, el protegir, el defensar i l'estimar el Barça de bàsquet.
1: I en handbol avui es juguen les finals de la Supercopa Catalunya, la final femenina entre Lleida i el Granollers i la masculina, el clàssic Fraikin Granollers Futbol Club Barcelona.
2: Gràcies, Joan Barberà, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per demà a les 9 del matí el Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta. La trobada arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc que ha tensat els serveis d'acollida i sanitaris de la ciutat autònoma. El PP ha reclamat reforçar les unitats d'estrangeria i establir tres torns de treball per accelerar els expedients de repatriació. Precisament, el Ministeri de Sanitat i les Comunitats Autònomes han acordat avui dilluns l'enviament de 25.000 vacunes a Ceuta. Es tracta de 15.000 dosis de triple vírica i 10.000 de diftèria, tètanus, varicela i polio. I no deixem el tema perquè justament avui el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha dit que el govern col·laborarà amb l'executiu espanyol per la crisi migratòria a Ceuta i farà el que sigui oportú en l'acolliment de menors que se'ls puguin assignar. El conseller ha recordat que el sistema català d'acollida és fort i que està acostumat a rebre menors migrants sols i de la mà de les entitats del tercer sector afrontaran la situació que no els és nova.
2: El sistema d'acollida a Catalunya és fort, és un sistema que està habituat, diguem-ne, a aquesta acollida de joves migrants sols i, per tant, actuarem com hem actuat sempre, no? Des de l'administració en col·laboració amb el tercer sector social, en el cas de que es proposi un repartiment, doncs mirarem primer quina és la proposta i, per tant, actuarem en conseqüència de la mateixa manera que hem fet altres vegades.
1: Més qüestions. Ferrocarrils de la Generalitat reprenen el servei habitual a la línia Barcelona-Vallès després de les obres per renovar la via. Els combois tornen a circular entre les estacions de Gràcia i Sarrià després de gairebé dues setmanes sense fer-ho. Assegura Ferrocarrils que els treballs han millorat la robustesa del servei i reduiran els costos del manteniment. I a la presó, tres acusats de robar 3.700 metres de cobre de l'enllumenat públic de Figueres. Els fets es van produir la setmana passada i van deixar sense llum diversos carrers de la zona est de la capital de l'Alt Empordà. Els arrestats robaven el cable de coure de les arquetes i els fanals de la ciutat i es van acabar emportant gairebé 4 quilòmetres de fila. Un d'ells, els agents de la Guàrdia Urbana, el va detenir dues vegades en poca estona, una amb un sac ple de cablejat i una altra quan manipulava una arqueta al camí vell de Vilatenim. I la Comissió Europea ha aprovat aquest dilluns 6.100 milions d'euros més pels sistemes de defensa aèria i antimíssils d'Ucraïna, segons ha dit la presidenta de la institució Ursula von der Leyen en un missatge a X. Avui, que precisament es commemora el 35è aniversari de la independència d'aquest país de la Unió Soviètica. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
2: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
1: A la nostra edat estem fets ostequis.
3: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Ràdio Molins de Rei us presenta... Amb so d'orquestra. Un recull de les millors orquestres del món i els millors temes interpretats per aquestes. Això és Amb so d'orquestra.

Tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Som pendents de les fortes pluges que poden caure aquesta tarda a les comarques de Ponent i el Pirineu. A les properes hores hi ha possibilitat de tempestes intenses amb pedra de més de 2 centímetres i ratxes fortes de vent de 90 o més de 90 km hora, esclafits i tornados a les comarques de l'Alt Urgell i Cerdanya, així ho diu Protecció Civil. Recordem que es preveu possibilitat de superar el llindar d'intensitat de pluja de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. A l'Alt Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i l'Urgell. Són xàfecs que arriben després dels aiguats que han deixat destrosses importants a Roda de Barà i Creixell, al Tarragonès, i també al Vendrell, al Baix Penedès. L'Ajuntament del Vendrell ha fet balanç avui de les actuacions fetes dissabte després de l'episodi de pluges extremes. L'alcalde, Kenneth Martínez, ha demanat que s'impulsin canvis estructurals en la gestió de les rieres i les infraestructures que dificulten el pas de les riuades, com ara la Nacional 340 i la Via del Tren.
2: Són fets reals on ja hem anat amb aquestes administracions i la resposta és aquesta que he dit, és que la carretera ja hi era. O construeix un emissari 200 metres fins a dins del mar i aboca les aigües pluvials.
1: Precisament uns 300 veïns de Roda de Barà al Tarragonès es quedaran aquesta nit sense aigua a causa dels desperfectes causats per aquests xàfecs. El consistori treballa per tornar a la normalitat, però alerta que els anys també afecten una bomba d'aigües brutes, el que obligarà a tancar una de les platges de la localitat. I l'Ajuntament de Sitges condemna de manera contundent els aldarulls registrats aquesta matinada després del concert de Festa Major. S'han produït problemes d'ordre públic greus per una baralla multitudinària en què un grup de joves s'han enfrontat a les forces policials. Han causat destrosses a la via pública que han afectat també la programació de la Festa Major. Han estat fins a 6:45 del matí. El municipi defensa una Festa Major segura, respectuosa i compartida per tothom. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona presumptament relacionada amb diversos incendis de contenidors als barris de Sant Gervasi i Pedralbes. Els fets investigats es van produir entre el 6 de maig i el 5 d'agost. La detenció va tenir lloc ahir diumenge. Se li atribueixen 18 incendis que haurien provocat la crema de 127 contenidors, a més d'altres danys. L'Ajuntament de Barcelona estima que els danys ascendeixen a prop de 115.000 euros. D'aquí una hora més notícies.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
4: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
5: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: tradition. Without our traditions, our lives, they would be as shaky as a fiddler on the roof.
1: Amics, benvinguts a Musicals. Aquest musical americà fou estrenat a Broadway l'any 1964 i està basat en la novel·la Davy i les seves filles, de l'escriptor rus Sholom Aleichem. La música de Jerry Bock i lletres de Sheldon Carnick, llibret de Joseph Stein, The Fiddler on the Roof, es va mantenir en cartell gairebé 10 anys, tan sols superada en aquells moments per Gris. La producció va ser nominada a 10 Premis Tony, rebent 9 guardons, millor musical, partitura, llibret, direcció i coreografia. Ha tingut 4 noves versions a Broadway i una adaptació cinematogràfica de gran èxit. Aquesta es va estrenar l'any 1971 i va ser dirigida per Norman Jeminson i va guanyar 3 Oscars i està doblada al català. El film de música afegida de John Williams i introducció de violí està interpretada per Isaac Stern. És rellevant l'actuació de Chaim Topol en el paper principal, que va ser nominat a l'Oscar sense guanyar-lo, però que sí que va rebre el Globus d'Or de l'any 72 com millor actor musical. És ben coneguda la trama d'aquesta obra, que gira entorn de la vida rural d'un petit poble d'Ucraïna, l'any 1905. Tèbia, Tobias, el lleter i de seves 5 filles. Menys conegut sigui, potser, que el títol li ve donat per una pintura de Marchakal, una de les molt surrealistes que crea sobre la vida dels jueus a l'Europa oriental, sovint incloent un violinista. El violinista és una metàfora de supervivència a través de la tradició i la festa, en una vida d'incertesa. La versió que us presentem, del violinista en el terrat, és l'original britànica, presentada el 16 de febrer de l'any 67 al Her Majesty Theatre i representada 2030 vegades. Chaim Topol va interpretar el paper principal junt amb Miriam Carlin en el paper de Golda. La capital britànica acollirà musical 3 vegades més, l'any 1983, el 1994 i el 2007. Amb vosaltres, The Fiddler on the Roof, el violinista al terrat.
2: Sightly, you're the oldest. They have to make a match for you before they can make one for me.
3: And after her, one for me.
2: So if Yenta brings
3: oh,
2: you...
3: Oh, Yenta, Yenta.
2: Well, somebody has to arrange the matches. Young people can't decide these things for themselves.
3: She might bring someone wonderful.
2: Someone interesting.
3: And well.
2: And important.

Us hem ofert El violinista en el terrat, de Fiddler on the Roof. I ara us presentem el que està considerat com a musical perfecte. Marfair Lady és un musical basat en l'obra teatral Pygmalion de George Bernard Shaw i té música de Frederick Loewe i llibret i lletres d'Alan J. Lerner. Com bé sabeu, la florista de carrer Eliza Doolittle té un llenguatge vulgar, propi dels barris baixos de Londres de l'època. El professor en fonètica, Henry Higgins, vol educar-la i fa una aposta amb el seu amic el coronel Pickering, de que pot fer-la parlar correctament i fer-la passar com una dama de l'alta societat. Tots tenim al cap els personatges de la pel·lícula 64, Audrey Hepburn, Rex Harrison i Gareth Hyde-White, però els orígens de Mayfair Lady cal buscar-los a Broadway, la 1956. En dues presentacions prèvies, al New Haven i a Filadèlfia, el musical arribarà al Mark Hellinger Teatre el 15 de març del 1956. Es mantindrà en cartell fins al 24 de febrer de 1962, però seguirà en altres teatres de Broadway fins al setembre de 1962 amb 2.717 funcions. El musical viatjarà per tots els Estats Units i arribarà a la producció britànica el 58, després Mèxic, Argentina, Londres de nou el 79, tornant a Broadway el 81 i arribarà a Espanya el 82, on hi tornarà el 2001 i el 2012. A Londres va presentar al Teatre Royal el 30 d'abril de 1958 amb el mateix repartiment de Broadway, és a dir, Julie Andrews i Rex Harrison com principals protagonistes. L'arribada a Londres de Mayfair Lady, és a dir, a casa seva, va tenir molt bona acollida, mantenint-se en cartell fins al 19 d'octubre de 1963 amb un total de 2.281 representacions. Amb vosaltres, Mayfair Lady.

I shall never let a woman in my life.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Tempestes intenses al Camp de Tarragona amb calamarsa a hores d'ara que s'estan desplaçant cap al Penedès. Una forta tempesta empedregada ha deixat carrers plens d'aigua a Tarragona. Les pluges més intenses han durat uns minuts, però ha estat suficient perquè l'aigua baixés pels carrers del Serralló com el de Sant Pere i Gravina. A més, les línies de Rodalies R14, R15 i RT1 han quedat tallades entre Móra la Nova i Reus, precisament a causa de la pluja. Recordem que hi ha activat el pla Inuncat per previsió de pluges torrencials. S'alerta, a més, de calamarsa amb una pedra especialment grossa de fins a 5 centímetres. I a les localitats on pugui ploure, atenció, perquè hi ha possibilitat d'esclafits i tornados. Des de Protecció Civil es demana precaució en els desplaçaments. I el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha dit que el govern col·laborarà amb l'executiu espanyol per la crisi de migració a Ceuta i farà el que sigui oportú l'acolliment dels menors que se'ls puguin assignar. El conseller ha recordat que el sistema català és fort i està acostumat a rebre menors migrants sols.
2: El sistema d'acollida a Catalunya és fort, és un sistema que està habituat, diguem-ne, a aquesta acollida de joves migrants sols i, per tant, actuarem com hem actuat sempre, no? Des de l'administració en col·laboració amb el tercer sector social, en el cas de que es proposi un repartiment, doncs mirarem primer quina és la proposta i, per tant, actuarem en conseqüència de la mateixa manera que hem fet altres vegades.
1: Barcelona homenatge a les víctimes de feminicidis amb una intervenció artística al barri del Born. El projecte es pot veure en una paret mitgera i representa una escletxa que recull uns 150 noms de dones i infants que han patit violència masclista. La instal·lació representa una esquerda, un trencament en el sistema patriarcal. Raquel Gil és tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament.
3: Ara ens ajuden, a través d'aquest homenatge, a que les seves veus i les seves històries no es perdin i a que ens ajudi a seguir amb aquesta lluita, a seguir posant en marxa polítiques públiques que les ajudin, les acompanyin i les defensin i a treballar conjuntament amb els moviments feministes i amb la plataforma contra les violències de gènere i totes les entitats que en formen part perquè la nostra ciutat sigui finalment una ciutat lliure d'aquesta xacra que és la violència vers les dones.
1: L'escletxa s'inaugurarà oficialment el 25 de novembre. Altres temes, l'Ajuntament de Cornellà del Terri ha capturat 300 coloms amb el cabadany. Això és un increment del 17% respecte a tots els exemplars que es van capturar l'any passat i és que ha suposat una reducció notable, ja que s'han vist obligats a intentar controlar la població d'aquests animals. I l'Ajuntament de Tortosa ultima els detalls de les festes de la Cinta que comencen aquest dissabte amb la proclamació de pubilles i hereus de la ciutat i el programa està farcit d'activitats.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 51-53.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
3: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
2: Ah, sí?
3: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
2: Així tot va més de pressa.
3: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
2: Molt bé.
1: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

0: Benvinguts a Fora Clichés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Molt bona tarda, família. Sigueu on sigueu, mirant una sèrie que no enteneu, escoltant música en un idioma que no parleu o fingint que enteneu una obra d'art moderna. M'encanta perquè és un inici que no té absolutament res a veure amb el que parlarem avui. Però bé, proseguim.
2: Una mica.
1: Però bueno, proseguirem. Benvinguts una setmana més a Fora Clichés,
2: el programa on qüestionem el que sembla normal i acabem descobrint que res ho és tant.
1: Avui venim amb un programa molt visual, molt sonor i també molt intens.
2: D'aquests que et fan dir, espera, això passa de veritat?
1: Hi ha llocs on tot sembla molt fàcil.
2: I altres on arribes pràcticament impossible.
1: Però encara no direm de què va.
2: Només direm que avui viatgem, i molt.
1: Però abans de començar, com sempre, jo sóc l'Arlet.
2: I jo la Neus.
1: Avui obrim un tema que passa a tot el món, però mai de la mateixa manera.
2: Un tema que pot ser una expressió, llibertat o pressió absoluta.
1: Un tema que pot donar fama o destruir vides.
2: El tema d'aquesta setmana és...
1: la cultura als diferents països del món.
2: Parlarem de música, cinema, teatre, càstings, rodatges...
1: de com funciona la indústria artística segons on estiguis.
2: Del que es veu i sobretot del que no es veu.
1: En resum... cultura global, però en realitats molt diferents.
2: Uh-huh.
1: Pregunta pels oients com cada setmana. És igual triomfar aquí que a Corea del Sud?
2: No sé quantes preguntes més. Qui decideix què és art i què no?
1: I sobretot, quin és el preu real de dedicar-s'hi?
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1...
2: Avui el radar detecta coses del món artístic que potser no haurien de ser normals.
1: Històries reals de diferents països i bastant fortes.
2: Uh-huh.
1: Començo jo?
2: Tot teu.
1: Vale. Porto ídols coreans i control extrem. Idols coreans i control extrem. Perdoneu, m'he equivocat. Però qui sóc jo, si no m'equivoco, no?
2: Exacte.
1: Vale.
2: No sé com es diu, jo és el que he escoltat a la vida, no sé.
1: Porto aquest tema perquè, bueno, m'ha semblat interessant, no? Que al final són contractes de K-pop, vale, que són grups coreanos, on artistes no poden tenir parella, control de pes constant, si no tens el pes ni tens el físic que busquen, pues, no serveixes, entre cometes, no serveixes, vida privada, vale, tot. Hi ha casos de depressió severa, i fins i tot hi ha hagut suïcidis per la pressió, imagina't. O sigui que no és menys 20 de positiu.
2: Mm-hmm.
1: L'èxit té un preu brutal i el més heavy és que molts entren en agències amb 10, 11, 12, 13 anys.
2: Mare meva.
1: És com quan el Justin Bieber als Estats Units va triomfar, que tenia 14 anys, doncs el mateix, i al pobre li han passat una de desgràcies. Doncs al final, sense saber realment què estàs signant, doncs signes i comença la teva vida de pressió, no?
2: Signes la fama.
1: Exacte.
2: Que no llegeixes la lletra petita.
1: Exacte. Quan aquesta gent arriben a la fama, no, ja no poden sortir i ho tenen molt més complex perquè és el que hi ha. És com, per exemple, hi ha sèries que fan això, no? Que si tu no... Quina sèrie és aquesta? Ara no em ve... Mira, Beauty in Black, crec que està a Netflix. Hi ha un... Bueno, és un lloc, vale? Un bar de nit, vale? Que no diré el nom, vale? Però és un bar de nit. I és molt bona aquesta sèrie, està a Netflix. I què passa? Doncs que busquen un motiu perquè les persones que estan treballant en aquest bar de nit els hi deguin uns diners, vale? Mm-hmm. I cada vegada que demanes alguna cosa o fas alguna cosa, deus encara molts més diners.
2: Mm-hmm.
1: Llavors és com que al final
2: t'obliguen a fer
1: aquelles coses...
2: Per deure diners.
1: Llavors què passa? Que al final... no pots sortir d'allà perquè deus tanta pasta i és tan gran el món negre que hi ha allà dintre, doncs que no surt allà, no? Doncs més o menys així.
2: Jo porto un altre tema, que és una mica el que vam parlar la setmana passada, però el títol és Hollywood i el nepotisme.
1: Nepotisme.
2: Nepotisme, està ben dit. Ho dic
1: sí,
2: bé,
1: sí,
2: no?
1: Nepotisme.
2: Sí, que no sé si giren lletres o no.
1: No, està bé, està bé.
2: Vale, actors i actrius fills de famosos,
1: sí.
2: Fills de germans de...
1: Sí, pares, fills, nebots de...
2: Sí. Tot el que sigui, no sé què de. Que tenen papers assegurats.
1: 100%.
2: Mentrestant, milers de persones amb talent no passen ni el primer càsting. I no només això, sinó que hi ha càstings que ja tenen el paper adjudicat abans de començar. I la resta, què és?
1: Pura façana.
2: Pura façana.
1: Que al final, sí, hi ha actors i actrius... Exacte, hi ha actors i actrius que estan fent sèries que no haurien d'estar fent aquests papers, perquè no ho fan bé. Vale?
2: Però, hi ha gent que ho fa molt bé i està menjant-se els mocs a casa seva.
1: Exacte. O passant gana, perquè no té com arribar a final de mes. I és extremadament bo. Aquella, bueno, aquella persona és bastant bona. Aquestes coses passen. I no només aquí, parlàvem de Hollywood, imagina't, a tot arreu. Vale, jo parlaré de Bollywood i els cànons de, i els cànons de bellesa. M'encanta les danses Bollywood, les trobo tan interessants. És una dansa típica de la Índia. Vale? Pues a la Índia moltes actrius denuncien pressió per blanquejar la pell. Blanquejar la pell, eh? O complir uns estàndards molt concrets.
2: Wow.
1: Que, clar, des de fora sempre no t'ho pots imaginar, no? Però arriba un punt en el que jo que m'he informat i veus notícies i tot això, flipes. Hi ha coses que al·lucinen amb colors.
2: És
1: no
2: com l'estètica coreana, crec que és, que les bases... O sigui, aquí ens siguem les bases doncs, del nostre to de pell, no? Però allà sempre són com dos tons més baixos, en plan més clars.
1: Sí, sí, sí. No sé. I a més, per exemple, com a Corea, sempre amb l'iu, nord, sud, la dictadura que tenen...
2: Crec
1: sempre
2: que
1: em
2: diu,
1: sempre
2: la dictadura
1: em diu,
2: és nord.
1: Vale, pues a Corea del Nord hi ha el president, bueno, la dictadura d'aquesta persona, vale? Kim Jong-il, Kim Jong-un, no sé, és que tots tenen el mateix nom.
2: Sabem
1: el mateix
2: nom.
1: Doncs aquest home, si porta un pentinat, no pot repetir aquell pentinat, m'explico? Imagina't, aquell nivell.
2: Oh, meu, quin
1: t'has espantat
2: molt.
1: Perquè el David, el nostre tècnic, ens ha enviat una senyal i la Neu s'ha espantat.
2: Ai, Déu meu.
1: Vale, doncs això, a Índia, no?, el que deia. I fins i tot hi ha marques de cosmètica, vale?, que han fet negocis amb aquesta pressió de blanquejar la pell. Cultura o negoci disfressat? És la pregunta, no? O sigui, no ho he fet com a pregunta, però hauria de... Cultura o negoci disfressat?
2: Molt bé. Una altra cosa que porto jo és teatre europeu i precarietat.
1: Vale.
2: Actors i actrius que viuen amb sous baixos, tot i tenir formació i experiència brutal, passió contra supervivència. Bueno, sabem tots perquè els profes de teatre tots són actors coneguts, no?
1: Exacte.
2: Perquè els pobres, doncs, per poder menjar a final de mes, han de ser professors per poder treure diners.
1: Efectivament, potser als Estats Units no, però aquí... El tema
2: és que és teatre europeu.
1: Exacte, estem parlant d'europeu. Tot el que és europeu, bueno, el que és cultura, bastant trist.
2: Sí.
1: Vale, llavors, a no ser que tinguis un anglès de puta mare i te'n vagis als Estats Units a fer això, pues, que t'anirà molt millor, la veritat.
2: Jo que tenen un anglès bastant nyet i ja estan allà, eh?
1: Bueno, sí. 100%.
2: Per això.
1: 100%. Vale, jo vull parlar de la censura a Xina, vale? Pel·lícules i música totalment controlades pel govern, i és literal, vale? Històries modificades o prohibides, que si no encaixen amb el discurs oficial, doncs no les deixen, les prohibeixen.
2: I treuen escenes,
1: treuen escenes de pel·lícules, si no els hi sembla bé, o si fan o diuen alguna cosa. Això sí, els ninots aquests que surten a la pantalla per fer que reaccionen i de cop i volta surten unes estrelletes, això no ho treuen, que és cutre a més no poder.
2: Bueno, però això és la seva cultura. Mare meva.
1: A més, les pel·lícules xines són tan lentes, però tan lentes, això és cosa meva, eh? Jo penso
2: sí,
1: això.
2: Sí.
1: Bueno,
2: a mi tampoc,
1: fins
2: necessito
1: tot,
2: més ritme, pam, pam,
1: sí,
2: pam.
1: Sí, 100%. Fins i tot s'han eliminat escenes senceres o personatges per motius polítics, imagina't, la política està sempre. Una altra pregunta, llenço. L'art... Estem parlant d'art o de propaganda?
2: Quantes preguntes.
1: Ojo. Proseguim.
2: Actors que es perden en el personatge.
1: Ui, typical.
2: Casos d'actors que han entrat tan en el paper, mètodes d'aquests d'acting.
1: Method acting.
2: que han acabat amb problemes mentals o emocionals greus. Alguns han necessitat teràpia durant anys. On està el límit, no?, entre interpretar, fer un paper... i realment entrar tant en aquest paper i deixar de ser tu.
1: Jo me'n recordo que aquí, crec que a Madrid, no sé on ho van fer, algun poble d'aquí, vale? Van fer una obra, una noia va fer una obra que parlava d'una cosa que havia passat, basat en fets reals, i a la vida personal estava visquent una ruptura, i l'obra parlava d'aquella ruptura. Va agafar el paper com si fos ella, no va agafar cap mena de distanciament, i això li va provocar una depressió que s'havia de medicar i tot.
2: Clar, clar.
1: Normal no, com a professional hauries de saber...
2: No, sí. Però normal si no s'ha agafat
1: exacte,
2: des de lluny,
1: si,
2: ha entrat a saco
1: dintre. Si tu vas a fer un paper, carinyo, no sé, pregunto, eh? És complicat, eh? Jo estic dient, però és molt complicat. Si tu, per exemple, has de fer una obra que parla del mateix que una cosa que estàs visquent a la vida personal, has de saber ficar aquest filtre, no? Ni que sigui mínim o...
2: Bueno, també depèn del mètode que estiguis fent.
1: Sí, però igualment has d'intentar... No, però igualment sempre has de ficar el filtre, perquè llavors...
2: Sí, però hi ha mètodes que fan aquesta que agafis de dintre, no? Bueno, jo ja, no conec gaire mètodes,
1: sí, però... Sí, pots agafar de dintre, però sempre amb un límit. Si tu traspasses aquell límit, ja no serveix de res. Al final, tu estàs fent teatre. Sí, és realisme i has de ser tu. Però has de ser aquella persona la qual no té el teu nom, que és el personatge. M'explico?
2: Sí, sí que bueno, t'expliques. Sí.
1: T'estic adormint, Neus, t'estic adormint.
2: No. Vinga, no, va, següent.
1: Vale. Streaming i la cultura fast food.
2: Oh.
1: Què té a veure això? Moltes coses. Plataformes que cancel·len sèries en qüestió de setmanes si no funcionen. Projectes sencers, per exemple, que desapareixen sense temps de créixer. D'aquelles pel·lícules que entren a Netflix, per exemple, que diuen recién llegada, i passa una setmana...
2: I tu a la setmana la vols anar a veure
1: i
2: no està.
1: I passa una setmana i diuen... En res ens deixa aquesta pel·lícula, del plan que ha durat una setmana i suficient per aquella pel·lícula. O contingut, per exemple, constant, però poc temps per valorar-lo, no? Consum ràpid, art destacable...
2: Mm-hmm.
1: Però art que és descartable, també. No sé, és que una barreja de coses. Vale, i vosaltres, oients, fins on creieu que s'hauria d'arribar per fer art?
2: I sobretot, qui està decidint avui què triomfa? El públic o un algoritme?
1: Bona pregunta. Obrim el meló.
0: Obrim el meló.
2: Aquest meló no és petit.
1: Avui has obert...
2: Ai, que raro! M'ha semblat raro i tot.
1: Avui has obert tu, l'obrim el meló. No, no, aquest és un meló global, vale? D'aquests que no saps ni per on començar.
2: Mm-hmm. Perquè parlarem de cultura, sí, però també de diners, de poder...
1: I de qui decideix què és l'art i què no.
2: Avui obrim un meló que passa a tot el món.
1: Però que es viu, doncs, molt diferent segons on siguis.
2: I
1: no?
2: Tant.
1: Diríem... Comencem per la part bona, va.
2: Vinga, va.
1: La part bona de la cultura de diferents països. Doncs que hi ha expressió cultural única a cada país.
2: I
1: que cada país té les seves coses i és especial i té el seu propi toc artístic de cada lloc.
2: Mm-hmm.
1: No? Jo ho veig així, ho trobo molt...
2: Com
1: molt...
2: les cançons, crec que era per Nadal, que vam posar, no? Que eren com...
1: Sí.
2: O no sé si ho vam arribar a ficar, sí, diferents, sí, sí, versions com de cada lloc.
1: Que és de cada lloc, exacte. O, per exemple, sí, coses que passen a cada lloc, supersticions, sí, de cada lloc, qualsevol cosa d'aquestes. Per exemple, també podríem parlar de la música com a llenguatge universal. Que ja la cançó de Milionària de la Rosalia ha arribat a tot arreu.
2: Mm-hmm.
1: Les cançons de Flow 2000, no sé com es pronuncia això, de Mercadona, de l'Abat Yal, l'Abat Yal ha anat a fer un concert a Xina i ha venut totes les entrades. Ja em diràs tu. Què fa l'Abat Yal a Xina? No té cap mena de sentit, però alhora ho té tot. O sigui, crec que és molt bona aquesta cosa de poder tenir un llenguatge universal, que la música l'escolta tothom i que pot arribar a molts llocs.
2: I que una cançó al final pot transmetre el mateix a dues persones que poder, per
1: 100%.
2: El llenguatge que tenen, no es podrien entendre, saps?
1: 100%. Al final no deixen de ser tradicions que es mantenen vives, i això també trobo que és molt positiu, i que no deixa d'haver-hi com una creativitat, no?, dintre de totes aquestes coses que parlem, sí, i de la cultura en general. Ja parlem de música, d'art, de dibuixos, pintura, tot tipus d'art, vale? No deixa de ser una creativitat que no té fronteres, no? Sense fronteres. Sé que, òbviament, hi ha limitacions, com per exemple abans dèiem a Xina, que hi ha escenes i coses que es retallen, però al final no hi ha fronteres. Una pel·lícula de Xina tu la pots veure aquí, una pel·li d'aquí la pots veure a Xina, llavors també, gràcies als subtítols també, que això sí, facilita clar. Molt les coses, llavors aquesta creativitat jo trobo que és positiva. Tu vols dir alguna altra cosa?
2: No, posa la cançó. Va.
1: Posem la...
2: Tota teva.
1: La cançó. És una cançó... No t'agrada a tu? A mi m'ha fet molta gràcia.
2: No,
1: és perquè m'ha fet molta gràcia?
2: No passa res.
1: Perquè Waka Waka. Waka Waka de Shakira. Per què he escollit aquesta cançó? Perquè simbolitza la unió de cultures, que això és el que estem parlant, i de lo positiu d'això. I crec que la força global de la música que acompanya en aquest moment... I aquesta cançó no és de les més preferides, he de dir, vale, fa molts anys que no l'escolto, però és perfecta per...
2: I tant, no et dic que no sigui perfecta
1: per això. Que la unió de cultures és molt positiva. Vamos.

0: Aquesta cançó m'està posant de molt bon humor. Quina sort.
1: No, és broma.
0: Neus, per favor, no em tallis, no em tallis.
1: És broma. Vinga, anem a la cara fosca.
0: Cara fosca, com li agrada la Neus. La...
1: Ai, no.
0: Proseguim. Què?
1: Com
0: què?
1: No? Pressió per triomfar.
0: La pressió, la pressió.
1: Sempre.
0: I no només la pressió que tu et fiques a sobre, no, que tu et poses, sinó la pressió que et posen també els... abús de poder,
1: clar,
0: podríem dir. L'abús de poder.
1: Això ve lligat amb salut mental afectada,
0: explotació laboral...
1: No, dir explosió laboral.
0: També,
1: no.
0: Perquè al final és una explosió, no?, el que fan amb aquestes persones. Les matxacen tant, que acaben explotant. Sí. Sigui de la manera que sigui. Necessitant medicaments per sortir-se'n de la depressió o voler-se... és igual, no? No donarem detalls, vale? També podem parlar dels cànons estètics imposats, no? Que al final moltes d'aquestes cultures i d'aquestes feines, sobretot la cultura en general, hi ha molts cànons de bellesa concrets que són com els que han de ser, no? I al final, no sé, hauríem de ser lliures, no? De poder acceptar els cossos i que no hi hagi cap cànon. Que sigui, tot sigui bo, no? Perquè al final tu veus qualsevol cos i qualsevol cos és preciós, de
1: sí,
0: seva manera.
1: Però tot i així, em sorprèn que segueix havent-hi una competitivitat extrema.
0: Has escollit una cosa difícil de dir.
1: Escollit...
0: Competitivitat. Bueno, també...
1: Sí, una competitivitat.
0: Com abans. Vale, o podríem dir de la falta de llibertat creativa en algunes indústries, no? Que a vegades no pots ser lliure.
1: Uh-huh. I censuren
0: i
1: coses que no hauríem de censurar.
0: Moltes coses que no haurien, exacte. O la inestabilitat econòmica dels artistes. És que, clar, això, per exemple, amb el que parlàveu d'aquí, bueno, d'Europa en general... Uh-huh. Per què no ens podem guanyar la vida o no podem viure tranquils només fent una pel·li, per exemple, o fent només una obra de teatre? Perquè l'economia...
1: Però fent només una obra de teatre en aquell mes.
0: En aquell mes, vale? Perquè en un mes...
1: Que s'ha semblat com una pel·lícula a la vida, ja en tinc suficient per
0: viure. No, però en un mes, per què tu te'n vas als Estats Units i la Meryl Streep... Bueno, és que la Meryl és una gran eminència, vale? Però qualsevol actor cobra una milionada i per estar aquí no cobres ni un quart d'aquesta milionada, no? Que al final també és una feina, i que és una feina que no molts valoren, però és una feina que si tothom quan arriba a casa es posa a la televisió, qualsevol persona que arriba a casa
1: tothom
0: consumeix i tots tenim la casa decorada amb quadros i amb coses que són art. Tothom està rodejada d'art. Llavors, hem de valorar aquestes feines també, no?
1: I
0: igual
1: tant.
0: Que valorem les d'un funcionari o qualsevol altra feina. Ja ho he dit abans, no? Els abusos de poder dins de la indústria i sobretot la cultura de l'èxit ràpid i efímer.
1: Mm-hmm.
0: Volem fer-ho tot molt ràpid i mira com la música, avui en dia tot és molt ràpid i abans tot era en foc lent i hi havia coses màgiques i precioses i molt bones. Què? Jo crec que hem dit masses coses dolentes ja, no?
1: Sí, suficient.
0: Podríem anar directament a la cançó.
1: Sí.
0: La vols presentar
1: molt bona
0: tu?
1: Cançó.
0: Molt bé, sabia que t'agradaria. La Waka Waka no, aquesta sí.
1: Aquesta sí.
0: Doncs vinga.
1: Aquesta cançó es diu Royals, de Lord.
0: Lorde o Lord? No
1: Lord,
0: sé.
1: Jo crec que és Lord.
0: Lord, jo crec que és Lorde.
1: És una... Jo crec que és una crítica directa a la cultura de luxe i la fama i desmunta una mica el mite de la indústria musical.
0: Què és el que venim a fer? A desmuntar-lo.

0: Hollywood, el somni americà.
1: Oh.
0: Vale, parlarem de la gran indústria global, no?, que és Hollywood. Qui no coneix Hollywood? Qui no el coneix? És que ningú no el coneix. O sigui, tothom.
2: Bueno, al final són unes produccions milionàries, no? I la cultura, al final, d'allà és com la número 1.
0: Sí. Però també per l'idioma, no? Perquè l'anglès està com molt al,
2: sí,
0: al top,
2: clar,
0: top.
2: Clar.
0: Tothom ha de saber anglès. Llavors, al final, és inevitable. També, clar, per exemple,
2: o sigui,
0: la influència
2: una
0: mundial.
2: Una pel·lícula alemana, pues, potser no tindrà tant d'èxit perquè menys gent sap parlar o entén l'alemany.
0: Exacte. Influència mundial, que és el que anava a dir, per exemple, que té una influència mundial molt
2: gràcies
0: gran.
2: Gràcies a l'idioma, jo crec.
0: Gràcies
2: també
0: a l'idioma. I càstings molt competitius. Jo crec que els càstings d'allà han de ser... Però sempre Bof. Intenten agafar persones bastant conegudes, però igualment els càstings han de ser una bajanada, eh?
2: I tant. Sí.
0: I que hi ha molts escàndols mediàtics constants, sobretot amb la cultura. En aquest últim any i mig hi ha hagut una d'escàndols.
2: Però això també...
0: Però aquí tot arreu.
2: Aquest últim any no, però normalment els escàndols mediàtics, al final és màrqueting.
0: No, però jo crec que a Hollywood hi ha molta merda allà dintre.
2: I hi ha molta premsa rossa, també.
0: Sí. Ja. Llavors, tot és com molt més elevat. I hi ha, per exemple, també la gran diferència entre èxit i fracàs, no?
2: I tant.
0: Quan et va bé
2: de
0: i
2: fet,
0: et va bé.
2: De fet, a mi em surten molts vídeos, no sé per què, de supermodels que eren number one allà, en plan, el més top del top, que ara estan, pues, es van acabar per culpa de la pressió del treball i tal, van acabar amb drogues i no sé què, i ara estan al carrer.
0: Molt fort, eh? És que la vida dona... Ostres, és que és molt
2: d'un
0: fort.
2: Dia per l'altre va això, fer això de dalt a baix.
0: Passa molt allà, però també passa tot arreu, eh? Però és més
2: sí,
0: que res
2: sí.
0: Perquè veieu les diferències de cultures que poden haver-hi, que hem trobat a diferents països.
2: Aquí
0: i que hauran...
2: pots trobar un actor treballant a un bar de cambrer.
0: Exacte. Allà
2: que
0: potser
2: és
0: més probable que amb drogues al carrer.
2: Sí.
0: Vale? Llavors, hi ha moltes possibilitats i moltes... moltes d'aquestes coses que diferencien els països, però vull dir que hi ha moltes altres coses que podríem indagar hores i hores, eh?
2: Sí, tant.
0: Cultura del remake, no?, i poca originalitat,
2: home,
0: remake...
2: Home, ara Disney ja està a tope amb el remake, eh?
0: Exacte. I, tots per exemple, els sindicats que regulen, però no igual per tothom, que això també és veritat. Parlem dels sindicats, Hollywood, el tema dels sindicats està com molt... Bueno, que sí, que és això, són sindicats que regulen, però que no ho fan per igual a... amb uns que amb altres, no? Per Hollywood, he escollit una cançó que hi ha moltes, perquè clar, Hollywood és molt immens, no?
2: Uh-huh.
0: He escollit una cançó que m'agrada molt, que és una persona que va començar, que no era coneguda, fent una sèrie, que era High School Musical, però després de molts anys van fer aquesta sèrie, no? Que es diu Olivia Rodrigo. Canta molt bé, la pobra en un concert es va caure per un pobreta.
2: Ai, que dolent.
0: No, però no sé, m'ha vingut i m'ha fet molta gràcia.
2: Hi ha moltes caigudes.
0: No, però es diu Driver License i és la primera cançó que va treure, crec, per solitari, o sigui, en solitari, i va triomfar tant que ara és qui és gràcies a aquest temazo. L'he escollit per què? Perquè exposa vulnerabilitat real, representa com la indústria converteix experiències personals en productes massius, no? I al final, ella és un gran exemple perquè és una màquina i és joveneta i té una veu impecable i increïble.

0: Què? Presentes tu el tema d'ara o què?
1: Vinga. Corea del Sud, perfecció i control.
0: Entrem-hi.
1: Sistemes d'agències molt, però molt estrictes.
0: Sí, aquí poden ser una mica estrictes amb el que comparteixes i amb el que fas. Imagina't allà. Sí, crec que Corea del Sud, és on més control hi ha de tot el món. Bueno,
1: en tema,
0: un dels llocs.
1: Bueno, món asiàtic.
0: No,
1: jo crec,
0: no, però és que el món asiàtic jo crec que és molt, molt extremat el control que agafen en tot, eh? És el que realment agafaria com un resum de la cultura d'allà. Els entrenaments intensos des de jove, que no pots parar, que estàs allà i que la pressió, no? El que diem amb tots, la pressió existeix a tot arreu.
1: Hi ha hores que estudien, eh?
0: I l'estètica, si no tens una bona estètica... És que és molt fort, eh? L'estètica a Àsia, tota la part d'Àsia, però parlem ara de Corea del Sud, és molt cuidada. Has de tenir molt bona pell. Jo he tingut amigues asiàtiques i és brutal. O sigui, tenen una pell impecable. Impecable. És increïble. Tenen un glow a la pell que flipes, al·lucines. Què més podem dir de Corea del Sud? Doncs cultura... Pues, el que dèiem, molt exigent, no?
1: Sí. Ara han fet un boom global amb el K-pop i...
0: Ah, ostres, sí. Sí. I el guai dels artistes que fan K-pop, que no només parlen amb, o sigui, no només canten en coreà, sinó que canten també en anglès, la majoria. I això fa que sigui encara més internacional. Com, per exemple, bueno, no ho diré, no faré spoiler de la cançó que he escollit per aquest punt, però bueno, al final són contractes molt restrictius, control de vida personal, no? Que al final és el que dèiem abans, no englobaria doncs, tot el que és Àsia, el control massiu i constant de ser la figura que has de ser i no sortir d'allà.
1: Sí, mira, hi ha una cosa per això que és com... els cantants aquests de K-pop, en plena ja fan com la formació militar aquesta.
0: Sí.
1: Allà els cantants també van a fer-la. Aquí jo crec que si es fes formació militar, els famosets no anirien, vamos, o sigui, els hi perdonarien tot només per ser qui són.
0: 100%.
1: I allà van igual, sent els números 1 més escoltats globals de tot el món, i van igual.
0: També hi ha cancel·lació immediata pels escàndols. Allà intenten tapar-ho tot. Ho tapen a tot arreu, eh? Però hi ha altres països que s'aprofiten d'aquests escàndols per fer més bombo. Allà és com fora.
1: En veritat, ni tan malament, eh? Perquè són tan estrictes i tot que al final...
0: Sí, al final...
1: Els fan ser persones normals,
0: exacte,
1: que tothom és normal, no? Però en plan, com...
0: Però
1: no
0: per
1: tenen
0: tema...
1: coses exclusives només per
0: exacte,
1: ser...
0: Exacte, però no per
1: són.
0: Tema dietes i imatge, per exemple. Dietes i imatge és com...
1: Bueno,
0: no segueixen aquesta cosa, no? Hi ha una cançó que anava a escollir una, que és la de fa molts anys, però no he escollit aquesta, la de Gangnam Style, és de Corea, és coreana, era coreana, o sigui, és coreana,
1: sí.
0: Gangnam Style, tum, tum, tum, tum, tum, bueno, és que ara mateix no la sé cantar, vale? Però anava a escollir-la, però no, he escollit una que ara és molt, molt, bueno, ha fet un boom increïble,
1: sí.
0: Que es diu Golden, vale? No sé com pronuncia el grup.
1: Hantrix, que es diuen.
0: Vale. Representa la cara més brillant i atractiva de la indústria del K-pop, no? L'èxit, la perfecció i el somni de ser daurat, que és el que diu la cançó, no? De brillar per sobre de tot. Però ara, o sigui, però al mateix temps també es pot interpretar com una metàfora de la pressió constant per mantenir aquesta imatge impecable que intenten fer, no?

0: Bueno, ara anem a, amb la Índia, vale? Amb el Bollywood i l'espectacle. És que a mi em sembla tan atractiu aquest tipus de música. És que
1: és, jo molt escolto,
0: és molt interessant. Jo escolto Bollywood i em ven unes ganes de ballar, però de manera boja i descontrolada, i uns moviments que ni el meu cos sap cap on van, que no hi ha control. És increïble, de veritat. Després he escollit una cançó que segur que tots i totes sabeu quina és, vale? És típica del Bollywood.
1: Jo l'estic llegint, no tinc ni idea de quina cançó és, però
0: de veritat,
1: quan
0: sabràs,
1: sí, no?
0: Sabràs vale, quina vale. És, segur. Parlem de que és un cinema musicalment molt potent, és el que deia abans, no? Per mi la música Bollywood i Índia és molt, molt potent.
1: Bueno, està una mica al costat de Hollywood, Bollywood, estan de
0: exacte,
1: la mà,
0: sí, però no té la mateixa fama.
1: No, no.
0: No és el mateix.
1: Una producció massiva, però...
0: Sí.
1: D'una altra manera, de pel·lícules i pel·lícules i pel·lícules. Òbviament pesa moltíssim la dansa.
0: És que aquí vull parar, un moment. És que el Bollywood... El Bollywood, o sigui, jo crec que destaca i fa diferència amb altres cultures, vale? Perquè la dansa és tan brutal i el cos fa unes coses... Com mouen? Com mouen aquelles parts del cos que ni sabia que existien? De veritat. El gran pes de la dansa i de la música i del ritme d'aquesta música, no? I ja podríem entrar en la cultura que tenen ells dels casaments i tot, que és un gran, gran descobriment. A mi, t'ho juro, és una cultura que m'agradaria aprendre a ballar i a fer aquestes danses, i t'ho juro, és que m'encantaria.
1: Ho passaria
0: també. També crec que el ser un Bollywood i ser com... bueno, crec que el públic que veu aquesta... Bueno, que forma part i que veu
1: consumeix.
0: I gaudeix i consumeix aquesta cultura, no? És un públic molt fidel a la cultura. I que és molt... No deixa de ser una cultura molt visual i molt rica. Bueno, per mi, és que clar...
1: I colorida.
0: Sí, molts colors, roba preciosa, molt d'art, molta creativitat.
1: Sí, sí, sí. La dansa del ventre és indie?
0: Eh?
1: Dansa del ventre? És
0: jo crec
1: de Bollywood?
0: Que, jo crec que
1: no sé,
0: tindria un punt... Sí, no ho
1: sé. Ser, no
0: sé. És que també hi ha una cultura que és l'aràbica, bueno, és que ara mateix no sé si ho estic dient bé, que tenen com aquests balls també, i
1: sí,
0: és brutal. Llavors
1: surten per TikTok.
0: No sé si... m'arriscaria molt i diré una cosa que realment
1: buscar,
0: no. Busca-ho. Jo vaig dient. També podem dir una cosa que ja no, potser no és tan positiu, vale, a la Índia, i al Bollywood i l'espectacle. Hi ha molta dinastia de família dins de la indústria, i això crea un altre cop el que dèiem, i és el tema del dia, la pressió, vale? També l'estètica molt marcada.
1: És d'Egipte,
0: o sigui, res a veure. És d'Egipte, la dansa al ventre?
1: Oriente Medio, del norte de África y el Mediterráneo.
0: No m'ho puc creure.
1: Se considera originaria principalmente de Egipto.
0: No m'acabes de deixar parada.
1: Sí, sí, tampoc ho sabia.
0: Ostres, no m'ho imaginava, eh? Aquest dit o la part més àrab...
1: Jo pensava que era Bollywood, eh?
0: Jo pensava que era Bollywood o...
1: Res a veure.
0: Aràbia, saps? Aràbia, no sé com es diu ara. Bueno, no sé com es diu, vale? També podem parlar de la Índia que estàvem parlant abans, no? Que són... normalment són històries, no?, sovint idealitzades. Però sí que és veritat que la part negativa, no?, són les dinasties familiars, la pressió estètica, no?, molt marcada, la diferència entre el cinema comercial i l'indie, igual amb la música, eh? I actors... Digues.
1: No, d'això.
0: Doncs digues.
1: Que els actors al final són també figures socials molt importants. O sigui, estem parlant... Jo crec que estarien una mica els actors a nivell... No pot ser tan Hollywood perquè no són coneguts, diguéssim, mundialment, però
0: sí, en
1: el país, o sigui, en la part d'Índia.
0: 100%.
1: Jo crec que estan 100%. Molt ben...
0: M'encanta.
1: A dalt.
0: Molt
1: a dalt.
0: Que estan molt amunt.
1: Sí.
0: Que, de veritat, adoro el Bollywood. Anem a ficar la cançó, vale, que es diu Jehu, vale, i hi ha un moment que fa Jehu... No, és que l'heu escoltat segur. Representa energia cultural i impacte global.
1: Sí,
0: és que és increïble.
1: Sí.
0: Escolteu-me una estona perquè de veritat dona un goig escoltar. Ballem-la.

0: Vale, parlem, haurem d'anar...
1: Pim-pam.
0: Parlem d'Europa, art i resistència. Com sempre, cinema d'autor, no? Subvencions públiques. El teatre està molt viu, però l'economia no està tan viva. Cultura més crítica. Aquí som molt crítics, és veritat, amb la cultura i amb el que fem i el que no fem. Uh-huh.
1: I tenim una molt bona valoració artística.
0: Exacte.
1: Sí, som crítics, bueno, però perquè valorem...
0: La gent que hi sap, la que no hi sap, sí, va i es deixa moure i a vegades surt i diu, quina brutalitat, i és una gran merda.
1: Sí,
0: vale, el que acabem de veure.
1: Ho he escoltat.
0: Precarietat en actors, menys pressupostos que Hollywood, òbviament, no?
1: Això està clar. O sigui, no... És així la
0: vida.
1: És
0: el que deies tu abans, no? El públic potser és més exigent.
1: El que sap.
0: El que sap.
1: Remarquem-ho. Perquè una altra setmana t'ha de veure obres de teatre que diem, buah, s'han
0: quedat
1: a gust.
0: Quina gran merda.
1: I tenim costat algú dient, buah, és el millor que he vist a la meva vida.
0: Exacte, que dius,
1: no. I és com, has vist poc?
0: Has vist molt poc. Mira més. Escolta, informa't. Produccions més arriscades, no? Moltes coses més. He escollit una cançó que es diu Je veux, la Neus aquí, que és de Zaz, vale? I defensa la llibertat i critica el sistema materialista. Fiquem un trosset molt petitó, però sabeu quina és, segur.

0: Quin gran tema, eh? La FAD és molt bona. Vale, parlarem de la globalització, que al final connectat. Està tot connectat. Vale? És el que inclou... I no hem parlat de moltes... O sigui, ens han deixat molts llocs, vale? I moltes més. Coses, però bueno, hem fet un tastet.
1: Podem fer un mes sencer, eh?
0: Un
1: també,
0: mes sencer.
1: No.
0: Vale, parlem de la globalització com a cultura global compartida, no? Mm-hmm. Al final són moltes, bueno, molts països i moltes cultures diferents i al final tenim coses que compartim, com per exemple hem dit lo de la pressió i l'estètica constant, el voler ser algú que no som a vegades, les plataformes digitals que ens segueixen a tots, vale? A uns més que d'altres.
1: I fa que tot sigui més internacional.
0: Exacte. Lo de les xarxes, no? La viralitat immediata... Mm-hmm. O, per exemple, el públic global, no? Que al final, com pot ser que la Batllal, per exemple, hagi arribat a Xina o a tot Àsia, m'explico?
1: Perquè els algoritmes decideixen.
0: Exacte.
1: O sigui, l'algoritme decideix la tendència del moment i...
0: I les influències, també, les influències del moment constants i els canvis, el contingut efímer... Sí, és que sí, moltes sí. coses, vale, podrien ser com aquest connectar amb tot. Uh-huh. La pèrdua d'identitat cultural a vegades se'ns en va una mica... ens llancem a la piscina, després no sabem com tornar, no passa res, a sortir. I que al final la cultura cada cop és més homogènia, no? I que cada vegada hi ha més creadors independents, que això és molt positiu, també.
1: I tant.
0: I això. M'agradaria molt acabar aquest bloc i obrir-me el meló amb una cançó que m'encanta. Fa bastants anys que està. És de Luis Fonsi, per favor, Luis Fonsi. És Despacito. És un exemple de fenomen global nascut localment. I és un tio que és un fenomen. Què us he de dir? Quin art.

0: Quin gran tema, quin gran tema. I a més, despacito, no? Fer les coses a poc i foc lent fa que les coses surtin molt millor.
1: A poc a poc i bona lletra.
0: Poc a poc i bona lletra. Vinga, doncs va. Què? Entrem al laboratori, no?
1: Vinga, va, aquesta.
0: Anem al laboratori.

0: començant experiment.
1: Avui toca pensar...
2: I bastant.
1: I bastant, perquè anem a fer...
2: veritat o... Veritat, bueno, fals o veritat. Vale? Mm-hmm. Vertader o fals.
1: Vinga, començo jo.
2: Molt bé, així m'agrada, iniciativa.
1: A Corea del Sud, alguns idols, ídols o com es diguin, tenen prohibit tenir parella durant els primers anys de carrera.
2: Oh. Vale, té tota la pinta que... És un, veritat. Dos, tres, sí. No fem tres, vale?
1: No. Anem.
2: És 100% veritat, jo crec que sí. Toma!
1: Ho hem dit abans.
2: Sí, sí, sí, és evident. Si escoltem, jo crec que funciona. Vale, a Hollywood tots els actors...
1: Digues el número.
2: Dos.
1: Molt bé.
2: Punt. A Hollywood, tots els actors passen càstings oberts abans d'aconseguir un paper important.
1: Fals,
2: no tots els actors passen.
1: Fals, perquè els que són germans familiars de...
2: Nebots de...
1: Tres.
2: Cosins de...
1: Bollywood produeix més pel·lícules a l'any que Hollywood. Oh,
2: hala.
1: Jo crec que és veritat.
2: Jo crec que no. És que no, oi?
1: És que sí.
2: Sí.
1: No!
2: És que sí. Jolín, neu.
1: Però sí, hem dit que fan moltes pel·lícules.
2: Ja, però no
1: escoltem,
2: però tantes com Hollywood. Vale, va.
1: Més.
2: Quatre. Ui, he cridat molt. Quatre, punt. A molts països, els artistes no poden viure només del seu art. Molt bàsic. Hem escoltat o no hem escoltat? Això és un...
1: Depèn del país.
2: No, o sigui, a molts països... Ah, clar, merda. A molts països els artistes no... Bueno, jo diria que sí, és veritat, no poden viure.
1: Depèn del país.
2: Crec que l'únic lloc on es paga bé és a Hollywood. No mentirem, vale?
1: Bueno, depèn, aquí a Espanya
2: Àsia,
1: també.
2: Àsia paguen bé.
1: Depèn qui siguis, també paguen bé.
2: Bueno,
1: clar,
2: ho deixarem en stand-by. Jo crec que no,
1: si ets, no sé...
2: Cinc.
1: A la Xina, totes les pel·lícules es poden estrenar sense control governamental.
2: Del govern. Governamental. Fals. Ni...
1: M'està tornant a llegir la pregunta.
2: No.
1: S'han de passar pel govern.
2: I a més, tots s'ho miren amb lupa. Que no. Vale.
1: Vinga, va.
2: 6. El K-pop és un fenomen creat només per artistes independents.
1: Veritat.
2: Fals.
1: Veritat.
2: És fals. És fals, clar que és fals.
1: Ai,
2: no és només per artistes independents. Golden, per exemple, són un grup.
1: Bueno, però un grup independent.
2: No. El K-pop són grups. Són grups els K-pop.
1: Vale, que sí.
2: Es nota
1: sí.
2: Que no és un estil de música que escolti la Neus.
1: No.
2: Set.
1: Em toca a mi?
2: Sí. Sí, et toca.
1: Alguns actors han patit problemes psicològics per entrar massa en el seu personatge.
2: Ah,
1: veritat.
2: Veritat, efectiu.
1: Vinga. Molt bé.
2: Efectiu no, efectivament, no sé ni parlar. 8. TikTok no té cap influència en quina música es fa viral avui en dia.
1: Fals.
2: Fals, sí que té.
1: Molta.
2: Molta,
1: massa.
2: Tota. De fet, tota. Efectivament.
1: 9. A Europa, el teatre rep ajudes públiques en molts països.
2: Ai, no ho sé. Sí. Diré que sí. Toma. Com es nota que formem part.
1: Sí.
2: Vale. 10. Les cançons virals solen estar pensades per captar atenció ràpidament.
1: Veritat,
2: 100%.
1: Fiestes.
2: Molt bé.
1: Vinga, va.
2: Bueno, ara per tancar amb laboratori, que ha sigut fugaç, vale? Perquè aquí anem per feina, nois i noies, posarem una cançó que ens recorda tot el que hem estat parlant avui. Oh, per favor, m'encanta aquesta cançó. Es diu Skyscraper, de Demi Lovato, i és una meravella. Ah!

0: Doncs, ui, després d'aquest viatge per la cultura del món, queda clar que no és només art.
1: És identitat, pressió i moltes realitats diferents.
0: Potser no tot el que veiem és tan bonic,
1: però entendre-ho ja és un pas.
0: Hem parlat una mica de tot, però bueno, ens agradaria haver parlat de més, però esperem que...
1: el programa, no passa res.
0: Esperem que ho hagueu... Uau, que ho hagueu gaudit. Però abans d'acabar, no va dir abans de començar.
1: No.
0: Gràcies a Ràdio Molins de Rei per cedir-nos aquest espai.
1: Al David Rius per ser el millor tècnic que podem tenir.
0: I per fer-li sustos a la Neus. I a l'Àlex Gilabert per posar veu a les nostres sintonies.
1: Família, si voleu dedicar-vos a l'art,
0: prepareu-vos. Però sobretot, feu vosa, vostra. Uf,
1: i recordeu, la cultura no només és el que veiem,
0: sinó també el que vivim.
1: I atenció,
0: la setmana que ve obrim...
2: Això ha sigut Fora Clitxés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Tarda de tempestes en calamar-se i forts vents amb possibilitat de tornados i esclafits. Una forta tempesta empedregada ha deixat els carrers plens d'aigua i els passos inundats a Tarragona. Les pluges més intenses han durat pocs minuts, però han estat suficients perquè l'aigua baixés per carrers com del Serrallo i Sant Pere Gravina. La pedregada ha arribat a trencar vidres de finestres. A més, les línies de Rodalies R14, R15 i RT1 han quedat tallades entre Móra la Nova i Reus a causa de la pluja. Entre les 5 i 2 quarts de 7 els bombers han rebut 129 avisos i el número 112, el telèfon 112, més de 370 trucades fins a les 7. Els xàfecs ara s'han tornat a reactivar al Baix Camp i al Tarragonès i poden ser localment forts. A més, ara un dels nuclis de tempesta més intensa arriba a l'àrea metropolitana de Barcelona i avança de sud cap a nord. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat avui l'enviament de vacunes a Ceuta fins a 45.000. Es tracta de 15.000 dosis de triple vírica i, d'entre d'altres, 10.000 de diftèria, tètanos, varicel·la i polio. Fins ara s'han detectat 3 casos de tuberculosi, 55 de gastroenteritis i un nombre indeterminat de casos de sarna. Tot i això, fons del Ministeri han assenyalat que la situació a Ceuta no és d'emergència de salut pública, però que ho fan per prevenció. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per demà a les 9 del matí el Consell de Seguretat Nacional per abordar aquesta crisi. I els pagesos del Baix Camp ja han començat la campanya de l'avellana. Enguany, després de diversos anys de males produccions, el sector afronta una campanya amb normalitat. Tot i això, tenen l'incògnita del preu. Escoltem Josep Zacarias, president de la cooperativa agrícola de Riudoms i d'Unió de Pagesos.
2: Un cultiu que fa 6 campanyes que no té una bona producció no pot ser mai rendible. Jo crec que això ho veurem possiblement d'aquí 2 mesos. O sigui, quan hem recollit les avellanes tenim uns preus acceptables, jo crec que podem tornar a parlar i podrem veure si realment ens podem guanyar la vida o ens deixen guanyar la vida.
1: I la passatgera d'una motocicleta morta en un accident a la C-260 Castelló d'Empúries. El vehicle ha sortit de la via, ha perdut l'equilibri i ha impactat contra la furgoneta. El conductor de la motocicleta ha resultat ferit lleu. Els fets han passat poc després d'un quart de 6 de la tarda. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principi d'any 87 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres, 33 de les quals eren motoristes o passatgers. Entre les víctimes mortals també hi ha 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractor i una persona que anava en patinet.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
2: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
3: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Generació Chic.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chic. Generació Chic.
1: I per celebrar l'estiu...
0: Generació Chic.
1: Seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
2: Activating all systems. Ready for transmission. Look for Italo 8 T-style. DJ Happy Vibes, Italo Disco Classics Megamix Volume 2.

0: amb Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi. Comencem un nou Generació Xic. Doncs una setmana més, ja ho saps, el que t'explico sempre, quan entrem, al final, una nova cita, una nova història, una nova oportunitat de compartir junts aquelles cançons dels 80 i els 90 que ens encanten, que ens agraden, que volem, que busquem. No? Sí, home, sí. És just el que volem. Això és el que ens agrada perquè, nois, estem... No sé si és un tema de possessió diabòlica o què, però tota aquella música dels 80 i 90 ens encanta. D'aquí ve la història de crear un programa com el Generació. Un programa, per altra banda, que fem tots junts gràcies també a tu. Gràcies a tot allò que ens expliqueu a Instagram. Sabeu que tenim aquell perfil amb el Generació Xic tot junt i la roba al davant. On ens podeu demanar coses, ens podeu demanar cançons, ens podeu explicar les vostres vivències, ens podeu, no sé, dir què us ha semblat el programa, com l'encararíeu vosaltres o què diríeu, o si, no sé, moltes coses que tot el que vulgueu podeu compartir amb nosaltres en aquest perfil del Generació Xic. Home, jo em sembla que us ho posem fàcil, eh? Ho posem fàcil perquè volem que les coses siguin fàcils, que ja tenim prou difícil, ja teniu prou difícil el dia a dia com per, mira, almenys aquesta estona que estem junts, doncs ens relaxem i compartim música guapa, música d'aquella que... Música que, noi, és que clar, és que van ser tan prolífics els 80 i els 90, tenim tanta bona música en els 80 i els 90 que... No podem per menys que fer això, fer-ho doncs amb vosaltres. Va, què, ens hi posem o què? Anem a començar amb una cançó interessant. Una cançó, una així com molt lenta. No sé si dir-te ben bé que és una balada. És una balada perquè és lenta, però... Anem amb la Sinead O'Connor. Va, vinga, que aquesta t'agradarà. És una cançó de 1990, la Sinead O'Connor. Ja ho saps, amb aquell Nothing Compares to You.

Una història que t'explicaré sobre aquesta cançó, que possiblement ja la coneguis, perquè és arxiconeguda, aquesta cançó que tots reconeixem com el gran tema, el gran èxit de la Sinéad O'Connor, d'aquesta cantant irlandesa. En realitat és una cançó del Prince, una cançó escrita per Prince Roger Nelson. Això ho sabies, eh? De fet, la grava primer ell, no té massa èxit aquesta cançó amb la veu de Prince. Prince, aquesta cançó parla, com totes les cançons d'amor al final, eh? En realitat parlen del desamor, però per la Sinéad O'Connor va ser més aviat, ella la reflectia doncs, amb la pèrdua de quan va morir la seva mare. Sinéad O'Connor, que també va morir jove, amb 56 anys, ara en farà 3, el 2023 ens va deixar la Sinéad O'Connor. Ai, la Sinéad O'Connor, que es va també doncs, manifestar molt diguem, amb temes més així, més antibel·licistes, sempre buscant aquella, recordeu quan va trencar doncs, aquella foto del papa, també, sempre havia tingut, diguem, un costat molt activista al darrere, a part de les seves cançons, que també ens van agradar molt. I, home, si tenim nosaltres avui, que és el dia de la pàtria, el dia nostre, i tenim una cançó que ens parla així una mica antibel·licista, seria aquesta, no? Si et sembla, una versió en directe del Sau, amb aquell... Sí, amb aquell no he nascut per militar... Ja no...

Una versió molt més tranquil·la que el mateix, la mateixa versió en directe, per exemple, d'aquell concert de la Monumental. Allà també teníem aquella versió en directe d'aquest No he nascut per militar, però avui hem triat un altre directe, així com més intimista, com més en petit format, que també feien coses així de xules. El Sau, el Pep Sala i el Carles Sabater. No he nascut per militar és un senzill, una cançó del Per la porta de servei, originalment, tot i que aquí ja et dic que escoltàvem la versió, una versió en directe. Al final és una cançó, com et deia abans, que ens parla doncs, d'aquells que havien fet la mili, una cosa que es feia abans i que els de la generació xic doncs, segur que coneixem perquè alguns la van fer, alguns altres doncs, se'n van lliurar, altres tenien el noviet a la mili. Bé, era una història, una cosa que et feien fer i que et feien perdre el temps d'una manera estúpida participant en jocs de... Ai, mira, no sé a què volien jugar. Va, anem amb una... Aquesta la dediquem a totes les Susanes del Generació Xic. Que en són unes quantes, eh? Tenim unes quantes Susanes amb nosaltres, doncs va, per totes vosaltres. Aquesta de The Air Company del 84. Sí, et dius Susana? Doncs aquesta és per tu.

0: i la Susana. Aquesta gent, mira, ara t'explicaré quatre cosetes dels Art Company. Tornem a tirar la cançó una mica enrere perquè ens faci una mica de coixí per explicar-te qui són aquesta gent de The Art Company, que realment, o en un principi, no es van dir The Art Company. Són holandesos, es deien Of The Kings, que això, a veure, Bijo If The Kings. Es veu que es pronuncia una cosa així, no em facis massa cas. I say no! Susana! Oh! Susana! Susana! I'm crazy loving you! Completament enamorat, Susana! Susana! Susana! Bé, doncs aquesta gent tocaven pel carrer i mira, la seva gran cançó que recordem tots és aquest Susana, sí senyor. Hosti, és que van fer més de 18 àlbums. Han gravat més de 18 àlbums aquesta gent. Crazy loving you, totalment, completament, bojament enamorat de tu. Bojament enamorat de cançons que són autèntics... Com en diem, d'això?
1: Tamassos!
0: Sí, senyor! No em diguis que això no és un tamasso de la nostra generació, no em diguis que això no es mereix estar aquí al Generació Chic. Els Depeche Mode amb aquest Just Can't Get Enough dels 1981, des dels Pick and Spell...

la grandíssima banda Depeche Mode, de la que després doncs van sortir altres bandes, gent que composaven els Depeche en un principi. Bueno, doncs van anar muntant altres bandes que ens han ofert tantíssimes cançons.

sí que estarem d'acord que aquest àlbum, Speak and Spell, un dels seus àlbums més potents, de 1981, ens oferia això, el que et dic, un himne, un tamasso, una passada. Ai, una passada, i com a passada, com a número, com a gran tema dels 80, doncs no podíem deixar de posar-lo aquí al Generació Chic, que posem coses com aquestes tan xules, i també altres coses que ens demaneu vosaltres. Aquesta ens les... Mira, qui era? Ah, sí, el Jaume ens l'havia demanat, aquesta de Deep Pitch Mode, que quasi bé m'oblido de dir-ho. Va, anem amb una mica de pop espanyol, amb un forra carpetes com els hombres que... Una mica rock and roll, no? Fet a casa, aquest, sí, home, sí. Des de Madrid, hombres que... Suelta't el pelo des de la guitarra antes de usar del 88. Vinga, va, ballar!

0: Suéltate el pelo y luego, si quieres, el sujetador.
1: Suéltate el pelo.
0: Per això ja, així ja ho deixarem per un altre moment, una altra història que ens portaven els Hombres G, d'aquest àlbum que et deia Gitar antes de usar. No va ser els seus, dels seus grans àlbums. Diríem que potser d'aquest àlbum salvem aquesta cançó, aquest Suéltate el pelo, i poca cosa més.
1: Suéltate el pelo.
0: Però aquesta tenia marxeta, era aquest rock and roll fet aquí, no? Tot i que la veu del... dels Hummers és així com més dolceta. També feien coses com aquesta. Va, seguim amb més històries. Pum, pum, pa, tum, tum, pa. Marcant aquí bé el ritme, són els Mike and the Mechanics, i això és el Uber.

0: Looking Back Over My Shoulder, un dels grans èxits de Mike and the Mechanics. Qui són Mike and the Mechanics? Home, si et dic aquest Mike, de cognom es diu Rutherford, segurament llavors ja m'ho estàs enllaçant amb el Genesis, això. Sí, senyor, Mike Rutherford del Genesis va muntar després aquesta banda amb els Mechanics, aquest Mike and the Mechanics. Mirant enrere, mirant tot allò que ens carreguem a les espatlles, eh? Tot allò que ens carreguem a l'esquena, com diu aquí aquest Over My Shoulder, Looking Back. Doncs això, mira, això és del 95. Ai, va, què? Seguim, si tenim aquí tamassos per avorrir. No, no ens avorrirem mai. No ens volem avorrir mai de la bona música, la música dels 80 i els 90. La música, ai, senyors, del Generació Chic.
1: Generació Chic.

aquest senyor que va parlant per aquí sota, que ens va explicant coses, és el gran George Michael. Això és un àlbum que es diu... una cançó que es diu Freedom. Des de l'Spec and Debate del 1990. Així que què, una estoneta de George Michael, ara sí? Això sempre ve de gust, aquesta música potent. Aquest Freedom 90. George Michael.

Un cant de llibertat, aquest Freedom de 1990. De fet, aquesta cançó es diu Freedom 90, per no confondre-la amb una altra cançó, també de George Michael, però de l'època de Wham, que es deia simplement això, Freedom. Al final és, se li diu el mateix nom a la cançó, però ell li va afegir aquest 90 al final, un Freedom del 90, per no confondre-la amb la cançó de Wham. Una cançó que, com sempre, té la seva història al darrere i és aquella història que ens agrada aquí, al Generació Xic, doncs acostar-vos, perquè a vegades també, home, ens dieu, hosti, mola quan expliques alguna historieta de la cançó que potser no sabíeu. Doncs mira, doncs t'explico. Aquesta cançó, en aquest, quan va sortir en aquest àlbum, també, ja saps que es feien aquells videoclips, el George Michael estava bastant fart de sortir als videoclips perquè s'havia donat aquella imatge seva així com molt sexual, no? I va decidir que aquí no volia sortir ell. Va dir que ell feia la cançó, però que no volia sortir el videoclip. Van fer un videoclip amb cinc de les millors models que hi havia en aquella època, la Linda Evangelista, la Cindy Crawford, la Naomi Campbell, la Chrissy Tarlington i la Tatjana Patitz. Són les cinc supermodels que van sortir en aquest videoclip del Freedom del George Michael, perquè ell va dir que ell no sortia. I no va sortir. Va, una cançoneta d'aquelles que se't posa al cap, que se't fot aquí la ceba i que no hi ha manera que et marxi. Aquestes quatre notes. Alice DJ. Això es diu Better Off Alone.

Què és d'aquelles cançonetes que amb només 3 o 4 notes se't queda aquí dins i no hi ha manera de treure-la, no? Bé, doncs es diuen Alice DJ i no és ningú que es digui Alice. No, senyor, és una formació de 3 noies, arriben des d'Holanda. Aquest va ser el seu gran èxit, el 1999. Who needs guitars away, anyway? Això és el títol de l'àlbum.

Ja et deia, arriben des d'Holanda, des dels Països Baixos, i ara ens n'anem a València. Anem a recordar una cançó guapa, guapa, d'una formació valenciana, es deien Vídeo, des d'un àlbum que es deia Videoteràpia. Cantaven aquest La noche no es

0: una de les frases que havíem fet servir més d'una vegada, tu i jo i aquell allà i qualsevol altre. Tots els de la nostra generació alguna vegada hem jugat amb aquest La noche no es para mí.
1: No para mí.
0: Va, coses que no sé si saps, la producció d'aquest La noche no es para mí dels vídeos de València és d'un tal Tino Casal, que també et sona, eh, que sí? Doncs el Tino Casal també sabia fer produccions techno, amb aquest tecnopop dels vídeos que sortien des de València en l'època, doncs, de gent com, per exemple, això, doncs, Mecano, Ole Ole, no? Doncs d'aquesta colla amb la veu, de la Pepa Villalba ja també desapareguda, vaja. Ladies and gentlemen, anem a quedar-nos drets. Perquè, no sé, ells diuen que no. I can stand it. Els 24/7.

les potents, interessants, divertides de la nostra època. Una de les cançons de música disco més interessants, 24/7, Guy Can Stand It. Molt bé. Doncs amb aquest I Can Stand It quasi que arribem al final del programa. Encara ens dona temps

Marxem amb aquesta. Marxem amb una de 1985, des d'un àlbum que es deia Crossing the Line, i una formació italiana que es deia Torrebado. Amb aquest Living in a Shadow, que és d'aquelles que te'n recordes. Aquestes és de les que no acabaves de saber que sabies, i aquí te la portem. Sí, senyor, el Generació Chic.

0: Living in a Shadow era el seu gran èxit. Aquests es diuen Torre Vado, ja et dic que arriben des d'Itàlia. I ens feien ballar, era d'aquelles cançons que, sí, que era, tenien el seu, la seva conya, la seva història per ballar i pertanyen a la nostra generació. Amb tot això, nosaltres marxem i tornarem la setmana que ve.
1: Generació Chic.
2: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
2: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
3: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Som pendents de les fortes tempestes que han caigut aquesta tarda i vespre a diversos indrets de Catalunya. La pluja ha descarregat amb força, acompanyada de fort vent i de pedra a les comarques de Tarragona, de Ponent i el Pirineu. A Tarragona ha deixat en pocs minuts els carrers plens d'aigua, trencat vidres d'algunes finestres als tendals i ha fet caure alguns arbres. Alguns vehicles han quedat atrapats als passos soterranis inundats. Les línies R14, R15 i RT1 de Rodalies han quedat tallades entre Móra la Nova i Reus a causa de la pluja. I l'Associació de Micropobles de Catalunya denuncia el risc de paràlisi d'ajuntaments petits per la presa de possessió a final de mes de 31 nous secretaris d'interventors habilitats per l'Estat. Anirà a consistoris on ja hi ha un secretari interí que haurà de plegar i temen no ser prou atractius per als nous funcionaris. El president de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Riner, Joan Solà, tem renúncies i la conseqüent paràlisi municipal.
2: Alguns d'aquests secretaris, secretàries, quan han vist doncs, la realitat que comporta doncs, ser secretari d'un micropoble, doncs, no acaben de veure clar de dir que ells puguin continuar exercint la seva tasca en aquest ajuntament. Però això pot provocar que els secretaris interins, secretàries que hi havia fins al moment, no hi siguin, el nou secretari habilitat doncs, tampoc no hi sigui i l'ajuntament pugui quedar en una situació molt difícil.
1: Al maig, la Generalitat va aprovar la creació de 540 places de secretaris, interventors, tresorers per reforçar el funcionament dels ajuntaments més petits. I parlem ara de l'Hospital de Bellvitge, que ha operat 8 persones amb insuficiències cardíaques greus en una setmana. Un rècord d'intervencions pel centre. 4 d'elles van rebre un trasplantament de cor i les altres 4 se'ls va implantar una assistència ventricular, un cor artificial. Més d'una trentena de professionals mèdics i d'infermeria han participat en aquestes intervencions. El 2026, aquest centre ha fet 23 trasplantaments de cor i ha implantat 27 dispositius d'assistència ventricular. I els Mossos d'Esquadra continuen buscant 3 joves per poder detenir-los com a presumptes autors de delictes de robatori amb violència, intimidació i d'agressió sexual a una noia durant les festes majors d'Alpicat. Segons el relat de la víctima, assegura que la van amenaçar amb una navalla i li haurien fet tocaments de caràcter sexual abans de sostreure-li les pertinences. I hi ha guanyador del concurs de carrers guarnits a les festes de Sants. Aquest 2026 el primer premi se l'ha endut al carrer Valladolid amb la temàtica La Ruta de la Seda amb 384 vots per segon any consecutiu.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Soler, de l'Avinguda de Barcelona 5153.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Catalunya ha viscut aquesta tarda i vespre un episodi de fortes tempestes que han caigut a diversos indrets de Catalunya. La pluja ha descarregat amb força acompanyada de fort vent i pedra a les comarques de Tarragona, de Ponent i Pirineu. A Tarragona ha deixat en pocs minuts els carrers plens d'aigua, trencat vidres del

0: unes finestres i tendals i ha fet caure alguns arbres. Alguns vehicles han quedat atrapats als passos soterranis inundats. Les pluges han deixat 88 litres en 3 hores a Vinyols i als Arcs i 77 en 3 hores a Tarragona. Les línies de Rodalies R14, R15, R16, R17, RT1 i RT2 entre Tarragona i Torredembarra han quedat tallades a causa de la pluja. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per demà dimarts a les 9 del matí al Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta. La trobada arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. El vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha anunciat que demà l'executiu declararà la situació d'interès per la seguretat nacional i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres.
1: El gobierno declarará mañana, martes, la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta y constituirá un mando único mediante real decreto en el Consejo de Ministros. Esto, como sabes, es una solicitud que ya ha hecho el presidente y ha hecho también la ciudad de Ceuta. Y en esta fase, donde, como he dicho hace un momento, no solo estamos hablando de elementos securitarios, sino que va más allá de eso, es importante reforzar la coordinación entre todas las autoridades pertinentes y competentes. Este mando único será encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
0: El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat avui l'enviament de fins a 45.000 vacunes a la ciutat autònoma. El Ministeri assenyala que la situació a Ceuta no és d'emergència pública, però ho fan per prevenció. I el dispositiu de seguretat al parc de les vies de Lleida es mantindrà de forma preventiva, així ho ha acordat en una reunió que han mantingut l'alcalde Fèlix Larrosa, els comandaments de Guàrdia Urbana i els Mossos per fer balanç de l'operatiu conjunt implementat ara fa una setmana després dels aldarulls que s'han produït al cap de setmana del 15 i el 16 d'agost. Tot i que no s'han produït prou nous accidents, seguiran controlant la zona. I l'aplicació Transporta'm s'actualitza per oferir més detalls als trens de Rodalies. Informació en temps real del metro de Barcelona avisarà sobre el temps real que falta perquè el comboi de metro arribi a l'estació i en quin punt exacte es troba i també els nivells d'ocupació.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
2: Bona nit amb l'orquestra El so relaxant de les grans orquestres.

Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. Ja sabeu que si escolteu el programa per la via convencional, doncs ho fareu sintonitzant el 91.2 de la freqüència modulada. De la mateixa manera que sabreu que aquest programa vol ser un aparador de música interpretada bàsicament per dones, alguna vegada algun duet, algun grup mixte, però bàsicament veu de dona. Amb qui comencem avui? Doncs comencem amb un tema que em va suggerir un amic, aquelles no casualitats, sinó bé, doncs, que la vida et porta a conèixer persones pel camí, no? I és el cas de l'amic Jordi, o la Jordi, que ens vam trobar al Palau de la Música. I bé, doncs, m'ha suggerit algun tema per escoltar, i avui escoltarem dos temes de cop, així. Una és Alibi, de Hooray for the Riff-Raff, que és d'una senyora divertidíssima que diu que el passat encara està viu i que bé, a mi acostuma a sonar, ha sonat bastants vegades en aquest programa, però la vull recuperar amb el tema que ens va suggerir el Jordi. I bé, doncs, què us puc dir de Hooray for the Riff-Raff? Doncs que, és que sabeu que a mi m'agrada, no?, dir-vos alguna coseta abans de que escoltar la música. I el que sí que us vull dir és que més enllà del seu nom artístic, ella es diu Alinda Segarra, és del Bronx, però el que més fa és folk, una barreja entre folk i indie que m'agrada moltíssim i que, bé, és amb el que vull començar el programa d'avui. Qui li seguirà? Doncs li seguirà Wachahatchee, o així ho pronuncio jo perquè segurament que ho faig malament, que és el projecte de la senyora Catherine Crutchfield, i també aquí ella sí que se'n va més cap al folk. Avui anirem a cavall entre el folk i l'indie, passejant-nos per qualsevol altra bogeria que m'hagi trobat jo aquesta setmana. I el tema que escoltarem és Three Sisters. Està dintre un àlbum que es diu Tiger's Blood, i són els dos temes que li vull dedicar al programa d'avui al Jordi. Es diu Jordi del Río. Seguiu-lo. Fa doncs, unes il·lustracions molt xules i bé, doncs també us el podeu trobar al Palau de la Música Catalana. Jordi, estic dient masses coses de tu, em sap greu. Bé, no em sap greu. Tenia moltes ganes de dir-ho. Vinga, Hooray for the Riff-Raff i Wachahatchee, quan comença la nit d'avui.

I amb el tema que continuarem és d'aquelles coses que em passen quan estic en algun lloc i escolto un tema que m'agrada i dic, ei, aquest tema el vull per posar-lo en el programa. I com us dic, és el que m'ha passat amb el tema que va a continuació. És de Halima Derra i es diu In the Business of Feeling, que no acabo de tenir el tot clar que sigui d'ella o sigui una versió. Això sí que no us ho puc aclarir, ho faré, però no avui. Està dintre un àlbum que és del març de l'any passat, i diria jo que és de març de l'any passat. Ara estic una... No, de març d'aquest any, perdoneu. No sé per què m'he anat al 25. A Rush to Nowhere. Halima Derra. És d'Atlanta, tot i que té un cognom que sembla que hagi de ser de Bilbao, però no ho és. Broma dolentíssima, perdoneu. Són aquestes hores que em fan perdre l'oremus. In the Business of Feeling.

I ara dels Estats Units ens anem fins a Londres, ens anem, doncs, a Gran Bretanya, i ens trobem allà amb el projecte Sophie Harris. Sophie Harris, que és la compositora, intèrpret de la majoria de les cançons de l'àlbum, tot i que són una banda. Ella és la veu cantant i bé, ella parla de que fa una miscel·lània, que les persones no som una cosa sola. Ella parla de tradicions del post-punk, de folk, de dinamisme, de contrast, de, doncs això, contrastar de delicadesa, abrasió, soroll, melodia, instint, control, tot plegat és el que fan Mother Woman, que és el projecte, com us dic. El tema preciosíssim, també m'arriba des de principis d'any, és del gener del 26, i es diu Dashboard Mary. Jo crec que l'hem d'escoltar i em dieu què us sembla, sí? Ja sabeu, via correu, via qualsevol medi de contacte, sí? O mitjà de contacte. Dashboard Mary, Mother Woman, gran tema.

I potser ara amb una clau més divertida encara, tenim el grup de New Hips, que són quatre dones de Brighton que ho fan al·lucinantment bé i que també doncs, fan una mena de, com ho diríem, folk garajero. Comença el tema que es diu Cow Song, és la cançó que li dediquen una vaca, i està dintre el seu àlbum de 2025, The New Eve is Rising. Realment comença així, com si estigués enmig del camp, per de cop ficar-te al sòtan o al garatge que tenien alguns veïns, jo mai he tingut garatge, i on podien assajar, eh? Bé, tampoc és que toqués cap instrument ni tingués cap grup, però és el que m'imagino. Deixo d'esvariejar. Cow Song, The New Hips, i crec que us agradarà molt, molt, molt.

ara potser ens quedarem més amb la versió, la part més indie, independent de la música que estem posant. Aquí potser es barreja més la música indie-rock. I ens hem anat un salt tiró fins a Basilea, a Suïssa, on trobem aquesta cançó que es diu Echo i que ens interpreta Malumi. Malumi és una cantant, com us dic, de Basilea, que tendeix a combinar l'indie, el rock, el folk, l'electrònica, i que Malumi és el nom de la compositora Larissa Rappold, que es busca la seva banda per fer discos i fer concerts, i fa coses tan meravelloses com el tema que escoltareu tot seguit. Com us he dit, es diu Echo, i Echo en realitat parla de voler que la seva música faci eco, que vagi més enllà de les fronteres d'on ella es troba, que arribi a gent d'arreu. És un tema que es va fer molt, molt conegut per TikTok, plataforma que no tinc ni segueixo i que suposo que no seguiré. I bé, doncs allà és on comença aquest tema i acaba, doncs, a les plataformes, i acabem escoltant-lo aquí perquè crec que és un tema força interessant per donar-li espai. I perquè sabeu que aquest programa va de músiques fetes per dones, de música amb veu de dona, que esteu a Ràdio Molins de Rei, per aquelles persones que acabeu d'arribar, que avui, sense acabar de voler-lo, sense estar anant cap al folk, punk, garage, indie, tot així una barreja, i que ara, com us deia, és el torn de Malumi, des de Basilea, i el seu tema Echo.

0: can do it, you can do it too. I am just an insignificant little human with the ambition to survive in a world full of war and hate. Let's make space for each other, listen to our hearts, and let's heal together. We can manage together in peace. Open up your eyes and ears. See, listen, and feel.
1: Ens acaba dient això, que mirem, escoltem i sentim, si listen and feel. És un descobriment de fa molt poquet, aquesta senyora Malumí, i que no serà l'última vegada que soni en aquest programa. Abans us he fet un recordatori així, en plan ràpidament. Us he recordat que esteu a Ràdio Molins de Rei i que esteu escoltant quan comença la nit, que sóc la Fermina Recio i que seguim amb música amb veu de dona. També recordar-vos que hi ha un correu electrònic que és fermina10.0869@gmail.com i que allà doncs, també em podeu dir la vostra, suggerir músiques que a vegades s'agraeix, perquè si no tinc tendència a anar cap al mateix lloc sempre i m'agrada doncs, sortir d'aquest encasellament que a vegades em faig jo mateixa. Bé, no és el cas de la senyora que continuarem. Ella es diu Loa i és una dona mig irlandesa, mig de Sierra Leona, i això es nota a la seva música. Fins ara en té 3 o 4 EPs publicats. Jo he escollit un tema que es troba en un que va fer el 2017, que es diu This Heart, i el tema es diu Un Belied. Segurament que no ho he dit bé, perquè el meu anglès ja sabeu que és de Palafrugell, però jo ho intento jo per saber-ho i dic, vinga va, que aquest cop ho diràs bé. No, potser no se'n va aquest tipus de música que ha estat posant fins a aquest moment, fins al darrer, fins a Eco. És potser més reposat, és un tema més reposat, una cançó que parla de pertànyer al grup, de què has de fer, i també de, doncs, això de revelar que és un bailet, unbailet, vindria a traduir-se com això, com revelar la cançó que vol, que la gent vol escoltar, la seva cançó. Dintre de, us ho he dit, d'un EP del 2017, que es diu This Heart. Avui, sabeu com passa, a vegades? Jo moltes vegades quan faig el programa sé que esteu a l'altra banda, però com que són aquestes hores estic aquí sola fent el control i posant música i fent-me embolic amb els botons de la taula de so, que tot i que porti els anys que porto a la ràdio segueixo fent-me embolics, doncs bé, és com si parlés amb mi, sí? I compartint coses que us vull dir a vosaltres, però en el moment que soc conscient que hi ha algú que m'està escoltant, començo a trabar-me. Intentaré corregir-ho amb el que queda de programa. Vinga, ens anem a escoltar-lo, que jo crec que us agradarà força.

I ara és el torn de Claire Pomet. Claire Pomet, que es diu de manera artística Pom, i ella és una cantant i cantautora, música francesa. Està establert a Lyon i bé, doncs fa música molt bonica, com el tema que us he escollit. Ella va publicar EPs també i algun llarga durada. Aquest és un llarga durada, però que en realitat dura 35 minuts, tampoc és tan llarga durada. Ho diré malament perquè el francès tampoc és el meu. L'he fet i el tema que escoltareu es diu Je sais pas danser, que vindríem a traduir com no sé ballar, i que realment del que parla és de les inseguretats, de la por a ser jutjada, d'aquesta comparació constant que tendim a fer-nos amb els altres i com de dures podem arribar a ser amb el propi cos comparant-lo sempre amb els de la resta. Me parlo una miqueta de no voler, sortir i posar-te davant dels altres, sí? La millor manera de conèixer d'acabar el tema, doncs, és escoltant-lo. Je sais pas danser, Pom. Ens queda molt poqueta estona, eh? Jo crec que ens deuen quedar uns 20 minutets, potser una mica menys.

I ara és el torn d'una senyora que em va presentar un dels meus millors amics i fa molts i molts anys, allà cap al 2006 o 2008. Ella es diu Kate Stable i el seu grup, la seva banda, el seu nom artístic és This is the Kid. Ella té una veu molt peculiar, té com... fa com un... No és un trèmolo, en realitat, és una manera d'interpretar la seva música que a mi em sedueix moltíssim i que em podria passar hores. Ella toca el banjo, escriu les seves cançons, toca la guitarra, fa performances amb la càmera i bé, ens trobem un tema delicat com aquest, Greasy Ghost, que és el tema que he escollit per continuar ara mateix i que potser doncs, parla d'introspecció, de com en realitat, tot i que estem desitjant connectar amb els altres, tendim aquesta esquivar ser qui som realment, no? Per por segurament a ser doncs a ser admeses, no? Com som i a ser, doncs sóc així, ja està. És un puntet enigmàtica també i ja veureu, és molt, molt íntima la manera d'interpretar aquest tema, Greasy Rose. I ja està, no dic res més, l'escoltem sense més.

I ja sabeu que quan comença la nit, a part dels directes, m'agraden molt les versions, i ve una versió d'un clàssic d'Alice Chilton, quan estava al capdavant de Big Star. El tema es diu 13, i qui ens l'interpreten? Doncs tres senyores, dos que ens han sonat abans, i ens faltava la tercera per fer un trio potent. La tercera que s'afegeix és Bedouin, que en realitat el seu nom és Atnif Korkejan, i a qui s'uneix? Doncs a Hurray for the Riffraff i a Wachahachi. I les tres juntes doncs fan aquesta versió molt xuli, molt xuli, que volia que sonés en el programa d'avui, perquè a Bedouin l'havien posat també altres vegades i no sé per què ara la tenen una miqueta més oblidada. Doncs vinga, anem a escoltar aquesta versió de la 13. Quan estem arribant, ens queden 10 minuts de programa.

I ara és el torn de tornar a la música descarada, com és aquest bitxí català del grup de ties. Grup de ties és això, un grup de ties que es van posar a tocar i el que havia de començar com una broma i un divertiment, doncs ha acabat sent un grup de ties que enregistren música i que fan concerts i toquen els seus jocs favorits com l'Elio Gabal. Bitxí català. Bitxí català és què et passa en un moment de la teva vida en la que tu abans anaves de festa 7 de 7 i que ara quan estàs en segons quins moments és que no et prens ni una birra, només no passes d'un bitxí català. Doncs això és el que elles ens canten, divertides, fresques, i és el que més m'agrada.

Ja sabeu el que dec. Per acabar el programa d'avui ho farem amb un matxembrat d'un grup bàsicament conformat per homes que es diuen Habla de mi en presente, que fan rumbeta i música canalla i fan unes performances, doncs, de festa major bastant divertides, que s'ajunten amb l'Ossa. L'Ossa són dues professores de música que es coneixen, doncs, estudiant a Barcelona. Em sembla que una és de Ses Illes i l'altra és

Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

escoltes, ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

A ICAT, l'estiu sona diferent.